Yeah.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Ah, va ser.

0: Vale, podeu tirar la sortida plano ara cap allà.
1: Estàs riugat.

0: Bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molt d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots. El Prat Ràdio, tota
1: la música per a tu. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, ni si encara et faig el cor la primavera. Sé que tampoc et faig el pes amb aquesta veu desagradable. Dius que he envellit molt i estic obès, que tinc l'humor inestable, que la meva única higiene és per netejar-te la carretera, que m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

cintura avall, tot ens fa figa i tenim la sang d'orxata. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

plena. Van passejar els nostres reflexos pels carrers molls de Barcelona. Ara ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rompe-lo, rompe-ho, trenca.
1: Tan cert. Tan cert. Com que tu i jo som altres.
2: Com que tu i jo som altres.
1: Tan cert.
2: Tan cert.
1: Com que no hi ha res més.
2: Com que no hi ha res més.
1: Tan clar.
2: Tan clar.
1: Com que la nit ens espera.
2: Com que la nit ens espera.
1: Tan clar.
2: Tan clar.
1: Com que no ho fa per tothom.
2: Com que no ho fa per tothom.
1: Llavors, tan breu.
2: Tan breu.
1: Com qui no espera resposta.
2: Com qui no espera resposta.
1: Tan breu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: pendent de si fem un nen. I mira que estàs com un tren. No tregui que ja no és un tren.
1: Aquí estaré. Això és una mica
2: tot el dia m'està xinxant.
3: O no?

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única bandera. Portem cançons.

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Rocío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
1: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Mickey. Bypass at the pagato.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jove promesa.

apaga la llum que el meu DJ controla.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Millora la perspectiva en les tasques d'extinció dels incendis a Catalunya, malgrat que avui s'eleva el risc de foc forestal arreu del país en el pic de l'onada de calor. Bona part dels esforços dels bombers se centren ara mateix en l'incendi de Sentmenat, que confien poder estabilitzar al llarg d'avui. Ara mateix només queden 300 veïns confinats a la urbanització del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor. Tot plegat, mentre l'incendi de l'Anoia es manté estabilitzat i s'ha aconseguit controlar total el que cremava des de divendres a les Gavarres. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 8 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que poden arribar a fregar els 44 graus a punts com les Terres de l'Ebre. Les temperatures extremes persistents es mantindran com a mínim fins demà i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una nena de 6 anys ha mort ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes. Els tècnics tornaran a avaluar aquest matí l'estat de l'esvoranc de 8 metres que s'ha obert per les obres de la línia L9 del metro al barri de Putxet de Barcelona. Un centenar de veïns de 5 finques han hagut de passar la primera nit fora de casa. Gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial. Ha passat ronda amb una remuntada èpica contra Egipte. Perdia per 0-2 al minut 79 i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. El seu rival als quarts serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I en cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició, amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Passen ara mateix 2 minuts i mig de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres. De moment, parlant de retencions habituals, sobretot els accessos i voltants de Barcelona, perquè doncs, no es destaquen altres incidències. Tenim cua ja en tot el vessant Besòs, destacant el nus de la Trinitat, que de retruc doncs, també afecta les dues rondes de Barcelona. A la ronda de dalt hi ha cues en sentit sud fins a la Vall d'Hebron, i a la ronda litoral, en aquest cas, doncs, 5 quilòmetres de congestions intermitents entre el Fòrum i la Barceloneta. Pel que fa al vessant Llobregat, també tenim congestió d'entrada a Barcelona per l'A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei en direcció a Barcelona durant 4 quilòmetres també de manera intermitent. Pel que fa al Vallès, per últim, doncs, també trobem lentitud ja per la AP7 en direcció a Tarragona, al punt d'entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, en sentit sud, i també al punt de Montmeló, amb 1 quilòmetre de cues en els dos sentits de la marxa. 1 quilòmetre de cues també en direcció a Barcelona, en sentit sud, a la C-17 a Parets del Vallès i a la C-59 des de Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I paciència també la que haurem de tenir amb la calor. Ens ho explica en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença el dimecres amb unes temperatures escandalosament altes en alguns indrets del país, sobretot al Cap de Creus, on a hores d'ara tenim més de 30 graus ja de temperatura. El matí ha de ser tranquil, amb alguns núvols escassos entre Tarragona i Barcelona, i al llarg d'aquesta tarda molta calor, fins i tot 1 o 2 graus més que ahir. En el cas de Ponent de l'Ebre, més de 40 graus, fregant els 40 a la Catalunya central, al prelitoral i gran part de les comarques de Girona. Aquesta tarda, això sí, amb algunes tempestes de vent, bàsicament, que tindrem a les comarques de Lleida. La resta del país, força sol, molt piconador. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers de la Generalitat afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció dels incendis més importants que afecten el país. Sigui com sigui, es mantenen alerta davant el risc que augmenta amb possibilitats de nous focus amb l'arribada avui del pic de l'onada de calor. Ara mateix, bona part dels esforços del cos se centren en el foc que crema a Sant Manat, l'incendi que continua actiu al Vallès, però que confien en poder donar per estabilitzat al llarg d'aquest dimecres. Tot plegat amb l'oxigen que els dona la recent estabilització de les flames a l'Anoia, així com el final de confinament de la població. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, ja l'han pogut donar per controlat en les últimes hores. Un cop feta aquesta fotografia, anem a pams. Els bombers continuaran treballant avui intensament sobre el terreny a l'incendi de Sant Manat, el que més preocupa ara mateix després de les represes que hi ha hagut al flanc dret. De moment, les flames afecten 152 hectàrees i, malgrat que no s'ha aconseguit encara estabilitzar el foc, sí que s'ha evitat el més important, que l'incendi saltés canviant de sector en direcció a Sant Feliu de Codines. Així s'hi ha referit l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
4: Tot i que hi ha hagut força activitat, doncs, l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés, diguéssim, fer una evacuació, que diem nosaltres, horitzontal de la... De

0: important enviar un missatge a la ciutadania per poder mantenir el confinament, que tal i com ens demanen justament les mateixes autoritats que estan gestionant el foc, i informar-se pels canals oficials per intentar, doncs, no seguir informacions que no siguin contrastades i que puguin ser fins i tot contradictòries.
1: On ja s'han aixecat totalment els confinaments és a l'incendi de l'Anoia, que ja s'ha estabilitzat. S'ha hagut de sufocar alguna represa dins del perímetre i en alguns focus secundaris. Finalment s'ha pogut evitar el pitjor escenari i evitar que el foc evolucionés en direcció al Bruc, amb un potencial d'afectació de 4.000 hectàrees. Miquel Villa és cap d'intervenció dels bombers.
2: El flanc esquerre, que és el flanc que s'havia començat a treballar amb maquinària pesada i amb cremes del graf, ja estem treballant en aquest sector, i també sobretot la zona del cap, que és on hi ha major probabilitat que en cas de qualsevol represa pugui saltar a aquesta carretera. Estem en les zones més crítiques, estem abocant molts esforços amb els recursos que tenim. Òbviament la resta de Catalunya té altres incendis.
1: El que també està controlat és l'incendi a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, després de calcinar 113 hectàrees i provocar la mort de 800 porcs en una granja del Mas de Nadal. El foc va obligar a confinar ahir la població dels municipis de Biosca i Sanaüja i les zones properes. Els bombers van aconseguir estabilitzar-lo cap a les 6 de la tarda amb l'ajuda de tractors de pagesos de la zona que van donar suport treballant als camps. I finalment, ahir al vespre, els bombers van donar també per controlat l'incendi forestal al massís de les Gavarres, que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície. Tot i la fase de control, durant la nit hi han continuat treballant 16 dotacions, revisant punts calents per evitar revifades. Les carreteres GI-660, entre la Bisbal i Calonja, i la GI-B-6612, entre Santa Cristina d'Aro i Calonja, continuen tallades a la circulació. L'extensió del perímetre de l'incendi ha estat de 40 quilòmetres i hi ha hagut una vintena de cases afectades a urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro i també de Calonja. Precisament el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com li han demanat Junts, Vox i la CUP. L'oposició vol explicacions sobre per què el treballador contractat per la UTE va utilitzar una maquinària prohibida quan hi ha les circumstàncies que hi havia. Ens ho explica la Mont Carvajal.
3: El Departament de Territori tindrà aquesta setmana tota la informació que ha requerit a l'empresa que va subcontractar pel manteniment de la zona de les Gavarres i decidirà com afectarà la seva relació. De moment, segons la consellera del RAM i portaveu del govern, Sílvia Paneque, l'empresa subcontractada està col·laborant i en tot moment sabia que estava prohibit utilitzar radials aquell dia.
4: I concretament, en aquell moment, hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i, per tant, estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs, el seu compliment.
3: El govern s'ha reunit amb els grups parlamentaris per compartir-hi la situació extrema que viu el país a causa de l'onada de calor i la simultaneïtat dels incendis, i ha demanat a ciutadans i empreses màxima precaució i que compleixin les recomanacions per evitar riscos i més focs.
1: Doncs bé, avui torna a ser una jornada molt complicada pel que fa al perill d'incendis a Catalunya. Per això els agents rurals amplien l'activació del nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 214 municipis de 24 comarques. De fet, només les zones del Pirineu i del Delta de l'Ebre es deslliuren del perill alt d'incendi. La resta del país, per tant, manté el risc alt o molt alt. A més, avui s'amplien les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Per tot plegat, Protecció Civil ha prohibit les tasques de sega a la franja central del dia, així com les activitats culturals, falleres i amb foc. La silvicultura moltes vegades es proposa com la solució als incendis forestals, ja que les pastures eviten el creixement del sotabosc i això pot frenar la propagació del foc i facilitar els treballs d'extinció. Avui hem volgut traslladar-nos fins a Paüls amb els companys de Canal T, que han acompanyat una pastora que porta un ramat

0: De cabres i ovelles per les muntanyes del voltant del poble, un any després de l'incendi que va devastar la zona cremant més de, recordem-ho, 3.200 hectàrees. Aquestes són les dificultats que viu en el seu dia a dia.
1: Fa 3 anys que es va morir mon pare i llavors ho vaig provar de a veure si podia traure-les a pasturar jo. Ja no cal els crios, vull dir, la gent gran no saben diferenciar el que és una ovella i una cabra. Un crio, si no sap una cosa, no sap si li agrada o no, perquè el que tenen a l'abast, doncs els youtubers, te dona per a que visquen elles. Tu t'has de buscar una altra cosa per a viure tu. Qui et digui que viu d'això, no sé com se ho fa. Si ho fan tot com toca, legal, és impossible perquè no et surten els números. Això són 4 il·luminats que quedem i ja està. No es pot fer res més en això, si no s'enfoca d'una altra manera. De l'Ajuntament de Paüls mos donen una petita ajuda per les zones estes, per exemple, esta que estem ara, que estan desbrossades, van menjant el sotabosc, el que han deixat, i van rosegant i xafant. Només de passar i xafar, i és molt important. N'hi ha puestos que mon pare, que ni por asomo, se pensaria d'entrar en aquell puesto. I d'aquí 3 anys, o 5, o 10, si tot continua així, jo crec que podré entrar a tot el terme.
0: Mentrestant, aquest dimecres està previst que s'arribi al pic màxim de l'onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per perill alt o molt alt a tota Catalunya, excepte a l'Aran. Ahir dimarts la temperatura ja va superar els 43 graus a Terres de l'Ebre i al Priorat. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, es va registrar la màxima del país, amb 43,7 graus. A més, els termòmetres es van enfilar per sobre dels 40 graus amb comoditat a Ponent i també en alguns indrets del Camp de Tarragona i de la Catalunya Central. I una nena de 6 anys ha mort ofegada aquest dimarts a la tarda a la piscina del complex esportiu Barri del Secà de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Aquesta és la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Un quart de vuit. Aquest matí es tornarà a avaluar l'estat de l'esvoranc de 8 metres que ahir es va produir al barri del Putxet, a Barcelona, per les obres de la línia 9. Ahir a la nit s'hi van abocar més de 300 formigoneres per estabilitzar la zona i un cop el formigó s'assenti i es solidifiqui, els tècnics comprovaran l'estabilitat del subsol. Com a conseqüència de l'esvoranc, un centenar de veïns de 5 finques van ser desallotjats i han hagut de passar la nit fora, segons van informar en roda de premsa conjunta l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
3: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix.
4: El nostre objectiu i la nostra funció en aquest cas, com a Ajuntament i de serveis municipals, insisteixo, és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
0: Les obres del nou Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències de Barcelona començaran a principis de l'any que ve. Les noves instal·lacions del CECOR s'ubicaran a les 3 xemeneies al paral·lel i s'enllestiran a finals del 2028. El nou equipament ampliarà i modernitzarà l'actual centre d'emergències ubicat al carrer Lleida i hi incorporarà tecnologies avançades. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
5: El nou CECOR, situat a l'edifici Llac de les Tres Xemeneies, concentrarà els serveis que garanteixen la seguretat a la ciutat, tant sanitaris com policials. Amb una inversió de prop de 37 milions d'euros, permetrà gairebé duplicar l'espai actual i ampliar els llocs de treball de 144 fins a més de 220. Es convertirà en el cervell de la ciutat en prevenció i seguretat i comptarà amb un important desplegament tecnològic que permetrà reforçar, entre d'altres, el servei de videovigilància. Ho explica l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
4: Intensificar i extendre per tota la ciutat, gràcies a la videovigilància i als centres de dades, allò que podíem anomenar el patrullatge virtual, és a dir, que hi hagi més control de l'espai públic, més prevenció de l'espai públic, de tot ordre, no només el de seguretat, sinó també el de prevenció, per tota la ciutat, amb una sala específica que hi haurà de videovigilància, que pot servir per emergències mèdiques, que pot servir per prevenir la delinqüència o que pot servir per atendre qualsevol emergència que es produeixi a l'espai públic. Amb sistemes d'última generació, com un video wall.
5: El nou SECOR tindrà autonomia energètica garantida i acollirà el centre de processament de dades de l'Ajuntament.
0: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a un rècord de 226.000 milions d'euros per l'any vinent, una pujada del 6,6%, i reclama al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos, informa la Carina Bellver.
6: El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar. Si assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
7: Invito i pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
6: El govern espanyol preveu portar a aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
0: Junts i el PP porten la compra especulativa d'habitatge al Consell de Garanties Estatutàries, que podria ajornar la mesura fins a la tardor. Els comuns, que van presentar la iniciativa, el PSC i Esquerra Republicana, volien que entrés en vigor aquest estiu. Per això, el ple d'avui votarà a favor de tramitar-la per lectura única per accelerar la tramitació. El diputat de Junts, Salvador Vergés, ha dit que afecta el dret a la propietat i el diputat dels comuns, David Cid, ha acusat Junts de treballar per la patronal.
8: Nosaltres el motiu per presentar-lo al Consell de Garanties Estatutàries és perquè afecta un dret fonamental, que és el dret a la propietat, i perquè afecta també a les competències dels ajuntaments.
9: La patronal immobiliària vol seguir acumulant, ens ha explicat el que volen, que és seguir convertint el nostre país en un tauler de monopoli on puguin seguir acumulant habitatges per fer negoci. La patronal, en aquest cas, mana i Junts executa.
0: Augmenten les persones sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. L'entitat adverteix que el sensellarisme es cronifica i fa una crida a les administracions a actuar. El darrer recompte situa en prop de 2.000 les persones que dormen al ras a la capital catalana. La Maite Polo ens en dona més detalls.
10: Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
11: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
10: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
0: Ja. gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial de Futbol s'ha classificat per als quarts amb una victòria sobre Egipte per 3-2. L'albiceleste perdia de 2 gols en el minut 79 de partit i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. Leo Messi continua fent història a les Copes del Món amb el gol número 21 en el seu registre particular, el 8è en aquest campionat, que el situa com a màxim anotador del torneig. El rival de l'Argentina als quarts de final serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. Ja ha quedat completat el quadre dels quarts, que inclou també els duels França-Marroc, Anglaterra-Noruega i Espanya-Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente ha viatjat aquesta matinada a Los Angeles, on divendres a les 9 del vespre es jugarà el pas a les semifinals. La plantilla de l'Espanyol va agafant forma amb les renovacions i els fitxatges. Els blanquiblaus han tancat la seva segona incorporació al neerlandès Hartman. El defensa de 24 anys arriba cedit del Burnley anglès. Amb anterioritat havia jugat al Feyenoord, on va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa. D'altra banda, el club ha presentat oficialment l'altre fitxatge d'aquest mercat d'estiu, Àlex Calatrava. El barceloní, que fins ara jugava al Castelló i signa per 5 temporades, mira cap a objectius ambiciosos.
12: Al final creo que es un proyecto ambicioso, como decía antes, y creo que lo más arriba posible, intentar pelear pues, por las posiciones de Europa si podría darse, y bueno, ser ambiciosos e intentar dar el máximo.
0: L'equip ja ha tornat a la feina després de les vacances. Ho ha fet amb les revisions mèdiques i físiques. Demà ja començaran a entrenar a les ordres de Manolo González. L'Espanyol ha anunciat el retorn de Sergio García al club. L'exfutbolista és el nou entrenador del filial que competeix a la Segona Federació. García ja va disputar més de 200 partits, va disputar, deia, més de 200 partits amb la samarreta blanquiblava i va marcar 50 gols. Ara afronta amb il·lusió el repte d'ocupar la banqueta del segon equip.
13: Volveré a l'Espanyol con lo que ha sido para mí como futbolista, pues bueno, disfrutarlo. La verdad que bueno, que tenía muchas ganas de tener esta oportunidad, de poder estar aquí en el club que bueno, que me ha dado muchos años, muchas cosas y bueno, de otra manera, que va a ser de entrenador.
0: L'exdirector esportiu del Centre d'Esports L'Hospitalet, Javier Sant Nicolás, explica que la seva destitució va ser inesperada i lamenta la manera com el club li va comunicar la seva sortida. Ho ha explicat en una entrevista a Televisió de l'Hospitalet i és una informació del Sergi Esparza.
14: Javier Sant Nicolás assegura que no s'esperava la seva destitució com a director esportiu de l'Hospi. Lamenta tant les formes com el moment en què se li va comunicar la decisió. Explica que el club el va cessar el 28 de juny en una videotrucada, quan la planificació de la nova temporada ja estava molt avançada. Segons Sant Nicolás, ja s'havien tancat baixes, incorporacions i també l'arribada del nou entrenador, Raúl Page. L'exdirector esportiu afirma que el motiu que li van donar va ser una pèrdua de confiança en la planificació, una explicació que no comparteix. També assegura que els inversors li havien negat reiteradament un augment de pressupost per confeccionar la plantilla i que 2 dies després del seu cessament, aquest increment sí que es va autoritzar.
15: Los argumentos que me dan no son los correctos. Entonces yo hubiese preferido, como he dicho anteriormente, oye, Nico, mira, entraste a través de Jordi porque nos dio tu nombre y los 3 inversores restantes estábamos de acuerdo y ahora pues tiene que entrar otra persona porque lo va a poner otro inversor y no pasa nada.
14: Sant Nicolás lamenta també que 2 setmanes després de la seva destitució, Jordi Alba encara no li hagi escrit ni trucat per saber com es troba.
0: L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Ens ho explica en David Navarro.
16: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per a l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
17: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
16: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
0: El Festival de Poesia Pirineu Terra de Versos celebrarà la cinquena edició del 27 al 29 d'agost amb una vintena de propostes entre la Seu d'Urgell i Ripoll. L'esdeveniment impulsat per les llibreries cooperatives El Refugi i La Lluerna busca ser un espai de trobada entre creadors, disciplines i territori en el marc de la Festa Major.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
3: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
4: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
3: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
5: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
3: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
6: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
7: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
3: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
8: Joves amb ofici.
9: Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals.
8: Des dels seus tallers ens expliquen què fan, per què i, sobretot, com encaren el futur dels seus oficis en un món que sovint els va a la contra.
9: Joves amb ofici. Escolta tots els capítols a la xarxa Més. Una producció de la nova ràdio de Reus. Amb el suport de la xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.
10: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
11: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que millora la perspectiva en les tasques d'extinció dels incendis a Catalunya, malgrat que avui s'eleva el risc de foc forestal arreu del país en el pic de l'onada de calor. Bona part dels esforços dels bombers se centren ara mateix en l'incendi de Sentmenat, que confien poder estabilitzar al llarg d'avui. Ara mateix només queden 300 veïns confinats a la urbanització del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor. Tot plegat, mentre l'incendi de l'Anoia es manté estabilitzat i s'ha aconseguit controlar totalment el que cremava des de divendres a les Gavarres. De seguida connectarem amb alguns punts d'aquests incendis per buscar la darrera hora. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 8 de juliol. La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que poden arribar a fregar els 44 graus a punts com les Terres de l'Ebre. Les temperatures extremes persistents es mantindran com a mínim fins demà i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. De seguida analitzarem les prevencions que hem de mantenir en aquest segon episodi d'onada de calor en conversa amb Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Una nena de 6 anys ha mort ofegada en una piscina de Balaguer a la Noguera. La van atendre als serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes. Els tècnics tornaran a avaluar aquest matí l'estat de l'esvoranc de 8 metres que s'ha obert per les obres de la línia L9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Un centenar de veïns de 5 finques han hagut de passar la primera nit fora de casa. Dels esports, gesta de l'Argentina als 8ens de final del Mundial. Ha passat ronda amb una remuntada èpica contra Egipte. Perdia per 0-2 al minut 79 i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. El seu rival, als quarts, serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I en cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició amb més segells editorials i amb un nou espai dedicat als oficis del llibre. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora es registren retencions als accessos de Barcelona amb cues al nus de la Trinitat, també a la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral amb lentitud entre el Fòrum i la Barceloneta. Pel que fa al Llobregat, congestió per l'A2 i per la B23 per Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei cap a Barcelona. I al Vallès, congestió a l'AP7 en direcció Tarragona a Barberà del Vallès i a Mollet, un quilòmetre en sentit nord. I pel que fa al temps, avui al matí es lleva tranquil, però, com dèiem, amb temperatures desbocades en alguns indrets del país. Per exemple, al Cap de Creus ja arriben ara els 30 graus. Al llarg d'aquesta tarda es mantindrà la calor intensa i els termòmetres poden pujar un o dos graus més que no pas ahir, sobretot a Ponent o a l'Ebre. A la Catalunya central i també al prelitoral es podrà arribar als 40 graus.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en els titulars. Els bombers de la Generalitat afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció dels incendis més importants que afecten el país. Sigui com sigui, es mantenen alerta davant el risc que augmenta amb més possibilitats de nous focus amb l'arribada avui del pic de l'onada de calor. Ara mateix, bona part dels esforços del cos se centren en el foc que crema a Sentmenat, l'incendi que continua actiu al Vallès, però que confien en poder donar per estabilitzat al llarg d'aquest dimecres. Tot plegat amb l'oxigen que els dona també la recent estabilització de les flames a l'Anoia, així com el final de confinament de la població. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, ja l'han pogut donar per controlat en les últimes hores. Un cop feta aquesta fotografia, anem a pams. Els bombers continuaran treballant avui intensament sobre el terreny a l'incendi de Sentmenat, el que més preocupa ara mateix després de les represes que hi ha hagut al flanc dret. De moment, les flames afecten 152 hectàrees i malgrat que no s'ha aconseguit encara estabilitzar el foc, sí que s'ha evitat, el més important, que el foc saltés canviant de sector en direcció a Sant Feliu de Codines. Així s'hi ha referit l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
2: Tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi doncs no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés, diguéssim, fer una evacuació que diem nosaltres horitzontal de la urbanització.
1: La majoria dels confinaments per aquest incendi ja s'han aixecat i ara només afecten a uns 300 veïns de la urbanització del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, al terme municipal de Caldes de Montbui. El seu alcalde, Isidre Pineda, ha fet una crida a la població a mantenir la prudència fins que no hi hagi noves indicacions.
3: Important enviar un missatge a la ciutadania per poder mantenir el confinament que tal i com ens demanen justament les mateixes autoritats que estan gestionant el foc i informar-se pels canals oficials per intentar doncs, no seguir informacions que no siguin contrastades i que puguin ser fins i tot contradictòries.
1: On ja s'han aixecat totalment els confinaments és a l'incendi de l'Anoia, que ja s'ha estabilitzat. S'ha hagut de sufocar alguna represa dins del perímetre i en alguns focus secundaris. Finalment, s'ha pogut evitar el pitjor escenari i evitar que el foc evolucionés en direcció al Bruc amb un potencial d'afectació de 4.000 hectàrees. I connectem en directe amb els nostres companys de Canal Taronja Anoia, en Sergi Lladó i en Joan Gual. Bon dia, Joan, explica'ns quina és l'última hora que ens pots explicar ara mateix.
4: Bon dia, ens trobem aquí a una de les zones més afectades per l'incendi a l'Anoia. És l'urbanització de les Garrigues aquí a la Pobla de Claramunt, on les flames han arribat fins i tot en alguns habitatges. Ja no només en aquesta massa forestal, sinó que hem pogut veure també algun dels jardins i algun dels habitatges calcinats. De moment, però, els bombers alerten que l'incendi segueix estabilitzat, però no controlat, i esperen durant el dia d'avui poder-ho fer. Aquesta és una de les imatges que es pot veure des d'aquesta urbanització, on ara mateix la majoria dels seus voltants es troben cremats i algun dels habitatges també, com comentàvem. Els veïns van poder tornar ahir a 9:45 aproximadament de la nit a casa seva i de moment s'està treballant pel restabliment tant de la llum com de l'electricitat i també de l'aigua. De moment, però, els veïns, com dèiem, ja han pogut tornar i els bombers segueixen també treballant en aquesta extinció que tenen previst controlar aquest incendi avui mateix. Ara mateix, com dèiem, els bombers ja estan fent el relleu i d'aquí una estona podran seguir treballant en aquest incendi per tal de poder-lo controlar avui mateix.
1: Doncs la primera fotografia des de la Pobla de Claramunt, des de l'Anoia. Gràcies, companys. Gràcies, Joan. Gràcies, Sergi. Fins després. I finalment, ahir al vespre, els bombers van donar per controlat l'incendi forestal al massís de les Gavarres, que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície. Tot i la fase de control durant la nit, hi han continuat treballant 16 dotacions, revisant punts calents per evitar revifades. Les carreteres entre la Bisbal i Calonja, i entre Santa Cristina d'Aro i Calonja, continuen, però, tallades a la circulació. L'extensió del perímetre de l'incendi, recordem-ho, ha estat de 40 quilòmetres i hi ha hagut una vintena de cases afectades a urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro i també de Calonja. Doncs amb el foc de les Gavarres ja controlat, avui volem entendre si aquest incendi era inevitable, si les estratègies de prevenció han quedat curtes i, sobretot, què caldrà fer a partir d'ara per recuperar el massís. Aquest dimarts, els propietaris forestals han traslladat al govern una proposta de pla de restauració a 4 anys que inclou justament la retirada de l'arbrat cremat, l'aprofitament de la fusta per a biomassa i la recuperació de camps i basses d'aigua. En parlem amb Quim Gubau, que és gerent del Consorci de les Gavarres. Bon dia, senyor Gubau, i gràcies per atendre'ns aquest matí.
5: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Com valora la proposta que jo ara comentava? Quina part d'aquest pla hauria d'arrencar de manera immediata i quin paper hi podria jugar el Consorci?
5: Bé, en el pla de recuperació, la primera part, que això és una feina que correspon a l'administració, i nosaltres avui, que ja el foc està controlat, doncs començarem a voltar el perímetre i dintre la zona cremada, és detectar primer temes de risc de possible caiguda d'arbres sobre vials, perquè clar, ara hi ha zones on hi haurà quedat arbres cremats que en alguna propera ventada poden caure sobre vials que han d'estar operatius, i per tant el primer intervencions més d'urgència seran aquest, retirar aquest arbrat de forma urgent i recondicionar els camins, que en alguns casos han quedat afectats pel trànsit intens de maquinària pesada i de camions de bombers i de maquinària que portaven per a les feines d'extinció. I després, si, com deies, en un mig termini, evidentment, sí, compartim aquest pla de recuperació. Les finques afectades a nivell forestal són 100% finques privades, per tant, és perfecte i és comprensible i és de valorar que les associacions de propietaris forestals s'hi impliquin. I bé, simplement és que cal anar veient amb el temps. Creiem que les espècies cremades són diferents, diguéssim, és diferent un bosc de pins cremat, on sí que la primera intervenció no hi ha dubte que és la retirada d'aquesta fusta morta, i en canvi hi ha altres zones afectades de sureda on s'haurà de veure, potser aquest arbre té capacitat de rebrotar, si, o sigui, de tornar a posar fulla a la capçada, si fins i tot el tronc, el suro mateix ha protegit l'arbre i ha sobreviscut, i per tant potser en alguns casos no cal la tallada, i en d'altres sí, si ha quedat molt afectat o mort, caldrà tallar-los i esperar que rebrotin de la soca, diguéssim.
1: Senyor Gumbau, no sé si seria bo ara plantejar-li quin canvi de model de prevenció proposaria vostè per evitar que les Gavarres tornin a cremar d'aquesta manera, tenint en compte que també li hem sentit dir en aquests últims dies a vostè mateix que el massís ja tenia franges de prevenció i espais estratègics perquè el foc perdés força, però aquest incendi se'ls ha saltat. El massís era o no era un polvorí? Com a mínim, l'estratègia aplicada fins ara tampoc ha acabat de funcionar.
5: Bé, això s'ha de fer l'anàlisi els propers dies, eh? Nosaltres, o sigui, evidentment, quan passa una cosa així, és el moment de treure conclusions. El massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar i aplicat per molta gent. Portem molts anys intentant fer un treball de cooperació on s'impliquen les ADF, els ajuntaments, la Diputació de Girona, la pròpia Generalitat i el Consorci, evidentment, en intentar que aquest pla de prevenció d'incendis estigui aplicat. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments al foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat. D'entrada, els bombers ens deien el fet de disposar d'uns vials principals, els que estan marcats com a preferents en la prevenció d'incendis, arreglat, que ho estaven en aquest sector, i amb unes franges que els garantien circular amb seguretat, doncs d'entrada han provocat que els bombers poguessin treballar i no haguem de lamentar cap ferit greu ni cap víctima dintre els cossos d'extinció, que ja és una primera gran notícia davant d'un incendi d'aquesta magnitud. I després, com et deia, el propi perímetre del foc, ells van poder entrar fins a perimetrar-lo. Si no hi hagués hagut res gestionat, doncs haguessin hagut d'anar-lo a esperar molt més lluny i potser hagués sigut. Però tot això, com et deia, no es pot fer una conclusió així immediata, cal que ho valorin. Hi va haver algun moment durant l'incendi que s'estava desenvolupant un pirocúmul que parlen els bombers, no? Aquest núvol alimentat pel propi incendi de fins a 4.000 metres d'alçada que tenia risc de caiguda sobre la pròpia massa forestal contínua, no? aquest núvol es va acabar desfent per ell mateix. Això també és alguna de les causes, i no sóc prou expert en aquests temes, no? Però ens ho deien també els propis cossos d'extinció. Al final aquest pirocúmul alimenta l'energia que allibera el bosc en cremar. Quan troba franges gestionades davant, després de no gestionades, se li està reduint l'alimentació. Per tant, el comportament del foc segurament es va veure condicionat per la gestió feta. Que se'n pot fer més, evidentment. Hi havia zones del massís d'aquestes on hi havia pins que havien quedat morts amb la sequera o amb pedregades o altres afectacions recents i que no s'havien pogut retirar perquè estan doncs, en finques que no havien pogut tenir accés a subvencions, i aquí, clar, evidentment, si haguessin pogut arribar a tot arreu o s'hagués pogut arribar des de tots els agents implicats, doncs hagués sigut encara menys combustible a disposició del foc.
1: Quim Gubau, gerent del Consorci de les Gavarres, gràcies per atendre'ns aquest matí. Que vagi molt bé. Bon dia.
5: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Mentrestant, aquest dimecres està previst que s'arribi al pic màxim de l'onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per perill alt o molt alt a tota Catalunya, excepte a l'Aran. Ahir dimarts la temperatura ja va superar els 43 graus a Terres de l'Ebre i al Priorat. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, es va registrar la màxima del país amb 43,7 graus. A més, els termòmetres es van enfilar per sobre dels 40 graus amb comoditat a Ponent i també en alguns indrets del Camp de Tarragona i de la Catalunya Central. Doncs precisament de tot plegat, d'aquesta onada de calor, d'aquesta calor intensa i d'aquest pla enfocat que es manté en emergències, en volem parlar ara mateix amb Imma Soler. Ella és subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil. Bon dia, senyora Soler, i gràcies per atendre'ns aquest matí.
6: Hola, molt bon dia.
1: Dèiem, nova jornada de calor intensa, tant o més que la d'ahir, un episodi que preveu s'allargui fins la setmana vinent, presumiblement. Continuaran sent dies, senyora Soler, complicats i amb un alt perill d'encara més d'incendis.
6: Correcte, correcte. Estem ara justament en el pic d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Avui farà molta calor arreu del territori, les zones de Ponent, el litoral, prelitoral, també fins i tot el Pirineu pujarà de temperatura, temperatures que no són les habituals en aquesta zona, temperatures molt per sobre de la mitjana, i per tant arreu del territori hem de tenir molta cura amb aquestes temperatures avui. De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més, també. Per tant, continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt, perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, ens fa trobar-nos d'aquesta manera molt cansats per la calor. Fem aquesta vigilància que sempre diem, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat, per tal de poder descansar una mica el cos d'aquesta calor.
1: Imma Soler, aquest estiu ja hi han hagut més d'una desena de morts en entorns aquàtics a Catalunya. La darrera, una nena de 6 anys ahir en unes piscines de Balaguer. Quines mesures immediates cal reforçar a platges i piscines, potser també en rius i rieres o en basses? Quines negligències esteu detectant aquests dies de tanta calor?
6: Sí, malauradament, evidentment amb la calor també s'incrementen les activitats de bany, i per tant també veiem aquesta relació amb què s'incrementa l'accidentabilitat, no? Ahir vam lamentar aquesta mort d'aquesta nena, i el que tenim que fer és redoblar els esforços amb la vigilància, amb la prevenció. Amb tot l'àmbit del bany, recordem, hi ha hagut 8 persones ja mortes a platges i 4 persones a piscines. A piscines hi ha hagut ja més d'una vintena d'accidents, d'una alta, amb un alt nombre de nens que havien tingut aquests accidents. Per tant, el que demanem és aquesta vigilància activa. Quan estem acompanyant a nens a la piscina, doncs vigilem l'activitat que estem fent, mirem d'estar molt a la vora per poder-los assistir ràpidament, mirem la senyalització, com és la zona on ens banyem, quina senyalització hi ha, si es pot banyar o no, com és l'entorn, per tal de veure de quina manera ens hem de practicar aquest bany, que sigui de la manera més segura possible.
1: Una darrera qüestió molt ràpida, senyora Soler. Els bombers han doblat personal per fer front a la simultaneïtat d'incendis. Això també ens preocupa molt. Quin marge té el sistema per mantenir aquest nivell d'exigència? I una altra pregunta, hi ha risc que els operatius quedin esgotats quan la temporada d'incendis tot just comença?
6: Els operatius estan preparats, evidentment. Estan preparats i estan fent doncs, tota la seva previsió i planificació a l'entorn de les diverses possibilitats que hi ha de situacions que ens puguem trobar. Tot i això, evidentment, com esteu veient, la situació és molt estressant. Per aquest motiu, què demanem? Demanem sobretot a la ciutadania aquest recolzament. Quants menys incendis hi hagi, menys incendis s'hauran d'apagar. Sempre diem el mateix, el millor foc és el que no s'engega. Llavors, tothom que vigili qualsevol activitat que creguin que pot ser un risc, si tenen el dubte si allò està ben fet o no, si pot generar un incendi, no ho facin, no és el moment. I sobretot, si veiem alguna columna, truquem en seguida al 112. Com més ràpidament s'avisi els bombers, ells podran fer doncs, la seva feina. I quan hi hagi una situació d'incendi, quan hi hagi una situació d'una emergència, sobretot obeir a les instruccions de les autoritats. Aquest ordre que nosaltres podem fer de confinament ens ajuda, ajuda perquè així la gent sabem que estan en espais segurs i no hem de preocupar-nos també doncs, per la seva seguretat, sinó que ja sabem que s'estan autoprotegint. Això és molt important.
1: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies aquest matí per atendre'ns. Que vagi molt bé i molta sort. Bona feina.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
1: És una altra notícia que us estem destacant en titulars. Aquest matí es tornarà a avaluar l'estat de l'esvoranc de 8 metres que ahir es va produir al barri del Putxet, a Barcelona, per les obres de la L9. Ahir a la nit s'hi van abocar més de 300 formigoneres per estabilitzar la zona i un cop el formigó se senti i es solidifiqui, els tècnics comprovaran l'estabilitat del subsol. Com a conseqüència de l'esvoranc, un centenar de veïns de 5 finques van ser desallotjats i han hagut de passar la nit fora, segons van informar en roda de premsa conjunta l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
7: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix.
8: El nostre objectiu i la nostra funció en aquest cas, com a Ajuntament i de serveis municipals, insisteixo, és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
1: I quan només falten 9 minuts per arribar a les 8 del matí, parlem de la gesta de l'Argentina, els vuitens de final del Mundial de Futbol. S'ha classificat per als quarts amb una victòria sobre Egipte per 3-2. L'albiceleste perdia de 2 gols en el minut 79 de partit i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. Leo Messi continua fent història a les Copes del Món amb el gol número 21 en el seu registre particular, el 8è en aquest campionat, que el situa com a màxim anotador del torneig. El rival de l'Argentina als quarts de final serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I ja ha quedat completat el quadre dels quarts, que inclou també els duels França-Marroc, Anglaterra-Noruega i Espanya-Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente ha viatjat aquesta matinada a Los Angeles, on divendres a les 9 del vespre es jugarà el pas a les semifinals. El bàsquet Girona jugarà la propera temporada la Europe Cup de bàsquet. L'equip s'estrenarà en una competició continental 12 anys després de la seva fundació. D'aquesta manera, el bàsquet català comptarà el proper curs amb 4 equips a Europa. El Barça disputarà a l'Eurolliga, el Joventut la Champions League, el Manresa l'Eurocup i el Club Gironí la 4ª competició continental. La directiva del Club Hoquei Mataró necessita aconseguir 20.000 euros en els propers dies per garantir la presència de l'hoquei a l'Hoquei Lliga Femenina. Tot plegat després que els socis hagin rebutjat el pressupost que preveia renunciar a la màxima categoria. Ens amplia la informació l'Oriol Debat de TV Mataró.
9: En la darrera assemblea general ordinària del Club Hoquei Mataró no hi ha hagut acord en la proposta per la temporada vinent on la directiva proposava la renúncia a l'hoquei Lliga Femenina per no augmentar encara més el deute que arrossega l'entitat de fa temporades. Així, la 20ª de socis presentats en la reunió no van aprovar els pressupostos pel curs 26-27. A partir d'aquí, el fins ara president Juan Pedro Gallardo va decidir fer un pas al costat i presentar la dimissió. Assegura que va entrar al club amb l'objectiu de fer-lo viable sense augmentar el deute i, en no aconseguir-ho, fa una passa al costat. La data límit per tancar l'inscripció a l'Hoquei Lliga Femenina és el 10 de juliol. En tot cas, el club s'ha marcat fins al dia 8 com a topall per trobar els 20.000 euros necessaris.
1: El Barça d'hoquei patins es reforça amb Davide Gavioli. El davanter italià de 28 anys arriba procedent del Tricino i signa contracte per dues temporades fins al 2028. El de Mirandola ha tancat la darrera temporada amb un registre de 26 gols i 26 assistències. El seu palmarès hi destaquen una Copa d'Europa, quatre lligues italianes i una Copa Intercontinental, a més dels bronzes al Mundial i una altra a l'Europeu. Gavioli explica què vol aportar a l'equip blaugrana.
10: Quiero ser un jugador completo, ¿no? Quiero hacer lo que necesita el equipo para ganar y si todo lo que necesita, no tengo problema hacer todo. Y la única cosa para mí que es importante es que al término del partido el mi equipo, que es el Barça, ha ganado y voy a hacer todo lo que puedo. Va a ser una emoción increíble porque siempre ha mirado, ¿no?, en la tele o también, como te he dicho, mira el partido del básquet, mira también partido de otro deporte. Quiero jugar en ese palau como nadie.
1: I d'un nou jugador del Barça a un exjugador, perquè Ferran Font ja ha estat presentat com a nou integrant del Club Patí Voltregà. L'osonenc torna a casa després de dues temporades al Club Blaugrana. Font és el fitxatge estrella d'un Voltregà que també s'ha reforçat amb Joel Roma, de l'Igualada, i amb el porter de la base, Xevi Urroz. Font explica com afronta la nova etapa.
11: On vaig començar, on el meu pare hi va estar tota la vida i on tinc sort, doncs, de l'equip tenir-hi amics que conec des de ben petit. Aprendre de tots els que estan aquí, perquè al final, quan entres en un club nou, doncs el primer que crec que has de fer és absorbir tot el que hi ha.
1: L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, mentre que Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. David Navarro ens ho explica.
12: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
13: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
12: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
1: I el Festival de Poesia Pirineu Terra de Versos celebrarà la cinquena edició del 27 al 29 d'agost amb una vintena de propostes entre la Seu d'Urgell i Ripoll. L'esdeveniment busca ser un espai de trobada entre creadors, disciplines i territori en el marc de la Festa Major.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Sabies que...
4: Tots en algun moment de la nostra vida hem fet pessigolles a una altra persona i també ens les han fet a nosaltres. Les pessigolles es poden donar en moltes zones del cos, però les més comuns són a les aixelles i a la planta dels peus. Ara bé, és important anar en compte perquè si les pessigolles són massa intenses o duren molt temps, poden arribar a ser mortals. El senyal que produeix l'estimulació dels receptors tàctils de la pell viatja fins a dues zones del cervell. El còrtex del cíngol anterior, que s'encarrega de gestionar la informació agradable, i l'escorça somatosensorial, que en processa el tacte. Les neurones de les dues regions provoquen una resposta immediata en forma de riure nerviós i moviments corporals bruscos. El problema de les pessigolles arriba quan les reaccions interfereixen d'alguna manera en el funcionament dels músculs que controlen la respiració. A això cal sumar que les pessigolles poden generar una gran situació d'estrès i això pot acabar amb una falla cardíaca si la persona pateix una malaltia prèvia.
0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia. Millora la perspectiva en les tasques d'extinció dels incendis a Catalunya, malgrat que avui s'eleva el risc de foc forestal arreu del país en el pic de l'onada de calor. Bona part dels esforços dels bombers se centren ara mateix en l'incendi de Sentmenat, que confien poder estabilitzar al llarg d'avui. Ara mateix només queden 300 veïns confinats a la urbanització del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor. Tot plegat, mentre l'incendi de l'Anoia es manté estabilitzat i s'ha aconseguit controlar totalment el que cremava des de divendres a les Gavarres. El gerent del Consorci del Massís, Quim Gubau, ha parlat de la feina feta fa pocs minuts des del Notícies en Xarxa.
6: El Massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, hi va haver moments al foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat.
5: De seguida tornarem a connectar amb diferents punts dels incendis i pendents d'una actualització que ha d'arribar a aquesta hora. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 8 de juliol i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que poden arribar a fregar els 44 graus a punts com les Terres de l'Ebre. Les temperatures extremes persistents es mantindran com a mínim fins demà i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Imma Soler n'és la subdirectora i ha parlat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa.
7: Cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos. Hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat, per tal de poder descansar una mica el cos d'aquesta calor.
5: Una nena de 6 anys ha mort ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes. Els tècnics tornaran a avaluar aquest matí l'estat de l'esvoranc de 8 metres que s'ha obert per les obres de la línia L9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Un centenar de veïns de 5 finques han hagut de passar la primera nit fora de casa. Dels esports, gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial. Ha passat ronda amb una remuntada èpica contra Egipte. Perdia per 0-2 al minut 79 i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. El seu rival, als quarts, serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I en cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició, amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. Volem saber quin temps ens espera avui amb més calor. Lluís Miquel Pérez, bon dia. Explica'ns.
8: Bon dia, Helena. Doncs sí, aquesta calor molt intensa i, de fet, en aquests moments, temperatures que són escandalosament altes són barbaritats les que tenim. En el cas de l'Alt Empordà, nord de l'Alt Empordà, al voltant del Cap de Creus, a hores d'ara, 32-33 graus de temperatura. Però és que, per exemple, a Portbou no s'ha baixat dels 33 graus aquesta nit passada. Per tant, una passada. Un ambient molt assolellat, per altra banda. Encara queden les restes de fum d'aquests incendis que ens han anat afectant les últimes hores i dies a molts indrets del país, però en general el cel no comporta núvols importants aquest matí. Alguns que s'aniran passejant entre l'àrea metropolitana i el Camp de Tarragona, però poc destacables. Aquesta tarda, dos elements a tenir en compte. El primer, la calor encara més intensa que ahir a les comarques, sobretot de l'interior tarragoní, de les de Barcelona i de les de Girona. Per exemple, el Vallès, gran part del Pla de Girona, també l'interior del Camp de Tarragona, 40 graus o més. També 40 graus a la Ribera d'Ebre o cap al Pla de Lleida, 40-42, de fet. I segon element a tenir en compte, algunes tempestes que apareixeran sobretot a les comarques del nord de Lleida aquesta tarda, que sobretot el que portaran és força vent. Per tant, molta atenció amb els incendis provocats per llamps i després per aquestes ventades molt seques que hi haurà. N'estarem molt pendents a la xarxa.
5: Doncs en hora punta també ens interessa saber com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, a aquesta hora connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Endavant, Sílvia, bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs hem de dir que encara hi ha 5 vies afectades pels incendis i, per tant, si us expresseu cap a les zones dels incendis de l'Anoia, Sant Manat o la Bisbal, cal informar-se primer i evitar desplaçaments innecessaris. Pel que fa a l'àrea metropolitana, destacar les retencions als accessos sud, a la 2 a Sant Vicenç, a Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Cornellà i Sant Joan d'Espí cap a Barcelona, a la B23 aturades per accedir també a la Diagonal, amb problemes a la zona de Sant Joan d'Espí, Sant Just i Esplugues, i a la C32 amb aturades a Sant Boi. A la part nord destaquem les retencions a la P7, a Parets i Barberà, i també les aturades a la C17 a Mollet i la C33 i la C58 per accedir a Barcelona, com a les seves dues rondes que presenten força mobilitat. Com sempre, demanar-vos cautela. Bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Els bombers de la Generalitat afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció dels incendis més importants que afecten el país. Sigui com sigui, es mantenen alerta davant el risc que augmenta amb possibilitats de nous focus amb l'arribada avui del pic de l'onada de calor. Ara mateix, bona part dels esforços del cos se centren en el foc que crema a Sant Manat, l'incendi que continua actiu al Vallès, però que confien en poder donar per estabilitzat al llarg d'aquest dimecres. Tot plegat amb l'oxigen que els dona la recent estabilització de les flames

0: les represes que hi ha hagut al flanc dret. De moment, les flames afecten 152 hectàrees i, malgrat que no s'ha aconseguit encara estabilitzar el foc, sí que s'ha evitat el més important, que les flames saltessin canviant de sector en direcció a Sant Feliu de Codines. La majoria dels confinaments per aquest incendi ja s'han aixecat i ara només afecten a uns 300 veïns de la urbanització del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, al terme municipal de Caldes de Montbui. El seu alcalde, Isidre Pineda, ha fet una crida a la població a mantenir la prudència fins que no hi hagi noves indicacions.
1: Important enviar un missatge a la ciutadania per poder mantenir el confinament, que tal i com ens demanen justament les mateixes autoritats que estan gestionant el foc, i informar-se pels canals oficials per intentar, doncs, no seguir informacions que no siguin contrastades i que puguin ser fins i tot contradictòries.
0: Ens connectem ara mateix amb el centre de comandament dels bombers que s'ha instal·lat a Sant Manat, on l'inspector del cos, Eduard Martínez, compareix en directe per actualitzar l'estat de l'incendi. L'escoltem.
2: Nous conats d'incendi, com ja va succeir ahir mateix, i que puguin tenir intensitat. Encara tenim zones inconexes del perímetre que no hem pogut tancar, perquè és una zona molt pendent, molta vegetació i de molt difícil accés. Estem parlant que han cremat al voltant, ja ho confirmaran agents rurals, però doncs, al voltant d'unes 200 hectàrees, i hem treballat aproximadament en un 80% d'aquest perímetre. A nivell d'efectius tenim de l'ordre d'uns 70 recursos treballant, uns 240 efectius, i avui focalitzarem els esforços en, primer, doncs, controlar qualsevol ignició fora de perímetre que ens pugui obrir tant el flanc dret com la part alta del flanc esquerre, que ara mateix són les zones més actives. Ja, de fet, ja comencem a tindre fumeroles en aquest sector, i tractar d'estabilitzar l'incendi al llarg del dia.
3: El que més preocupa quins punts són, i no sé si les condicions avui acompanyen o no, si seran una de les principals condicionants.
2: No, les condicions no acompanyen en absolut. Estem immersos en la segona ona de sud d'aquest estiu. Esperem humitats extraordinàriament baixes, temperatures molt altes, i això afavoreix, doncs, que aquests focos secundaris que estan latents despertin i puguin propagar amb intensitat. I el que més ens preocupa és el sector mig del flanc dret ara mateix, i la part alta del flanc esquerre, però sobretot la part alta del flanc esquerre amb el cap, però especialment el sector mig del flanc dret, que és el que ens podria comprometre zones, diguéssim, on hi ha població implicada.
3: S'espera vent avui?
2: S'espera vent de marinada, seria un règim molt similar al que hem tingut aquests dies passats, vent de marinada que tendeixi a rolar, és a dir, a canviar component sud-oest.
4: Com tenim els nuclis de Caldes, que estaven més afectats, la zona del Farell?
2: Sí, després entenc que l'alcalde en donarà més detalls. Nosaltres, bàsicament, hem mantingut el confinament de Sant Sebastià Montmajor i de nucli del Farell, bàsicament perquè preveiem, doncs, que aquests focos secundaris que poden reprendre amb intensitat en aquest flanc dret especialment, i en part en el cap, doncs puguin impactar, si agafen prota intensitat, doncs amb aquestes zones poblades.
3: Amb l'anàlisi que heu fet i amb aquestes condicions creieu que avui podreu estabilitzar aquest foc?
2: Hem de veure com evoluciona el dia, perquè, bueno, ahir ja preveiem un dia extraordinàriament complicat, i de fet ahir el dia va ser extraordinàriament complicat, i per la nit no hem estat a temps encara de poder tancar el perímetre, i hem de veure com es comporta. Preveiem, doncs, que puguem tindre noves ignicions fora de perímetre que ens comprometin a nivell de recursos, i intentarem, doncs, qualsevol conat, doncs, ser molt contundents per a parar-ho. Si de cara al vespre doncs les condicions ens ho permeten. Hem pogut tancar el perímetre i els focos secundaris, o sigui, els focos secundaris no han generat molta intensitat que puguin generar, no els focos secundaris latents, doncs és possible que es pugui donar per estabilitat, però no serà de ben segur fins ben entrada la tarda.
5: Quin nombre de dotacions hi haurà per avui i quantes dotacions?
2: Les dotacions hem mantingut exactament tots, o sigui, hem replicat el mateix dispositiu que teníem ahir, estem parlant d'una setantena de recursos.

0: i al voltant de 240 efectius.
1: I del nombre d'hectàrees?
0: Al voltant d'unes 200, però això ho confirmarà allà en rural.
2: Aeris ja s'han incorporat o estan per
0: comunicar? Aeris s'han incorporat. Sí, aquests nous conats bàsicament és el sector central del que seria el Flandret, al costat de l'incendi, i la part alta cap amb el flanc esquerre.
3: És terme de Caldes?
0: És terme de Sentmenat i entra lleugerament a Caldeseca.
3: Però Gallifa no
0: entra? Gallifa no entra.
4: Pel que fa al Flandret, que es tenia de que pogués avançar més en direcció de Sant Feliu de Codines, es pateix encara?
0: Es pateix encara, bàsicament per això, perquè no podem descartar que algun foco secundari no agafi intensitat i ens pugui propagar fora capacitat d'extinció.
5: Aquesta és una de les principals alertes, preocupacions, que pugui avançar cap a Sant Feliu de Codines i estendre molt més a aquest perímetre?
0: Ara per ara, la principal alerta o la principal preocupació és que impacti directament a l'organització, com ja he comentat, del Farell. Seria el sector ara per ara més crític i per aquest motiu l'hem mantingut confinat.
6: Aquesta és la darrera hora de l'incendi de Sentmenat que acaba d'informar-ne Eduard Martínez, que era el cap dels bombers, on continuen treballant, ens explicava, 70 recursos i 240 efectius. S'han cremat aproximadament unes 200 hectàrees i els esforços avui passen per controlar que no hi hagi represes fora del perímetre i mirar d'estabilitzar-lo, tot i que els bombers no veuen del tot clar que pugui ser avui per les condicions meteorològiques. El punt més crític, allò que més els preocupa ara mateix, és que les flames, el foc, arribi a la urbanització del Farell. On ja s'han aixecat totalment els confinaments, en tot cas, és a l'incendi de l'Anoia, que ja s'ha estabilitzat. S'ha hagut de sufocar alguna represa dins del perímetre i en alguns focus secundaris. Finalment, s'ha pogut evitar el pitjor escenari i evitar que el foc evolucionés en direcció al Bruc, amb un potencial d'afectació, aleshores seria de 4.000 hectàrees. Tornem, doncs, a connectar amb la Pobla de Claramunt, on hi tenim els nostres companys de Canal Taronja Anoia, en Sergi Lladó i en Joan Gual. Joan, bon dia, explica'ns.
7: Doncs ens trobem aquí a les Garrigues, en aquesta urbanització de la Pobla de Claramunt, que ha estat una de les més afectades en aquest incendi de l'Anoia, que ha cremat unes 500 hectàrees. Com dèiem, aquest incendi ha cremat no només vegetació, sinó que fins i tot ha arribat en alguns habitatges, i un d'aquests habitatges afectats ha estat el del David. Bon dia.
8: Bon dia.
7: Vostè és veí d'aquí i el seu jardí ha estat afectat i se li han cremat alguna vegetació. Com va ser rebre l'avís d'aquest incendi?
8: Pues bueno, jo estava a Igualada, em va avisar la dona i ràpidament vaig decidir venir. Vaig decidir venir i gràcies a dos veïns d'aquella zona i un del meu carrer i jo que ens vam quedar aquí i amb les mangueres anàvem sufocant els jardins perquè no s'estenguem més. Vam saltar 6 o 7 terrenys perquè no quedava ningú, bombers ja estaven saturats i anaven cap allà. I bueno, passar tota la nit aquí, anar remullant i per sort va ser una cosa ràpida i ja està, però bueno.
7: Abans ens comentaves que veure aquestes imatges després d'haver estat tota la vida aquí, que vas venir quan eres petit, com ha canviat de la percepció el veure aquestes terres cremades, calcinades i també part de casa teva?
8: Bueno, ara encara ho estic assimilant. Estic en procés d'assimilar-ho.
7: Com ens comentaves també, s'ha cremat alguns arbres al teu hort que tenies aquí baix de casa teva. També com serà aquesta recuperació, què us han dit les fonts oficials i com heu de procedir?
8: No ens han dit res encara, no ens han dit res. Imagino que s'ha de passar temps, però bueno, d'això no crec que... No sé si ens ajudaran, no ens ajudaran, clar, no és una cosa principal. Per sort, les vivendes, tant el meu carrer com aquest d'aquí i el del darrere, que vam fer comprovar les cases, han estat els jardins i els horts que teníem. I ja està, ara pair-ho i ja està.
7: Doncs moltíssimes gràcies, David. Nosaltres seguirem aquí, a la Pobla de Claramunt, on, com dèiem, alguns habitatges han quedat calcinats i també molta part de la massa agrícola.
6: I això que planteges, Joan, aquest serà l'altre debat, el de les assegurances i què cobraran o no els damnificats per aquest incendi forestal. Gràcies, companys. I finalment, ahir al vespre, els bombers van donar per controlat l'incendi forestal al massís de les Gavarres, que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície. Tot i la fase de control, durant la nit hi han continuat treballant 16 dotacions, revisant punts calents per evitar revifades. L'extensió del perímetre de l'incendi ha estat de 40 quilòmetres i hi ha hagut una vintena de cases afectades a urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro i Calonja. Doncs bé, de la gestió per prevenir els incendis forestals a la zona de les Gavarres n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa, aquí mateix, el gerent del Consorci del Massís, Quim Gubau. Gubau defensa la feina feta, tot i que admet que ara s'haurà de fer una anàlisi per saber si hi havia punts a millorar.
1: El Massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pel grup bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments al foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat.
6: Mentrestant, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com li han demanat Junts, Vox i la CUP. L'oposició vol explicacions sobre per què el treballador contractat per la UTE va utilitzar una màquina prohibida quan hi ha les circumstàncies que existeixen, que s'estan produint, que hi havia, vaja, Mont Carvajal.
9: El Departament de Territori tindrà aquesta setmana tota la informació que ha requerit a l'empresa que va subcontractar pel manteniment de la zona de les Gavarres i decidirà com afectarà la seva relació. De moment, segons la consellera del RAM i portaveu del govern, Sílvia Paneque, l'empresa subcontractada està col·laborant i en tot moment sabia que estava prohibit utilitzar radials aquell dia.
10: I concretament, en aquell moment, hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i, per tant, estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs el seu compliment.
9: El govern s'ha reunit amb els grups parlamentaris per compartir-hi la situació extrema que viu el país a causa de l'onada de calor i la simultaneïtat dels incendis i ha demanat a ciutadans i empreses màxima precaució i que compleixin les recomanacions per evitar riscos i més focs.
6: I és que avui torna a ser una jornada molt complicada pel que fa al perill d'incendis a Catalunya. Per això els agents rurals amplien l'activació del nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 214 municipis de 24 comarques. De fet, només les zones del Pirineu i del Delta de l'Ebre es deslliuren del perill alt d'incendi. La resta del país, per tant, manté el risc alt o molt alt. A més, avui s'amplien les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Ubac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Per tot plegat, Protecció Civil ha prohibit les tasques de sega a la franja central del dia, així com les activitats culturals, falleres i amb foc. Mentrestant, aquest dimecres està previst que s'arribi al pic màxim de l'onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per perill alt o molt alt a tota Catalunya, excepte a l'Aran. Ahir dimarts, la temperatura ja va superar els 43 graus a Terres de l'Ebre i també al Priorat. A Vinebre, per exemple, a la Ribera d'Ebre, es va registrar la màxima del país amb 43,7 graus. A més, els termòmetres es van enfilar per sobre dels 40 graus amb comoditat. A més, ho van fer-ho a Ponent i també en alguns indrets del Camp de Tarragona i de la Catalunya Central. La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que, com us estem explicant, poden arribar a fregar els 44 graus. Per això, en aquest sentit, Protecció Civil recomana extremar les precaucions per evitar incidents, ho ha dit la subdirectora Imma Soler en una entrevista aquí, al Notícies en Xarxa.
11: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat.
6: Una onada de calor que a vegades ens fa ser negligents, imprudents a l'hora del bany. Precisament ahir es va morir una nena de 6 anys ofegada a la tarda d'ahir, dimarts, a la piscina del complex esportiu Barri del Secat de Balaguer. Va ser a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Aquesta és la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes. I aquest matí es tornarà a avaluar l'estat de l'esvoranc de 8 metres que ahir es va produir al barri del Putxet, a Barcelona, per les obres de la línia 9 del metro. Ahir a la nit s'hi van abocar més de 300 formigoneres per estabilitzar la zona i un cop el formigó s'assenti i es solidifiqui, els tècnics comprovaran l'estabilitat del subsol. Com a conseqüència de l'esvoranc, un centenar de veïns de 5 finques van ser desallotjats i han hagut de passar la nit fora, segons ha informat en roda de premsa conjunta l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera de Territori, Sílvia Panic.
12: Després dels anàlisis previs i, sobretot, d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció, a través de bombeig, de formigó en aquesta cavitat. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix.
13: El nostre objectiu i la nostra funció en aquest cas, com a Ajuntament i de serveis municipals, insisteixo, és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
6: Sis minuts falten per arribar a 8:45. Gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial de Futbol. S'ha classificat per als quarts amb una victòria sobre Egipte per 3-2. L'albiceleste perdia de 2 gols en el minut 79 de partit i va capgirar el resultat amb 3 dianes en només 13 minuts. Leo Messi continua fent història en les Copes del Món amb el gol número 21 en el seu registre particular, el 8è en aquest Mundial, que el situa com a màxim anotador del torneig. El rival de l'Argentina als quarts de final serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. Ja ha quedat, per tant, completat el quadre dels quarts, que inclou també els duels França-Marroc, Anglaterra-Noruega i Espanya-Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente ha viatjat aquesta matinada a Los Angeles, on divendres a les 9 del vespre es jugarà el pas a les semifinals. La plantilla de l'Espanyol va agafant forma amb les renovacions i els fitxatges. Els blanquiblaus han tancat la segona incorporació al neerlandès Harman. És un defensa de 24 anys que arriba cedit pel Burnley anglès. Amb anterioritat havia jugat també al Feyenoord, on va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa. D'altra banda, el club ha presentat oficialment l'altre fitxatge d'aquest mercat d'estiu, que és Àlex Calatrava. La primera edició dels Premis Dona i Esport de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya ha guardonat fins a 6 referents vinculades amb el món de l'esport. Helena Fort, directiva del Barça, l'empresària Sònia Colomà, la periodista Mireia Vicente o l'esportista Araceli Segarra han estat algunes de les guardonades d'uns premis que volen reconèixer el talent, l'esforç i el lideratge de les dones que transformen l'esport des de diversos àmbits. L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, mentre que Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. David Navarro ens ho explica.
14: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per a l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
15: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
14: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques. La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
16: Paraules noves que ja pots dir.
14: Maqui, rotlla que es prepara embolicant amb una fulla d'alga una barreja d'arròs bullit en vinagrat i peix o verdures propi de la cuina japonesa.
17: El maki és un dels tipus de sushi que té forma de rotlla. De fet, el maki vol dir rotlla en japonès. Aquesta forma ha triomfat per sobre del terme rotlla de sushi que es va fixar inicialment, i de makis n'hi ha de molts tipus.
18: Ja està aquí, ja arriba per
17: Tenim el futomaki, o maki gros, força gruixut i que sol anar farcit de diversos ingredients. El hosomaki, o maki petit, que només fa uns 2 o 3 centímetres de diàmetre i que generalment està farcit d'un sol ingredient. Una altra variant és el temaki, o maki en cornet, que s'embolica amb la mà i té forma de con. I l'uramaki, o maki girat, que s'embolica al voltant d'una fulla d'alga nori, de manera que l'arròs queda fora i la resta d'ingredients a dins. D'aquest tipus destaquem el rotlla de Califòrnia, un uramaki farcit de peix cuit o surimi, verdures diverses i maionesa, i que va recobert amb llavors de sèsam o ous de peix, una alternativa originària dels Estats Units i que és una bona opció per als detractors del peix cru. Opcions, doncs, no ens en falten. Bon profit.
16: Oio?
19: Hola!
16: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la Xarxa i el Termcat.
14: La xarxa de comunicació local.
20: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els bombers afronten l'extinció dels incendis a Catalunya amb millors perspectives, però amb el context desfavorable del risc de foc forestal vigent arreu del país i en el pic de l'onada de calor. Bona part dels esforços dels bombers se centren ara mateix en l'incendi de Sentmenat. Malgrat que s'han pogut aixecar ja la majoria dels confinaments, l'estabilització del foc podria ser que no arribés fins a última hora del dia o fins i tot de cara a demà. El cap operatiu del cos, Eduard Martínez, acaba de fer una actualització de l'última hora d'aquest foc.
0: No descartem que tinguem nous conats d'incendi, com ja va succeir ahir mateix, i avui focalitzarem els esforços en primer, doncs, controlar qualsevol ignició fora de perímetre que ens pugui obrir tant el flanc dret com la part alta del flanc esquerre, que ara mateix són les zones més actives. Ja, de fet, ja comencem a tindre fumeroles en aquest sector, i tractar d'estabilitzar l'incendi al llarg del dia.
6: La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que poden arribar a fregar els 44 graus a punts com les Terres de l'Ebre. Les temperatures extremes persistents es mantindran com a mínim fins demà i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Imma Soler n'és la subdirectora i ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
11: Cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos. Hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat, per tal de poder descansar una mica el cos d'aquesta calor.
6: Una nena de 6 anys ha mort ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa tot just 3 setmanes. Els tècnics tornaran a avaluar aquest matí l'estat de l'esvoranc de 8 metres que s'ha obert per les obres de la línia L9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Un centenar de veïns de 5 finques han hagut de passar la primera nit fora de casa. Dels esports, la gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial, que han passat ronda amb una remuntada èpica contra Egipte. Perdia per 0-2 al minut 79 i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. El seu rival, als quarts, serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I en cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
14: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Els bombers de la Generalitat afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció dels incendis més importants que afecten el país. Sigui com sigui, es mantenen alerta davant el risc que augmenta amb possibilitats de nous focus amb l'arribada avui del pic de l'onada de calor. Malgrat que s'han pogut aixecar ja la majoria dels confinaments, l'estabilització del foc podria ser que no arribés fins a última hora del dia o fins i tot de cara a demà. El cap operatiu del cos, Eduard Martínez, acaba de fer una actualització d'última hora d'aquest incendi.
0: No descartem que tinguem nous conats d'incendi, com ja va succeir ahir mateix, i avui focalitzarem els esforços en primer, doncs, controlar qualsevol ignició fora de perímetre que ens pugui obrir tant el flanc dret com la part alta del flanc esquerre, que ara mateix són les zones més actives. Ja, de fet, ja comencem a tindre fumeroles en aquest sector, i tractar d'estabilitzar l'incendi al llarg del dia.
6: Doncs busquem més detalls sobre la darrera hora d'aquest incendi. Connectem tot seguit amb Sant Manat, on hi ha els nostres companys de Televisió de Sabadell, la Lorena Martín i en Josep Cullell. Josep, molt bon dia. Què ens pots explicar des d'aquí, des de Sant Manat, ara mateix?
19: Hola, què tal? Doncs estem aquí a Sant Manat, on just fa pocs minuts que hi ha hagut aquest canvi de torn dels bombers per continuar amb aquestes tasques d'extinció, que, com explicava el cap d'intervenció dels bombers, encara queda un dia llarg per endavant i que no saben si avui el podran tenir estabilitzat. De fet, tenim aquí amb nosaltres l'alcaldessa de Sant Manat, Montserrat Rueda. Bon dia.
21: Hola, molt bon dia.
19: Expliqui'ns una mica com s'està vivint des de dilluns fins avui tot aquest incendi que està tocant just aquí a la part nord del municipi.
21: La veritat és que s'està vivint amb molta angoixa i amb molt dolor, perquè per nosaltres aquesta part tan verda que ens caracteritza com a poble és molt i molt important per nosaltres. Però sí que hem de donar un missatge tranquil·litzador, perquè la veritat és que bombers i la resta de cossos de seguretat estan posant tots els mitjans que tenen al seu abast per poder estabilitzar i en el seu moment poder extingir definitivament aquest incendi.
19: El confinament va afectar també a alguna urbanització, no?, d'aquí a Sant Manat. Com està la situació ara mateix, els veïns, com ha ajudat l'Ajuntament a les persones que estaven afectades?
21: Bueno, el confinament era el que donaven les instruccions als ciutadans que estaven confinats, vull dir, no podia sortir de casa, i sí que vam haver de fer una evacuació d'un nucli disseminat que tenim molt voltant de bosc, o sigui, d'aguanta, i bueno, de moment tenim una família que hem de veure avui, amb la previsió que tenim, com actuarem a partir d'ara, però sí que l'hem hagut d'ubicar en un equipament municipal.
19: Confia que avui estigui estabilitzat? Quin missatge li donaria a la població, no, especialment a aquesta propera als focus dels incendis?
21: Jo confio i espero i desitjo que estigui estabilitzat aquest incendi, però no podem saber. El que sí que sabem és que anem millorant i que cada vegada anem encaminats a que s'estabilitzi i puguem controlar aquest incendi. Però tenim una orografia molt complexa, la climatologia tampoc ajuda i el que ens estan dient els bombers és que tenim molts focus secundaris que fan que aquest perímetre no l'acabin de poder acotar de tot. Però jo crec que estem en bones mans i hem de tenir un missatge esperançador perquè anem a millor. Jo cada dia les xifres, tot i que s'ha cremat una miqueta més, però no s'està desbocant, ells ho van acotant i estan fent molt bona feina.
19: Doncs Montserrat Roy, alcaldessa de Setmanat, gràcies per atendre'ns aquí al Next Matí.
21: Moltes gràcies a vosaltres per informar. Gràcies.
19: Doncs ja ho sabeu, companys, les paraules de l'alcaldessa de Setmanat en aquest tercer dia d'aquest incendi d'aquest Setmanat, confiem que avui es pugui donar per estabilitzat.
6: Missatge esperançador el que ens dona l'alcaldessa de Setmanat. Gràcies, companys, des de Setmanat, des del Vallès Occidental. Ara ens n'anem cap a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, on la majoria dels confinaments per aquest incendi ja s'haurien aixecat, però només afecten encara uns 300 veïns que no ho estan que estan encara confinats, per tant, que no s'ha aixecat per ells el confinament. M'estic referint als veïns de la urbanització del Farell, aquests 300 veïns, però també alguns de Sant Sebastià de Montmajor, que, insistim, estan les dues coses al terme municipal de Caldes de Montbui. Anem, doncs, cap allà. Allà hi tenim els companys de BOTV, en José Luis Pulido i l'Aina Ruiz. Bon dia, Aina. Què ens pots explicar tu des de Caldes de Montbui?
2: Bon dia, efectivament. Nosaltres ens trobem, però, també en el Setmanat, en el centre de control, perquè és on s'ha desplaçat l'alcalde per assistir a aquesta reunió que ha tingut lloc fa uns instants, on s'ha actualitzat la informació de com ha evolucionat l'incendi aquesta nit. I com bé comentaves, són dues les urbanitzacions de Caldes que continuen confinades. Nosaltres ens hem volgut acostar a parlar amb l'alcalde, l'Isidre Pineda, perquè ens explica una mica com ho estan vivint aquests veïns.
3: Doncs, evidentment, amb molta preocupació. La situació, és veritat que durant la nit ha estat positiva. S'ha aconseguit avançar sobretot en el front esquerre, en el flanc esquerre, que és el que afecta termes municipals de Setmanat i de Castellà, però aquest cap de l'incendi i aquest flanc dret, que és el que seria el terme municipal de Caldes, sobretot el que afecta el confinament dels veïns i veïnes del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, és el que de moment es posa amb més esforços per intentar anar perimetrant tot l'incendi.
2: Ens explicava fa una estona. Un dels principals motius pels quals s'ha confinat aquestes urbanitzacions és per evitar el desplaçament, oi?
3: Sobretot hem de tenir en compte que el barri del Farell està just a dalt de la muntanya i també Sant Sebastià de Montmajor. Hi ha una única via d'accés, que és la carretera que va des del càmping del Pasqualet fins a dalt al Farell. El que és molt important és deixar aquesta via lliure perquè les més de 70 dotacions de bombers puguin seguir treballant i, per tant, els hi posem fàcil una feina que està sent dura, però que està sent constant. Ara mateix s'estan fent el relleu de tots els equips de bombers. Ens han confirmat que més de 240 efectius estan treballant a terreny. S'acaben de rellevar ara mateix. Ja s'han activat també els mitjans aeris. Són 70 vehicles, 70 dotacions, més els vehicles de suport. Això sumat a tots els dispositius d'ADF, Protecció Civil, Policia Local, Mossos, que també estan a dalt a l'urbanització per assistir a aquells veïns i veïnes que puguin necessitar-ho.
2: En aquest sentit, sabem que estàs en contacte amb aquests veïns que es troben confinats a les urbanitzacions. Explica'ns una mica com ho estan vivint.
3: Doncs, evidentment, doncs és una situació agradable, però i evidentment també estan passant molts nervis, cosa que entenem, però també estan col·laborant moltíssim, vull destacar-ho, estan seguint les indicacions que sempre s'estan donant des de bombers, estem en contacte constant, hem fet des d'ahir també algunes connexions amb ells per anar donant-los el màxim d'informació actualitzada. Avui a la una intentarem fer una reunió, ja hem pactat amb bombers, també perquè els mateixos bombers puguin explicar als veïns i veïnes que estan confinats quina és la situació. Evidentment, intentarem tenir-los informats de la mateixa manera que també estem informant a aquells veïns i veïnes que estan allotjats als diferents hotels de Caldes o fins i tot també a la residència Santa Susana.
2: Moltes gràcies, alcalde.
3: Gràcies, bon dia.
2: Us explicava, una reunió que tindrà lloc aquest migdia, a la una del migdia, per informar els veïns i sobretot tranquil·litzar-los. Estan sent uns dies complicats i confien els bombers poder-los estabilitzar aquest migdia.
6: Doncs estarem atents, evidentment, a aquesta reunió amb els veïns perquè els bombers els puguin tranquil·litzar una mica més. Recordem l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, però des de Sentmenat, on es havia instal·lat aquest comandament. Gràcies, companys de BOTV. On ja s'han aixecat totalment els confinaments és a l'incendi de l'Anoia, que ja s'ha estabilitzat. S'ha hagut de sufocar alguna represa dins del perímetre i en alguns focus secundaris. Finalment, s'ha pogut evitar el pitjor escenari i evitar que el foc evolucionés en direcció al Bruc, amb una potencial afectació de 4.000 hectàrees. I finalment, ahir al vespre, els bombers van donar també per controlat l'incendi forestal al massís de les Gavarres, que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície. Tot i la fase de control, durant la nit ja han continuat treballant 16 dotacions revisant punts calents per evitar revifades. L'extensió del perímetre de l'incendi ha estat de 40 quilòmetres i hi ha hagut una vintena de cases afectades a urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro i de Calonja. Doncs bé, de la gestió per prevenir els incendis forestals a la zona en concret de les Gavarres n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa el gerent del Consorci del Massís, Quim Gubau. Gubau defensa la feina feta, tot i que admet que ara s'haurà de fer una anàlisi exhaustiu per saber si hi havia punts a millorar.
1: El Massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments al foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat.
6: Les coses, sens dubte, pinten una mica més bé, però no ens podem relaxar perquè avui torna a ser una jornada molt complicada pel que fa al perill d'incendis a Catalunya. Per això els agents rurals amplien l'activació del nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 214 municipis de 24 comarques. De fet, només les zones del Pirineu i del Delta de l'Ebre es deslliuren del perill alt d'incendi. La resta del país, per tant, manté el risc alt o molt alt. A més, avui s'amplien les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Ubac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Per tot plegat, Protecció Civil ha prohibit les tasques de sega a la franja central del dia, així com totes aquelles activitats culturals relacionades amb les falles i amb el foc. Mentrestant, aquest dimecres està previst que s'arribi al pic màxim de l'onada de calor. Us ho estem explicant per activa i per passiva. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per perill alt o molt alt a tota Catalunya, excepte a l'Aran. Ahir dimarts, la temperatura ja va superar els 43 graus a Terres de l'Ebre i al Priorat també. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, es va registrar la màxima del país amb 43,7 graus. A més, els termòmetres es van enfilar per sobre dels 40 graus amb comoditat a Ponent i també en alguns indrets del Camp de Tarragona i de la Catalunya Central. És per això, és en aquest sentit, que Protecció Civil ens recomana extremar les precaucions per evitar incidents. Ho ha dit la subdirectora Imma Soler en una entrevista aquí, al Notícies en Xarxa.
11: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat.
6: I afegim que una nena de 6 anys ha mort ofegada aquest dimarts a la tarda a la piscina del complex esportiu Barri del Secà de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Aquesta és la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes.
4: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
6: I I aquest matí es tornarà a avaluar l'estat de l'esvoranc de 8 metres que ahir es va produir al barri del Putxet, a Barcelona, per les obres de la línia L9 del metro. Ahir a la nit s'hi van abocar més de 300 formigoneres per estabilitzar la zona i un cop el formigó s'assenti i es solidifiqui, els tècnics comprovaran l'estabilitat del subsol. Com a conseqüència de l'esvoranc, un centenar de veïns de 5 finques van ser desallotjats i han hagut de passar la nit fora, segons van informar en roda de premsa conjunta l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la portaveu del govern, Sílvia Paniqué.
5: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombets de formigó en aquesta cavitat. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix.
13: El nostre objectiu i la nostra funció en aquest cas, com a Ajuntament i de serveis municipals, insisteixo, és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
6: I avui també us expliquem que augmenten les persones sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. El darrer recompte situa en prop de 2.000 les persones que dormen al ras a la capital catalana. Ens ho amplia la Maite Polo.
8: Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
22: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
8: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
6: I avui obrim la crònica esportiva parlant del Mundial de Futbol. Cristina Álvarez, molt bon dia.
23: Bon dia.
6: I de la gesta d'Argentina als vuitens de final.
23: Sí, s'ha classificat pels quarts de final amb un partit que els aficionats de l'Albiceleste trigaran a oblidar. S'ha classificat pels quarts amb una victòria per 3-2 sobre Egipte i això que al minut 79 perdien per 2-0, però amb 3 gols en només 13 minuts van capgirar el marcador. Leo Messi va ser una vegada més artífex de la remuntada i continua fent història a les Copes del Món amb el gol número 21 en el seu registre particular. El vuitè en aquest campionat que el situa com a màxim anotador del torneig. El rival de l'Argentina als quarts de final serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. Aquest duel entre Argentina i Colòmbia completa el quadre dels quarts, que inclou també els duels França-Marroc, Anglaterra-Noruega i Espanya-Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente ha viatjat aquesta matinada a Los Angeles, on divendres a les 9 de la nit es jugarà l'accés a les semifinals. La plantilla de l'Espanyol va agafant forma amb les renovacions i també els fitxatges. Els blanquiblaus han tancat la segona incorporació al neerlandès Hartman, el defensa de 24 anys, arriba cedit pel Burnley anglès. Abans havia jugat al Feyenoord, on va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa. A més, el club ha presentat oficialment l'altre fitxatge d'aquest mercat d'estiu, Àlex Calatrava, el barceloní, que fins ara jugava al Castelló i signa per 5 temporades, pensa en objectius ambiciosos.
24: Al final creo que es un proyecto ambicioso, como decía antes, y creo que lo más arriba posible, intentar pelear pues, por las posiciones de Europa si podría darse, y bueno, ser ambiciosos e intentar dar el máximo.
23: L'equip ja ha tornat a la feina després de les vacances. Ho ha fet amb les revisions mèdiques i físiques. Demà ja començaran a entrenar les ordres de Manolo González. El Club Hoquei Mataró necessita aconseguir 20.000 euros en els propers dies per garantir la presència a l'Hoquei Lliga Femenina, tot plegat després que els socis hagin rebutjat el pressupost que preveia renunciar a la màxima categoria. Ens amplia la informació l'Oriol Debat de TV Mataró.
7: En la darrera assemblea general ordinària del Club Hoquei Mataró no hi ha hagut acord en la proposta per la temporada vinent, on la directiva proposava la renúncia a l'Hoquei Lliga Femenina per no augmentar encara més el deute que arrossega l'entitat de fa temporades. Així, la vintena de socis presentats en la reunió no van aprovar els pressupostos pel curs 26-27. A partir d'aquí, el fins ara president Juan Pedro Gallardo va decidir fer un pas al costat i presentar la dimissió. Assegura que va entrar al club amb l'objectiu de fer-lo viable sense augmentar el deute, i en no aconseguir-ho, fa una passa al costat. La data límit per tancar l'inscripció a l'Hoquei Lliga Femenina és el 10 de juliol. En tot cas, el club s'ha marcat fins al dia 8 com a topall per trobar els 20.000 euros necessaris.
23: El Barça d'hoquei patins es reforça amb Davide Gavioli. El davanter italià de 28 anys arriba procedent del Trissino i signa contracte per dues temporades fins al 2028. El de Mirandola ha tancat la darrera temporada amb un registre de 26 gols i 26 assistències. Al seu palmarès hi destaquen una Copa d'Europa, quatre lligues italianes i una Copa Intercontinental, a més dels bronzes al Mundial i un altre a l'Europeu. I d'un nou jugador del Barça a un exjugador, perquè Ferran Font ja ha estat presentat com a nou integrant del Club Patí Voltregà. L'osonenc torna a casa després de dues temporades al Club Laurana. Font és el fitxatge estrella d'un Voltregà que també s'ha reforçat amb Joel Roma de l'Igualada i amb el porter de la base, Xevi Urroz. Font explica com afronta la nova etapa.
9: On vaig començar, on el meu pare hi va estar tota la vida, i on tinc sort, doncs, de l'equip tenir-hi amics que conec des de ben petit, aprendre de tots els que estan aquí, perquè al final quan entres en un club nou, doncs el primer que crec que has de fer és absorbir tot el que hi ha.
23: Doncs moviments de mercat també en l'hoquei patins.
10: Perfecte. És el moment de comprar i vendre, no?
23: I tant, exacte.
10: Gràcies, Cristina, que vagi bé. I la cultura, amb un nom propi, dos, de fet, dos noms propis. Primer, el de l'escriptor Ramon Solsona, que rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. L'altre nom propi, el de Màrius Serra, que ha estat guardonat amb el Premi de Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició, amb més segells editorials i un nou espai dedicat a l'ofici del llibre. Ens ho amplia tot plegat en David Navarro.
14: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
12: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
14: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
10: I la cinquena edició del Festival de Poesia Pirineu Terra de Versos oferirà 3 dies de cultura per a totes les edats, del 27 al 29 d'agost, entre la Seu d'Urgell i Ripoll. És una crònica de Pirineus TV.
15: L'esdeveniment, impulsat per les llibreries cooperatives El Refugi i La Lluerna, busca ser un espai de trobada entre creadors, disciplines i territoris.
25: És una manera també de que la llibreria El Refugi participi activament de la Festa Major, que per nosaltres és important, i fer-ho doncs, aportant una mica un granet de sorra a través de la poesia.
15: La programació a la capital urgellenca començarà el 27 d'agost amb el músic Arnau Obiols i el poeta Martí Boada.
25: Hem acomodat un repertori bastant potent, no? Des del músic, però que també és poeta, Cesc Freixas, de poeta local Roser Maura, d'aquí de la Seu, i ho combinarem també amb tres poetes més, Anna Pentinat, la Blanca Llum Vidal i Ria Dueñas, que, per exemple, aquesta és l'última, és l'últim premi amb el de Oller, a millor poeta jove de Principat de Catalunya.
15: L'acte final del festival tancarà amb l'actuació del grup Glosa Càustica.
10: D'aquesta manera, doncs, posem avui el punt final al Notícies en Xarxa del matí. Gràcies per l'atenció. Us esperem demà a les 7 i, sobretot, guardeu-vos de la calor. Adéu, adéu.
4: La Xarxa de Comunicació Local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi que dilluns es va declarar a Sant Menat, al Vallès Occidental, no generi nous conats que puguin afectar la urbanització del Farell i el nucli de Sant Sebastià de Fontmajor, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, on es manté el confinament d'unes 300 persones. Ja són unes 35 les que han hagut de ser reallotjades als balnearis Termes Victòria i Roquetes, i una altra en una residència per a la gent gran. El foc segueix sense estar estabilitzat i ja ha cremat unes 200 hectàrees. Uns 240 efectius segueixen treballant a la zona amb els mitjans aeris que s'han reincorporat amb la sortida del sol. El cos no preveu tenir estabilitzat l'incendi com a mínim fins la tarda. Escoltem l'inspector cap dels bombers, el David Borrell.
2: Al migdia, que sabem que se'ns tornarà a complicar perquè bufarà marinada, farà molta calor i sabem que tornarem a tenir moments i situacions difícils.
1: En paral·lel, la situació ha millorat en altres focs. L'incendi de la Noia, que va començar entre Carme i Pobla de Claramunt, que ha afectat a prop de 500 hectàrees, ja es manté estabilitzat. També està controlat el foc d'Artesa de Segre a la Noguera i els focs de Savallà, del Comtat i de Selvanera a la Segarra. A les Gavarres, els bombers ja han donat per controlat l'incendi després de cremar unes 2.200 hectàrees. Tot plegat en un context de risc extrem d'incendi amb el Pla Alfa nivell 4 en més de 200 municipis. En aquestes poblacions, les tasques de sega queden prohibides entre les 12 i les 6 de la tarda. Es restringeix l'accés als espais forestals tant a peu com amb vehicle. També se suspenen les acampades, rutes i activitats de lleure a l'exterior, les obres a les carreteres i als vorals, la sega de cunetes i qualsevol altra activitat de foc o pirotècnia. També el transport de productes forestals dins el bosc queda prohibit entre les 12 del migdia i les 8 del vespre. Una onada de calor que arriba aquest dimecres al seu punt màxim, amb temperatures que podrien enfilar-se fins als 44 graus a punt de punts de Ponent, Terres de l'Ebre o la Conca de Tremp. També al litoral i al prelitoral podrien arribar fins als 40. Escoltem Imma Soler, subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, que n'ha parlat a la xarxa.
3: Estem ara justament en el pic d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Avui farà molta calor arreu del territori, les zones de Ponent, el litoral, prelitoral, també fins i tot el Pirineu pujarà de temperatura, temperatures que no són les habituals en aquesta zona, temperatures molt per sobre de la mitjana, i per tant arreu del territori hem de tenir molta cura amb aquestes temperatures avui.
1: La calor també serà intensa a la nit, amb nits tropicals o fins i tot roents al litoral. L'onada de calor es pot allargar almenys 10 dies més. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: Bon dia, El Prat. És dimecres 8 de juliol del 2026. Quan passen gairebé 5 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. L'Ajuntament va aprovar que el Mas Blau compti amb una zona taronja d'aparcament per la plantilla de les empreses a partir del mes d'octubre. Així ho va aprovar el ple municipal, que vol acabar amb l'ús fraudulent de l'espai públic que es fa principalment per part d'empreses d'aparcament de cotxes de passatgers de l'aeroport. La mesura té com a objectiu ordenar l'aparcament i reduir l'ocupació de llarga estada vinculada a aquests usos no autoritzats, amb la voluntat d'afavorir la disponibilitat de places pels treballadors. Per això, es fixa una tarifa de 8 euros mensuals per estacionar fins a 16 hores diàries. L'oposició va criticar aquesta mesura per representar una càrrega a les plantilles de les empreses d'aquest polígon industrial. Avui ens visita el tinent d'alcaldia de l'àrea d'acció institucional, projectes urbans i mobilitat, Juan Pedro Pérez, per parlar d'aquesta nova mesura. A més, al programa també us explicarem el vermut i sèries que es farà dissabte al centre cívic Palmira Domènech i acomiadarem l'espai Quinto Milenio. També us avançarem un fragment de la primera entrevista que han concedit dos passatgers espanyols del creuer Ontius després de ser el focus d'atenció mediàtica, recordem, amb la crisi de l'antivirus. I ho han fet aquí, a la ràdio del Somormujo, amb José David Muñoz. Comencem. El control tècnic, Sergio Villar, Neus Bou a les xarxes, Marc Quinto a la producció i qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts al Planeta Prat.
1: Planeta Prat.

0: Més estrella d'aquests mesos d'estiu amb la calor, però especialment avui que recordem, doncs ha de ser en principi el dia més fort amb diferència de tota aquesta onada de calor que oficialment acaba dijous, però que realment pràcticament no tindrà fre en el que són les properes setmanes. Perdó. Pel que fa a la previsió del Meteocat, i recordem, el mapa d'avisos és aquesta tarda que hi haurà alerta vermella al Baix Llobregat amb tot el que això implica, especialment no recomanada per la gent que no la pugui fer qualsevol tipus d'activitat a l'aire lliure en les hores més fortes del dia. I és que és això, parlem de temperatures rècord pràcticament. És cert que després doncs, no són meteoròlegs, depèn de qüestions d'humitat, de sensació tèrmica, etc. Però són temperatures que es disparen, uns pocs graus per sobre del que vam viure ahir, per exemple. I per tant, doncs, és cert que farà una miqueta de vent, uns 15 km per hora en direcció nord, que potser pot alleugerir minimíssimament la sensació, però bueno, tota la gent que hagueu sortit ja al carrer, sí, fins sí, i tot en la zona d'ombra, és aquesta sensació intensa de xafogó. Per tant, en principi, el pitjor dia d'aquesta onada de calor. No ens hem de posar gaire en futur, però com a mínim el que són les prediccions per conjunts indiquen això, que hi haurà una petita baixada al cap de setmana. Baixada vol dir que continuarà fent molta més calor de l'habitual per aquesta època de l'any, però potser parlem de 3-4 graus menys, d'aquesta petita treva, però que la temperatura que fa ser avui ens hem de acostumar, podríem dir, de cara a la següent setmana, on el normal és que durant 2-3-4 dies sigui el que estem vivint avui. O sigui que no és el punt més fort, és a dir, no és el zènit, podríem dir, sinó que gairebé podríem dir que és un petit simulacre, perquè ens fem una idea del que s'ha de viure en aquest mes de juliol. Això sí, com diem, prediccions a futur menys fiables, no? Demà és molt fiable, d'aquí a dues setmanes és molt menys fiable, però sí que indiquen que a partir del dia 19-20 podria haver una baixada. Tornem al mateix. Baixada vol dir una petita treva, continuant sent temperatures per sobre de l'habitual en aquesta època de l'any.
1: Moltíssima calor, eh? Aquest serà un dels temes que tractarem a la nostra tertúlia tot seguit, de com estem vivint i patint aquesta segona onada i només estem a 8 de juliol. Per tant, ens espera un estiu caldejadet. Què més, Ivan?
0: De fet, únicament per acabar, és tota Catalunya en alerta, fins i tot les comarques del Pirineu estan en alerta groga, en alerta vermella gairebé totes les comarques gironines i de Lleida, així com l'Anoia i el Baix Llobregat, i que el Prat està al nivell 2 d'alerta del Pla Alfa, aquest pla contra incendis. Tota Catalunya està com en un nivell d'alerta mínim, però és que hi ha zones on directament estan en l'alerta màxima, si és decisiu, on per tant no s'hi pot entrar ni accedir a les zones boscoses. Del que més temes, que és cert que el vam comentar ahir al migdia a l'informatiu, però com va ser una cosa relativament recent, doncs no estava encara sobre la taula pel matí, el fet de que AENA ha adjudicat la redacció del projecte d'ampliació de l'aeroport a una UTE, a una Unió Temporal d'Empreses, formada per Mott MacDonald Spain i Idem Consultoria, per 2,68 milions d'euros. El rellevant sobretot és això, no?, que és una passa endavant més, teòricament, de cara a, com a mínim, les intencions d'AENA, que són, doncs, recordem, allargar la tercera pista fins als 500 metres, construir una terminal satèl·lit i transformar les terminals T1 i T2 en un projecte per 3.200 milions d'euros. Una AENA que té previst aprovar el pla director a finals del 2019 i que necessitaria, sí o sí, com a mínim, incloure unes compensacions ambientals d'unes 270 hectàrees, terrenys que haurà de comprar l'ens públic. Però després, recordem, ja està tota aquesta batalla, principalment legal, com a mínim és la sensació, no?, tant pel que es va dir davant de micros i darrere de micros, de que bona part de les opcions, no?, de torpedejar aquesta ampliació passa més per una qüestió legal a Europa que no tant per altres formes que s'havien plantejat en els darrers anys. Recordem que Aeroport té convocada una manifestació per a setembre a Barcelona, que ja està començant també a moure i força les xarxes socials, i per tant, doncs, és el que diem, no? Són de mica en mica moviments que cada cop van apropant més, doncs, el que és aquesta, podríem dir, lluita abans més, no,

0: de despatxos que van dins i cada cop més de despatxos que van fora en el que serà o no aquesta ampliació de l'aeroport.
1: Molt bé. Alguna cosa més?
0: I també posarem sobre la taula la problemàtica de l'addicció a l'ús de les pantalles, especialment entre les generacions més joves, i és que, segons dades del Centre Espot de la Diputació de Barcelona, les addiccions a les pantalles ja representen més de la meitat dels casos que tenen entre adolescents i joves, així com també l'auge del joc d'apostes en línia i doncs, que la meitat dels joves atesos presenten algun problema de salut mental, sigui ansietat, depressió o TDAH.
1: Doncs sí, mira, ahir vam fer l'entrevista al professor
0: Arran d'això en parlarem també.
1: I ens deia que la intel·ligència artificial mata la creativitat i el pensament dels adolescents i mostrava la seva preocupació doncs, amb tota aquesta deriva que veu i es troba cada dia a les aules. Ivan, que vagi molt bé.
0: Igualment.
1: Adéu.
2: Esports.

0: Vinga, obrim la finestra esportiva. Jonathan Marín, què tal?
1: Hola, bon dia.
0: Com va?
1: Molt bé,
0: aquí
1: estem.
0: Què ens expliques avui?
1: Doncs mira, tenim moltes cosetes. Recordem, avui hi ha ració doble de Prat Esports. Tindrem doncs les noves incorporacions de la de Prat. Ahir van conèixer la primera, va caure ahir a la tarda. I s'espera, pel que sabem, que doncs, al llarg del dia d'avui hi hauran dues més. Però de moment la que tenim confirmada i és oficial és la d'Albert Morral, migcampista, arriba procedent del Rubí. Aquesta temporada ha jugat a Lliga Elit, ha passat per les files del Sabadell, ha tingut el seu pas també per Tercera Federació. Per tant, doncs, jugador que arriba per reforçar el mig del camp. I una de les curiositats, no sé si havies vist l'anunci del jugador, ho has vist a xarxes?
2: No.
1: No, vale, perfecte, doncs ara t'ho ensenyaré, perquè una de les particularitats d'aquest anunci és que, sense dir res, però que crida l'atenció, la imatge. I, clar, la imatge és que el jugador surt amb la nova samarreta de la selecció esportiva
0: Prat. És que
1: Prat.
0: No sabia si era del Prat.
1: Clar, aquesta és la cosa que
0: ostres,
1: jo vaig veure ahir...
0: L'estan anunciant a un altre lloc.
1: Clar, jo vaig veure ahir i vaig dir... Ei, això és una caseta d'entrenament o tal?
0: Sí, guanya el blanc, ara?
1: Vaig fer la consulta i vaig dir... Aquesta és la nova samarreta de la de Prat i...
0: Franja central...
1: Sí que és veritat que aquesta és una mena de prototip, però...
0: Nike?
1: Aquesta és la... Sí, Nike, això sí que ja es va fer oficial de que aquesta temporada seria amb Nike. Però bueno, per la nostra audiència,
0: curiós,
1: us expliquem, és una samarreta totalment blanca amb una franja blava que travessa doncs al mig de la del pit, com bueno, recorda molt a la del PSG.
0: Sí.
1: Amb el símbol de Nike a un costat blau i a l'altre l'escut del Prat. Clar, jo li vaig dir m'han preguntat opinió i li vaig dir, "Mira, si a mi me la poses diagonal aquesta franja, que sembla més com la de l'escut, jo crec que hagués estat perfecte", però em van dir...
0: Com
1: clar, el problema és que ho havíem,
0: que
1: no, ho havíem pensat, però amb el patrocinador no quedava molt bé i des de Nike doncs, li van dir que no queda del tot bé i per tant, doncs, finalment, per això és una franja vertical. En fi, bueno, curiosa aquesta nova samarreta. M'agrada, eh?
0: O sigui, m'agrada, molt bé.
1: Sí, és senzilla, però no està malament. O sigui, bé... I a banda d'això, doncs, de les noves incorporacions, parlarem de l'acte institucional que va haver ahir esportiu, de reconeixements a les entitats. És un acte que ja és el segon any que es fa. Ve una mica doncs, a reconèixer la temporada dels clubs de la nostra ciutat i també dels esportistes individuals. Per posar un exemple, doncs, evidentment, va haver un reconeixement per al Club Bàsquet Prat, per pujar a segona FEB, reconeixements a la rítmica, Gisela Berzosa per la seva temporada, en fi, bueno, una mena de nit de l'esport, però més en format petit, reduït petit. I més institucional i sense que estigui doncs, familiars i amics únicament les entitats i ja està. Cada això, per cert, hi haurà reportatge al Prat.tv i que el podreu recuperar després.
0: Perfecte.
1: Com sempre, després dimecres, doncs, la secció de fanzine, la secció de lliure directe per repassar tota la polèmica arbitral, tot aquest tema de Trump amb aquest article que es va agafar perquè pogués jugar el seu jugador,
0: fort.
1: En fi, sí, molt fort, tot plegat. I avui emetrem a l'edició tarda el reportatge de Cromos amb l'entrevista que li van fer al director d'Espanya de Panini, també amb el comerç d'aquí de la nostra ciutat que es dedica, doncs, el que ha fomentat aquest intercanvi de cromos del Mundial, un Mundial que ja està a les seves acaballes i que sembla que arran del vídeo doncs, cada vegada hi ha més gent.
0: És
1: o sigui
0: increïble,
1: que, bueno,
0: quasi no es pot passar per estivendre per l'avinguda.
1: Ens hauran de donar un... No? Alguna,
0: quanta
1: alguna
0: més
1: coseta,
0: gent, clar, més possibilitats tens de canviar.
1: Doncs sí,
0: sí, per
1: sí,
0: la
1: sí.
0: Gent que fa l'intercanvi, de conya.
1: Sí, sí. No, i com ja s'acaba, hem d'aprofitar, o sigui que molt bé. I és el que tenim avui.
0: Una iniciativa molt curiosa. Jonathan, gràcies.
1: A vosaltres, que vagi bé. Adéu.

0: Vinga, doncs anem a conèixer precisament la previsió meteorològica enmig d'aquesta nova onada de calor, com sempre, gràcies al Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
1: Bon dia, una jornada d'extrema calor. De fet, avui en farà més que ahir, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. I arran de mar fregant els 35 graus, ja cap al prelitoral, als 40 graus, novament més de 40 graus a la Catalunya Central, la Vall de l'Ebre i les comarques de Ponent. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns desfilagarsats aquest matí cap al sud del país, i aquesta tarda sí que hi haurà alguna tempesta, especialment a les comarques de Lleida, ja gairebé vespre, per tant força tard, però compte, perquè gran part d'aquestes tempestes deixaran moltes ventades i poca pluja, per tant molta fressa i poca endreça. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, que vagi molt bé. Avui no hi ha afectacions destacables al transport públic, tret de les ja habituals a Rodalies de Catalunya. La resta sembla que funciona amb normalitat. Anem a veure com estan les carreteres del nostre entorn. Sempre ho fem gràcies al Ferran Arandiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres amb dues incidències actives. La primera ha estat un accident a la C-58 a l'altura de Sabadell, que en sentit nord doncs ja deixa els vehicles al voral, però encara continua amb poc menys d'un quilòmetre de retencions. En segon terme, tenim un vehicle avariat a la AP-7 a l'altura de Castellbisbal, que en sentit sud, en direcció Tarragona, doncs obliga a tallar un carril de circulació en aquest cas, provocant fins a 2 quilòmetres de retencions. Pel que fa als accessos i voltants de Barcelona, tenim cues encara amb intensitat, sobretot al vessant Llobregat. Encara queden alguns punts amb cues en direcció a Barcelona, com per exemple a la B23. Hi ha retencions entre Molins de Rei i Sant Feliu. També en l'últim tram entre Sant Just d'Esvern fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. A la A2 també hi ha 2 quilòmetres de cues intermitents en direcció a la capital catalana des de Sant Feliu de Llobregat fins a Cornellà. Pel que fa a les vies costaneres, tenim poc menys d'un quilòmetre de lentitud intermitent també a la C-32 en sentit nord entre Viladecans i Sant Boi de Llobregat. Pel que fa a les dues rondes de Barcelona, retencions sobretot en sentit Llobregat en els seus primers trams des del nus de la Trinitat, que a hores d'ara doncs, encara circula amb fortes retencions. En sentit nord tindríem 2 quilòmetres de cues des de la zona franca fins a Montjuïc a la ronda litoral, en aquest cas a la B10 des del Prat de Llobregat. De moment això seria tot des del RAC. Bon dia.
0: Bon dia, que vagi molt bé, i a més d'informar-vos doncs, de les afectacions a les vies d'entrada i de sortida, el que farem és explicar-vos quines informacions porten als principals diaris. Marc Quinto, què tal?
3: Molt bon dia, Issa. Dimecres, millor dia de la setmana i millor dia de l'any, perquè doncs, és el darrer dimecres de temporada, doncs té un component més maco.
0: Per tu, molt maco.
3: Sí, la veritat. Així que bé, t'explico diari...
0: I a més queden 2 dies només, per tant, tu ja estàs fantasia, de baixada, diguem, perquè la producció...
3: Tots ja estem de baixada una mica.
0: Que es pateix abans, tots però també es gaudeix abans.
3: L'agost, després, la gent està aquí molt tranquil·la i jo estic patint.
0: Ai, bueno.
3: Però bé, no comencem amb el diari ara. Parlem de les obres del metro de la línia 9, que ja haureu sentit aquestes darreres hores. Un esvoranc per les obres obliga a desallotjar 93 pisos.
0: Tu no recordes el
3: carnet, no? Sí, recordo, i tant. Perquè va ser algo molt heavy.
0: És que vas...
3: Tots en recorda el Carmel, però sembla ser que no és tan greu. Hi ha hagut petits esfondraments i no anirà més, perquè el que ens expliquen des de les autoritats és que doncs, el túnel ja està construït i no s'han de fer més moviments i més tocaments estranys per la zona. Llavors, la principal hipòtesi apunta a un corriment de terres i no hi ha data per al retorn als veïns a casa seva, que això és doncs, el pitjor, perquè haver d'estar fora de casa teva sense saber quan tornes deu ser dur, Deu ser dur.
0: Molt dur.
3: I després... i altres destacats, obviant una mica el futbol, que doncs està tot arreu tot el dia. Donald Trump arriba, però perquè no hi ha el Barça, sinó alguna cosa diria. Donald Trump arriba a la cimera de l'OTAN i torna a reclamar Groenlàndia, vell amb les seves coses. Marine Le Pen serà candidat a les presidencials amb braçalet electrònic. Recordem, ha estat doncs, ja sentenciada altra vegada per la justícia francesa. I el Tribunal Constitucional tomba la decisió de derogar la llei de memòria a les Illes Balears.
0: El periòdico. Catalunya revisarà les franges que protegeixen del foc les urbanitzacions. Recordem que ara mateix encara estem pendents d'alguns incendis que continuen cremant zones poblades i, per tant, doncs, aquestes franges el que intentaven era protegir les cases habitades. Veiem que en molts casos no ha funcionat i, per tant, que es requereix un protocol de revisió. La fotografia és per un d'aquests esdeveniments que fan els mitjans, que, per exemple, el periòdico es diu After Work.
3: En fa molts, el periòdico.
0: La Vanguardia també en fa i després doncs, posen notícies, evidentment, d'aquests esdeveniments. Han convidat el president d'Aragó, a Jorge Azcón, i parla de que aquest país necessita una reforma electoral amb un pacte PP-PSOE. Sembla que aquests dos partits ara mateix no estan per fer cap acord, però ell ho proposa. També destaca, evidentment, aquest forat relacionat amb les obres de la L9 i doncs, parla també del Consell de Ministres, que es continua fent, tot i que és veritat que sembla que ara no surt als mitjans. El govern presenta un sostre de despesa de 226.000 milions, un 6,6% més. Hisenda obre camí així d'uns pressupostos als quals encara no en té majoria. Aquest serà un dels temes segurament de la tardor.
3: Sí.
0: Clar, pressupostos constantment per veure si s'acaben fent efectius.
3: O s'acaba també la legislatura, que podria ser.
0: Ho veurem, ho explicarem aquí.
3: Vinga, i acabem amb la Vanguardia, gairebé mitja pàgina pel tema de l'esvoranc a Barcelona, amb un petit destacat dins del tema, amb el titular "El terra s'empassa al lavabo de la pizzeria", com una cosa més anecdòtica que no pas...
0: Perquè no hi havia ningú.
3: Sort, imagina't,
0: fort,
3: que està algú,
0: imagina't que estàs allà.
3: Doncs malament. I doncs bé, el tema de Marine Le Pen també centra bona part de la portada i algun altre destacat també per la cimera de l'OTAN, on ens diu que Espanya s'afegeix als contractes milionaris de l'OTAN per calmar Donald Trump. També ens parla dels pressupostos.
0: Molt bé, Marc, anem a explicar-vos què hem preparat al Planeta Prat d'avui.
3: Molt bé. Planeta Prat.

0: Marc, hem preparat el millor dia de la setmana, últim de la temporada.
1: Vinga, doncs comencem fent tertúlia amb l'acompanyament del Servei de Rehabilitació Comunitària del Prat. Parlarem d'aquesta segona onada de calor, que sembla ser que avui tindrà el pic més fort. Ahir vaig agafar el cotxe a l'ombra i em marcava a les 5 de la tarda, 6 de la tarda, 33 graus.
0: És una barba. Jo estic més calor que mai. Jo no sé si és l'edat també, però de veritat que ho estic portant molt malament, eh?
1: Jo estic dormint prou bé, jo, pel que em pensava.
0: Dormint sí, però durant el dia. És que fer qualsevol activitat, ja. Fas esport, ja ni et dic.
1: Jo he sortit de casa i el meu replà, ja només el meu replà, m'ha vingut com un cop calent, que he pensat...
0: Sí, jo el meu aparcament, que és refugi climàtic normalment, que sempre fa fred, sí, ja no fa fred.
1: Tampoc. Però, és que...
0: Sí, no doncs, sé, i portem res de l'estiu, sí, com qui diu.
1: Sí, que bé, queda el millor.
0: Sí, que no sé si queda el millor o el pitjor.
1: Parlarem d'això, parlarem de l'estiu, aprofitant que doncs, és el darrer dia de tertúlia, estiu al Prat, si marxen, si es queden, si aprofiten i van a la platja, perquè sí que, diem, estiu està tot col·lapsat, a la que arriba agost, la platja ja... deixa d'estar col·lapsada, perquè la gent marxa. I es fa molt més agradable i molt més agraït anar a tots aquests llocs. I també del nou restaurant de moda de la ciutat, com és el McDonald's.
0: Tu tens ganes que arribi.
1: Sí, jo el dubte més important que tinc és si serà de la companyia o si serà franquícia. Perquè es nota molt la diferència,
0: sí,
1: en tant a servei, a qualitat, a tot.
0: Tu eres de companyia?
1: Jo de companyia.
0: Tu eres de companyia.
1: I quan vas a franquícies... recaneixen molt més en tot, està tot molt més brut perquè hi ha menys personal, tal. Vale. Llavors...
0: Mira, aquest és un punt que, sí, coneixent l'empresa, clar, quan s'ho pots explicar, però la resta se'ns escapa.
1: I que
0: escapa.
1: Si ets de companyia, vas a un McDonald's de companyia, tens descompte.
0: Jo no sabia, saps, que hi havia franquícia.
1: Sí, sí, sí, n'hi ha moltes. N'hi ha moltes.
0: Ja,
1: però bé, ja en parlarem.
0: És un tema que no treballo.
1: És
0: apassionant. Saps, que no, només el treballo en moments concrets, aeroport o, clar, coses així, arribes tard, no tens res a menjar, no tens cap opció. McDonald's és una opció per aquestes,
1: sí,
0: no?
1: Que,
0: per aquestes
1: que saps
0: ocasions.
1: Que mai falla, saps el que vas i saps, clar, el que hi ha.
0: Jo no sé ni què entra en el menú ni quines,
1: bueno,
0: coses.
1: Això ja és cosa teva, perquè tu ets bastant viva la vida. Saps? Però bé, anem amb més temes. A les 10, molt interessant, perquè parlarem del vermut de sèries, que torna, ja ens va fer una pinzelleta l'Eli l'altre dia, vindrà l'Eli Martín de la Palmira avui a parlar-ne, i també tindrem participació de la Paula Ergar, que és una mica la responsable d'organitzar tot aquest cotarro i de que sempre hi hagi persones involucrades en temes de sèries, i en aquest any, a part d'ella, doncs, tindrem altra gent, però també tindrem participació pretenca, com és el Nil Montilla, que ell és, doncs, treballa a Crims, el Crims de Carles Porta, que tots coneixem, és persona del Prat, i ens podrà explicar una mica més de què va tot això de treballar Crims i com és el True Crime, perquè el vermut de sèries d'aquest any, doncs, va d'això del True Crime. Després, a 11:15, parlarem de mobilitat. I és que tenim diversos temes sobre la taula. Juan Pedro Pérez, el tinent d'alcaldia de mobilitat, ens parlarà, per una banda, de la zona taronja, que doncs arriba tot just després de l'estiu al Mas Blau, el Mas Blau 1 i el Mas Blau 2, que recordem, això el que permetrà és que els treballadors, pagant una petita quota mensual, puguin doncs aparcar, bàsicament, perquè ara els hi costa molt, perquè hi ha altres empreses de lloguer de cotxes i tal, o d'aparcament de cotxes, que ocupen tota la calçada amb aquests cotxes durant dies, setmanes, etc. I doncs no són ni del Prat, ni treballen al Prat, ni fan, destorben més que una altra cosa. Això per una banda, i l'altra, novetats en tot el tema dels autobusos, perquè hem canviat, ja ho hem explicat diversos dies, però han canviat recorreguts, hi ha línies que tornen, etc. I doncs...
0: La 22, que connecta amb Bellvitge, que és la novetat, i després, sí, alguns canvis, petits canvis de carrers en el recorregut.
1: Sí, perquè el Prat es fa gran i canvia també una mica els seus carrers.
0: Sí, sí, és així, i hi havia zones noves que no tenien cap servei, i per tant s'intenta també, doncs, que hi arribin, i d'altres que són precisament zones més...
1: Sí, perquè doncs, entrevisten a Rafael Armada i Alejandra Rendón, que així a simple vista potser no us diuen res, o com a mínim a nosaltres, que no som experts en coses d'ocells, però van estar ells dos al creuer Ondius, que és aquest que va estar doncs, confinat pel tema de l'antivirus, etc. I doncs...
0: Va ser el tema.
1: Durant, i clar,
0: molts dies de la nostra
1: ells,
0: vida.
1: Ells, a la Ràdio del Somor Mujer, ja els coneixien. De fet, havien quedat per fer el programa durant un programa, una entrevista durant el creuer, però amb tot el que va passar, doncs, vam preferir aplaçar-ho. I és molt interessant perquè jo ara he estat escoltant uns petits trossos perquè ens parlen, per una banda, tema d'ocells, però sobretot també de com van viure aquest tancament, aquest aïllament, com els arribaven les notícies, què podien fer, què no, com estava de preparat el vaixell, perquè es veu que era un vaixell molt preparat, sí, que no era un d'aquests creuerets petitons que van per aquí, que dius, doncs potser seria més lío que una altra cosa. I doncs bé, parlen d'això, de l'observació d'ocells i de com va anar tot plegat, perquè doncs... van poder observar ocells, eh?
0: Clar, que era l'objectiu.
1: Durant uns dies.
0: Entrevista molt interessant, sí, del José Aín Muñoz.
1: I que és un extracte que podreu escoltar sencer el dissabte, eh?
0: Molt bé. Què més?
1: Després, a 11:45, el Quinto Millennial. Avui, com ja us vaig dir, els dos darrers dies de programa tindríem

0: convidats de luxe. La setmana passada va ser Adrián Caballero, que és...
1: Es va complir, la setmana
0: passada. És més luxe perquè és extern. El d'aquesta setmana és més fàcil perquè, recordem, ja fa uns anys acabem amb el David Miquel, i aquest any ho hem fet diferent. Sempre li demanàvem a ell que portés una recomanació de programa que ell veu per explicar-nos-ho a tots, i aquest any he estat jo que, perquè ell diu que
1: ha deixat de veure
0: al màxim
1: tele.
0: Tot. I llavors, jo, parlàvem una mica de tele, del nou rosco de passapalabra d'Antena 3.
1: Ah, el fan en...
0: A la Z,
1: vertical, no?
0: Han comprat un altre format.
1: Bueno, en vertical.
0: En horitzontal.
1: En horitzontal,
0: sí,
1: exacte.
0: Han comprat un altre format, ara ho parlarem. Parlarem també de la noia, l'Elia Oparda, que s'ha tornat a fer famosa.
1: A posar.
0: Sí.
1: Ho haurem d'explicar, Marc.
0: No, es pot posar el que no pots... Bueno, després ho parlem tot bé. I
1: hauràs de mirar amb l'assessoria legal d'aquesta empresa.
0: Sí, sóc jo mateix. I recomanacions de programes...
1: Va fer el primer curs de dret, el Marc, i ja es considera...
0: Sí, tothom que ho necessiti...
1: Expert jurista.
0: Tothom que ho necessiti que vingui. I tres o quatre recomanacions de programes i sèries per veure a l'estiu, en aquests moments que estem avorrits, que no ens ve de gust fer res.
1: Perfecte.
0: Per la calor, allò. Després, a les 12 tindrem el 24 fotogrames, últim de la temporada amb el Francesc Cànovas, i acabem amb el Pou de la Xarxa, perquè els Sendes ja estan de vacances i doncs el Pou mai falla.
1: Mai falla, i li enviem una abraçada també a Jaume Agonès, sí, pretenc, que lidera els Sendes i que, doncs, com sempre, té el seu espai també aquí al planeta. Anem tancant temporada i ens anem acomiadant de tothom. Marc, gràcies.
0: A tu, fins ara.
1: Adéu.
2: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
3: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
4: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
5: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
6: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
7: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
8: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
9: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
10: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
9: Qui omplirà la galeria de mil moments.
10: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
9: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
10: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
9: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
11: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
12: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
13: Tens un comerç al Prat?
14: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
15: 93 478 53 60
16: 93 478 53 60
13: Al Prat tot resulta ben pagat.
17: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 38 minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem la nostra última tertúlia ja de dimecres de la temporada. Saludem a Òscar Gil. Hola, Òscar, què tal?
1: Hola, buenas. ¿Cómo estás? Días. Bien, gracias.
0: María Peralta, què tal, María?
2: Hola, muy bien.
0: Cristina Rodríguez.
3: Buenos días.
0: I Carmen Porcel. Què tal, com estàs?
4: Bien, buenos días.
0: Molt bé, com porteu la calor? Perquè avui ens trobem en alerta al Baix Llobregat, al Prat. Avui serà segurament el dia de més calor d'aquesta segona onada de calor. Estem al 8 de juliol i ja portem dues onades de calor que s'allarguen en el temps, que no duran només un dia, sinó que són diversos dies. I quan baixa la temperatura, tampoc no baixa a temperatures com altres anys, sinó que continua sent alta. No sé si teniu estratègies per intentar sortir de casa el mínim possible. Si ho porteu bé perquè us agrada la calor, si esteu tot el dia endollades a l'aire condicionat, com us ho feu? Perquè és veritat que cada cop costa més, sobretot si fem activitats a l'aire lliure. Maria, tu tens alguna estratègia? Portes bé la calor o no?
2: Jo abanico, soy una experta ya en el abanico.
0: Portes sempre, no?
3: Sí. Lo comía.
2: Bueno, hoy me lo he olvidado.
0: Mira, a ver. Clar, però com ho fas? Tu a la nit pots dormir bé?
2: No, de muchas vueltas. Y hasta que no es así, yo que sé qué hora será, medianoche por ahí,
0: sí, ¿eh?
2: No duermo.
0: Sí, et costa moltes més hores dormir,
2: sí,
0: que el que a l'hivern te'n vas al llit i pots dormir amb més tranquil·litat, no?
2: Sí, sí. Lo que me he dado cuenta que no hay muchos mosquitos.
0: Oh, mira, és veritat, eh? Hi ha menys mosquits.
1: Sí. Aquí en el Prat tenemos un edificio que se dedica de científicos que se dedican a hacer cosas para que los mosquitos no proliferen.
0: El servei de control de mosquits,
1: eso,
0: però és veritat,
1: eso.
0: Que no sabem,
2: no
0: sé si per la calor, però
2: sí,
0: no hi ha tants mosquits. Tu, Òscar, pots dormir bé?
1: Sí, sí, abro la ventana a un palmo i ja està. No se me cuela ningún mosquito, está viendo.
0: No estás notando.
1: No me entran mosquitos,
0: calor.
1: No toca calor, pero bueno, que sube la ventana un palmo y digo, bueno, pues sí. Y me echo un poco para adelante, pues donde corre un poco el aire. En la cama me echo un poco para adelante y ya de esto. Pero que es eso que no, que sí, que pega fuerte.
0: Sí, sí, se está notando aquest any molt,
1: Y aún no noto que cuando está uno en casa que tengo todo abierto, que hay veces que entra el aire ardiendo, digo, no sé qué es peor, tener todo cerrado o que entre aire que está a fuego.
0: Aquest és el problema, que ara ja això de que corri l'aire, que circuli, és que quasi fins i tot a la nit entra aire calent.
1: Entra aire, però és caliente i és un agobio.
0: La recomanació és que durant el dia baixem persianes, tanquem finestres, que no entri res d'aire, però clar, què passa? Que potser a les 10 de la nit és que encara l'aire
1: sí,
0: està
1: sí,
0: molt escalfant.
1: Miro i el termòmetre de mi habitació, 31,5 ayer. 31,5.
2: A veure si entra aire caliente.
1: Mira, caliente, sí,
0: no
1: sí.
0: No saps què fer.
1: Esto parece el desierto, cada vez está peor.
0: Cris, tu com portes això de dormir amb la calor, de
3: muy
0: conviure
3: mal,
0: amb la calor?
3: Porque aparte no tengo aire, voy yo tío de ventilador. Y lo llevo mal, lo llevo mal.
0: El ventilador també depèn com...
3: Mueve el aire caliente,
0: sí,
3: a veces.
1: Sí, sí.
0: Et dona una sensació una mica millor, no?
3: Hombre, claro, me está dando en la cara, lo pongo en la mesita pegando, que sí, casi me toca la cara, para tener esa sensación de respirar, pero al no tener aire lo llevo muy mal.
0: No et fa mal al cap també amb el ventilador?
3: No.
0: Si tanta estona, no?
3: No.
0: No t'afecta?
3: No.
0: Perquè hi ha persones que el ventilador molta estona...
3: Yo soy al revés, yo con el aire acondicionado se me coge
0: sí,
3: la garganta.
1: Siempre le puedes poner un programador para que se apague al cabo del rato que quieras. Son franjas de 15 minutos y puedes poner lo que se apague, no sé, al cabo d'una hora se apaga.
0: Sí, però jo, per exemple, l'aire condicionat és una cosa que em sembla, programar-ho em sembla dificilíssim.
1: Sí.
0: No ho he aconseguit
1: no
0: mai.
1: Decir,
0: sempre una... intento que s'apagui i acaba tota la nit encès i dius, bueno, pues no té sentit, no?
1: Però desseca és mucho l'ambient.
0: Sí, sí, sí, i clar, em passa com a tu, que jo a la nit no puc dormir amb l'aire perquè em resseca la gola i no puc venir a parlar, llavors no té sentit. Carmen, tu com t'ho fas per dormir a la nit?
4: Jo bien, subo la persiana hasta arriba. Y como está la puerta del comedor abierta y la habitación está en el otro lado, hace corriente. Aparte tengo un ventilador.
0: Sí, també te'l poses, no?
4: Sí.
0: Aire condicionat tens o no?
4: No.
0: No. D'aquí no teniu aire cap de vosaltres?
1: Mi madre lo puso
0: no,
1: hace siglos por no, capricho de mi madre y empezó nada que ponerlo y al final nunca lo usan.
0: I no el poseu, tampoc?
1: Nunca.
0: No, I podeu estar o intentaríeu tenir aire? Si poguéssiu, tindríeu aire.
1: Se ve que hay dos meses y medio de espera para que te instalen uno.
0: Sí, sí, ara és dificilíssim que te'l posin, però Clar, les hores centrals es fan dures.
1: Sí, sí, sí.
2: Jo aún lo puedo aguantar, porque un año, creo que fue en el 2021, estuve en Sevilla, y madre mía, salías a la calle y no podía respirar, y digo, me voy para adentro otra vez para el hotel, y no pudimos salir,
0: És la sensació aquesta de tenir, d'obrir la porta del forn, no?
2: Digo,
0: el calor
2: sí que
0: sec,
2: es...
0: la calor seca aquesta, però...
3: Yo me meto cuando vuelvo
2: digo,
3: a casa.
2: Digo, esto sí que es
3: claro.
2: Calor.
3: Vivo con calor, y me pienso que lo peor es estar en la calle, y cuando abro me da la bofeta de calor en mi casa.
0: Claro.
3: Y tengo las persianas bajadas todo el día, hasta que oscurece, los cristales un poquito abiertos, pero las persianas bajadas, las cortinas, para que dé lo menos posible. Pero cuando vuelves de la calle, lo notas un montón, que está todo cerrado.
0: Sí. Ara aquí al Prat s'han fet alguns espais que són refugi climàtic. Al final no deixen de ser doncs, el cèntric...
1: També el Font del Peixó.
0: Les piscines, tots aquests espais. Hi ha llocs que són parcs, on hi ha una mica més d'ombra i s'està millor, i d'altres que són climatitzats, com els centres cívics, el cèntric, hi ha aquests llocs. No sé si vosaltres aneu unes hores o no. Aneu unes hores a tenir una climatització, un aire condicionat. O paseo total.
1: No, yo no hago vida normal como todo el año.
0: Sí,
1: ¿no? Tengo que estar incluso, a lo mejor que salga, tengo que salir a las 3 de la tarde, salgo. Que sí. Calor. Es que hay momentos que es en mi calle Barcelona, el último tramo, me ponga la acera que me pongas, da el sol. aunque vaya por la acera que sea.
0: Es que hay carrers que son horribles, realmente. Sí que hay otros espais, Parc Nou, a Fondo, que hi ha més arbres, però igualment s'està malament. O sigui, que no aneu ni a centres cívics ni a cap lloc que estigui climatitzat.
3: Jo en el Parc de la Soledad també hi ha para esto del clima.
0: I s'està millor, no?
3: I s'està un poquito mejor. Si coges tu sombrita y te sientas debajo de un árbol, claro, pues si no, no aguantas, al lado del lago. Y eso que comentabais de los mosquitos antes...
0: Sí, tú allá sí que en veus.
3: Yo noté que cuando estaba vacío el lago del Parque de la Solidaridad, no había mosquitos. Y los primeros días después de llenarlo, era una pasada de mosquitos lo que entraban por las ventanas, teniendo aparatos de mosquitos y todo, y entraban un montón. Y ahora he notado que no entran, que a lo mejor entra uno, pero uno bueno. Pero es que era...
0: el tractament que
3: yo creo que le han hecho algo al agua.
0: Sí, porque es fan els tractaments. Normalment els mosquits necessiten un lloc molt petit per criar. No cal un llac.
1: El tigre.
0: Clar, el mosquit tigre és en un got d'aigua que quedi una mica d'aigua, allà és ideal. Llavors, els llacs, tot això que es tracten, es fa un tractament perquè no proliferin, però si algun veí té espais per regar les plantes que es queden allà i tal, és on normalment fan la cria aquests mosquits. I llavors és quan proliferen. Sí que és veritat que depèn de la zona. Jo també n'he vist menys aquest any. També tinc mosquiteres i tal, però tot i així...
2: Sí.
0: Aquí a vegades també en tenim, però també estic veient menys aquest any. Potser a l'inici de la primavera sí que hi havia més.
3: Sí.
0: Ara a l'estiu, no sé si amb tanta calor...
1: Justo també... después de la lluvia, sí, cuando todo
0: exacte.
1: Hi ha calor.
0: A la primavera sí que hi havia molts després de les pluges, però ara sembla que no. Doncs de moment hem de patir aquesta calor. Avui és el dia més complicat, per tant avui intenteu estar a cobert amb climatització que es pugui, amb ventilador, com sigui, perquè sembla que després es normalitzarà, però no pinta que baixin les temperatures. Bueno. Què fareu aquest estiu? Us quedeu per aquí?
1: Vida normal por aquí. Tengo un amigo, Antonio, que trabajará en agosto y no podré ver hasta las 6 de la tarde en Barcelona de conserje y no podré... No podremos quedar con él, pero bueno, iremos quedando. Tengo otro amigo que quedé ayer con él, otro amigo que recuperó la amistad porque estaba, no porque estuviéramos enfadados, sino porque nos veíamos muy poco, no teníamos contacto. Y ayer vive en el barrio San Jordi, estuve una hora y media con él, tomando unos refrescos sentados en un banco.
0: Está muy bien que esta gent que son amics, no pasa res, et deixes de trobar perquè la vida canvia i després et retrobes i és com si no hagués
1: passat
0: res.
1: També està ocioso com jo, totes les tardes, o sea que perfecto.
0: Sí, que aprofitaràs per quedar amb gent, per
1: sí,
0: fer coses,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: però aquí al Prat.
1: Tot normal. A veure, si Ángel me llama para quedar, que vive de Esplugas, té un Mini Cooper, i a veure si viene, i tots quedamos Antonio, Ángel i jo.
0: Molt bé, molt bé.
1: Vamos a África, pues vamos a ir a África.
0: Notes que hi ha menys gent al Prat a partir de la última setmana de juliol?
1: Sí, sí, otros años el Prat se vacía a esas fechas. Medio julio, todo agosto y parte de septiembre.
0: María, tu et quedes per aquí, què faràs?
2: No, jo voy al pueblo, voy y vengo.
0: Clar, tu no sé si estàs pendent dels incendis.
2: Sí.
0: Perquè déu-n'hi-do el que està passant,
2: sí, sí.
0: Per tota aquella zona, no?
2: La Pobla de Claramunt.
0: Clar. I tu estàs allà.
2: Allí.
0: Ostres.
2: Allí. ha quemado dos casas, creo. Y bueno, y he estado siguiendo el incendio por la televisión. Solo he dormido 5 horas ese día.
1: Estoy nervioso.
3: Sí, sí, claro.
2: Porque digo, mira, como llegué a casa,
3: quina me preocupació, me sí.
2: Y tengo familia, claro. Y
0: de moment està tot bé?
2: Sí, sí, sí. Ja se lo han conseguido apagar y ya está todo bien.
0: ¿Tú quan aniràs?
2: Pues dentro de nada, unos días.
0: Bueno, també et donarà tranquil·litat poder estar allà i claro, veure realment que...
2: Claro.
0: Una cosa és el paisatge, no?, que segurament és terrible, destrozado. I molt trist, per on anaves, sí, tu a la muntanya, segurament. Exacto. Hi haurà moltes parts que estaran afectades i que costa molts anys recuperar, però clar, perdre la casa és una de les coses més greus que pot passar, no?
2: Sí.
0: Per tant, primer és la vida, no?, i després ja la casa,
2: claro,
0: els animals, tot això costa molt de remuntar. És veritat que els incendis segurament seran una altra de les coses que ens haurà
2: que
0: de preocupar.
2: De
1: sexta generación.
2: I que nos tenemos que acostumbrar.
0: I a la vegada, i simultanis.
1: Sí. Sí,
0: tu, Cris, et quedes pel Prat?
3: Sí, també. Me quedo vigilando el Prat.
0: Molt bé. Tens algun plan així? Què faràs? Què faràs? Tu platja em vas dir que no?
3: No, playa ni piscina. Terraceo.
0: Terraceo.
3: Jo soy de terraceo.
0: Molt bé. Alguns locals tanquen, però la majoria continuen oberts,
3: sí,
0: no?
3: Sí, la majoria. Terraceo con los amigos.
0: Molt bé.
3: Es lo que más me divierte.
0: Molt bé.
3: Me encanta hablar con la gente, ¿no?, y socializar y eso.
0: Sí. Sí. El que passa és que molta gent marxa també, no?
3: Sí, bueno.
0: Però d'altres també es queden.
3: Se va Carmen, se va Maria...
0: Després ja tornaran, no?
3: Nos quedan los que no se va nadie a ningún sitio. Ah, los que estamos fijos.
1: Luego cuando volvemos coges la amistad otra vez, te tomas la amistad,
3: claro,
1: con
3: claro, claro. Nosotras seguimos hablando aunque estemos lejos.
2: También, sí, también. Por teléfono.
1: Claro. Al WhatsApp y todo eso.
0: Claro. Claro. Claro. També es trobes a falta que també és bonic.
3: Sí, ¿no? Sí. Luego la coges con más gana. Las sí. Chuchas.
0: Ahí está, al final, si no, cada día, al final
3: ya... La aborrece.
2: Ya no hay nada que decir.
0: Carmen, ¿tú qué fas? ¿Marchas?
4: Sí, me voy a Granada.
0: Déu-n'hi-do, eh? Allà passa l'escaló, també.
4: Sí, però per la noche refresca.
0: Sí, això està millor que aquí.
4: Sí.
0: Molt bé. Què, vas a un poble?
4: Sí.
0: Com
4: al Bunyan.
0: Ah, molt bé. De la sierra, és, o...?
4: No, solo al Bunyan.
0: Molt bé, molt bé. I quanta estona t'estàs allà? T'està tot el mes?
4: Tot el mes.
0: Tot el mes d'agost. Molt bé. Doncs després ja quan tornis a reprendre aquestes amistats, a fer la volta.
3: No tenim poble, tenim el Prat.
0: Que és veritat que és bonic, tenir poble.
3: Sí.
0: És bonic.
2: Jo les digo que vengan, però no vienen.
0: No volen? Per què? Sí, el teu està molt a prop. Granada ja fa una mica més de mandra, però...
1: Tiene la mansión ahí.
0: Anar al poble de Claramunt.
1: Eso no es una casa, es una mansión.
0: Podeu fer una escapada d'un dia.
2: Claro.
0: Oh, ja aneu a veure-la. Tu tens piscina allà o...?
2: No. Tengo un jacuzzi.
0: Bueno,
2: que
0: mola.
2: Está ahí.
1: Jacuzzi, mola.
0: Jacuzzi es
3: un castillo,
0: ¿no?
3: ¿Jacuzzi, exótico. María?
2: Sí.
3: Eso no me lo habías contado.
0: Ah, aquí bueno. Potser sí que vas a ver.
3: Aquí puede ser que la vea. Vaya, a ver.
1: Césped natural tienes, ¿no? También.
2: Sí.
0: Hostia, es muy bien, claro. ¿Por qué no nevo a ver ahora la?
1: Claro.
2: Porque es una hora y media.
1: Una hora y media de ida, otra hora y media de vuelta.
0: Bueno, pero la expresa ya se está muy bien.
2: Claro.
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, si vas per un parell de dies, pues està bé.
2: Sí.
0: I si no, pujar i baixar també es pot fer. Però bueno, ja m'explicareu a veure si aneu a veure a la Maria o no. I acabem parlant d'un altre tema, que ha estat el tema de la setmana, que és el McDonald's al Prat. S'ha parlat de l'arribada d'un McDonald's, els pisos nous de la cooperativa, d'aquests habitatges que estan en el camí cap a la platja, al costat de la Barceloneta. No sé si us havia arribat, si aneu a McDonald's... ¿Y qué os sembla?
1: Bueno, sé que ocupa todos los bajos de un bloque entero, ¿no?
0: Sí, es bueno que ocupi eso. De momento, están en conversas.
1: Hay que haber un McDonald's super gigante.
0: ¿Tú vas a McDonald's? ¿Te agrada que está?
1: Bueno, yo fui al Burger King de Carrefour del Prat y está bien hecho. Pero bueno, que... No sé, es que hay que se podría poner, porque está alejado, yeah. Y qué tienda se podría poner que digamos que va a ir mucha gente a comprar y va a funcionar. McDonald's siempre funciona. No sé, yo lo veo bien que esté ahí.
0: Es una gran pregunta la que fa l'Òscar. Clar, si no és això, perquè podem estar en contra, però quin tipus, claro, de comerç funcionaria
3: tan apartado
0: aquí en un local tan gran, sí, i que està relativament apartat del nucli.
1: Sí, sí. Que podrien fer divisòries i poden haver els locals, però és que ahí esa gente, per ahí vive poca gente, por ahí.
0: Clar, sí, sí. Una gran pregunta. Maria, tu com ho veus? Tu ets de McDonald's?
2: No me gusta el McDonald's.
0: Tú no anirías, però et sembla
2: no,
0: bé que
2: però
0: es posi?
2: No, però me parece bien, se verá gente joven, ¿no? Digo...
1: Al lado está el Domino Pizza y nadie se queja.
0: Domino's
1: Pizza.
0: Domino's també és una altra franquícia d'una gran multinacional, però que potser no desperta o no ha despertat aquest debat.
1: Yo veo chavales que por cuatro chavos están dando, adolescentes que tienen poco dinero y están en la terraza y, no sé, y se pueden permitir pizzas.
2: Claro.
0: Cris, ¿t'havia arribat això del McDonald's?
3: Yo por oídas no me ha llegado ninguna información así, pero yo lo veo bien porque, bueno, el Prat es una ciudad y ¿qué ciudad no tiene McDonald's?
1: Claro.
3: Yeah. Es raro que vayas a un sitio y no haya un McDonald's, a mí me parece bien.
0: Carmen, ¿tú vas a McDonald's o no?
4: Me gusta más el Burger King.
0: Mira, veus? Tu ets més de Burger King. Però clar, aquí al Carrefour està apartat del
2: sí.
0: nucli. És veritat que no hi ha com cap cadena d'aquestes que puguin anar la gent més jove caminant. Tu estaries a favor que es posés o no?
4: Sí.
0: Sí, sí, sí. Tu no et mostres en contra.
4: No, no, no, para nada.
3: I se supone que pondran Mac Auto, no?
0: Es diu que no, que el tema no. del cotxe no.
3: No. Porque si no sería un espacio importante.
1: Es claro. que el mal auto va como el de San Boi, eso sí. va porque tienes una sola planta y
0: Exacte.
1: Pueden pasar coches a los lados.
0: Has de fer la ruta. Rotonda, claro. sí, y aquí no hi hauria espai.
1: No, no, no.
0: Perquè clar, hi ha la vorera, que són més amples, que ja estan planificades, ah. i llavors seria canviar l'estructura del poble.
3: Claro.
0: Per tant, seria un local només de servei de restaurant.
1: Sí, yo lo veo bien que sí, McDonald's apuesta por el Prat porque notan que hay un montón de gente que puede venir ahí a comer y que somos una ciudad de primera categoría.
0: De moment s'ha d'acabar de tancar, però la idea és aquesta. Acabem aquí, gràcies per acompanyar-nos, gaudiu de l'estiu i ens retrobem al setembre. Acabem amb música?
3: Sí. Una de los rebujitos, todos los besos.
0: Muy bien, pues muchas gracias, buen estío.
3: Buen verano, Isa.
4: Igualmente.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi que dilluns es va declarar a Sant Menat, al Vallès Occidental, no generi nous conats. Gemma Permanyer, des del Centre de Comandament Avançat, quina és la darrera hora? Bon dia.
2: Bon dia, doncs mira, 70 efectius terrestres dels bombers i ara s'hi han afegit també els mitjans aèris. En total, 240 persones segueixen treballant per poder estabilitzar aquest incendi que va començar el dilluns al migdia i ara mateix ens deia el cap de l'operatiu que no descarten nous conats fora del perímetre en zones de molta vegetació i que les condicions climàtiques d'avui no acompanyen en absolut. Estem parlant d'un incendi amb 200 hectàrees cremades ja a hores d'ara i es troben també amb unes temperatures que es preveu que la humitat continuï baixant, que la temperatura segueixi pujant i això afavoreix aquesta aparició de focus secundaris. Els preocupa especialment com evolucioni doncs el flanc dret, concretament el cap del flanc dret i la part mitja del flanc esquerre. El flanc esquerre és el que ahir va impactar a la urbanització de Gualba, va afectar a dues construccions i ara també estan pendents que el grup d'estructures col·lapsades de bombers valori quina afectació ha tingut en aquestes dues construccions. Això ho sabrem al llarg de les properes hores, així com també sabrem si s'aconsegueix estabilitzar, que és l'objectiu que tenen els bombers al llarg del dia d'avui.
1: Doncs Gemma Permanyer, moltes gràcies. Anirem seguint aquest incendi. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el Parlament agraeix i ret homenatge, ho ha fet fa uns minuts, als bombers, ADFs i pagesos que treballen per apagar els incendis de Catalunya. El president de la cambra, Josep Rull, ha obert la sessió amb aquestes paraules ovacionades per tothom.
3: També voldria traslladar en nom de la institució la gratitud immensa, infinita, als servidors públics i voluntaris que han treballat i continuen fent-ho en les feines d'extinció d'aquests focs, en les tasques de seguretat i d'emergències per protegir les persones i el territori. La seva dedicació mereix el reconeixement de tota la nació.
1: El president Salvador Illa ha assegurat que el govern no va cometre cap negligència amb l'empresa subcontratada a Les Gavarres, de la qual un treballador va utilitzar una radial que va produir l'incendi. Un incendi que ja s'ha donat per controlat després de cremar 2.200 hectàrees, tot i que continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades, tot plegat en un context de risc extrem d'incendis, amb el Pla Alfa nivell 4, més de 200 municipis. En aquestes poblacions s'han limitat moltes de les activitats al carrer. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
5: L'espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
6: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
7: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
8: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
9: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
10: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
11: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
10: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
12: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: minuts per sobre de les 10 del matí. Anem a explicar-vos algunes coses interessants de cara a aquest cap de setmana, com per exemple la proposta del vermut de sèries, especial True Crime, que és un dels gèneres, jo crec, que més està enganxant ara mateix. I doncs, a la Palmira estan molt atentes també per veure què els hi agrada a la gent, i és per això que també ens han proposat aquesta nova cita anual que tenim ja consolidada. Saludem la Eli Martín, la tècnica de comunicació. Què tal?
1: Molt bon dia, molt feliç, molt bé. Ja a les portes d'aquest vermut de sèries, que per nosaltres és una cita imperdible de l'estiu a la Palmira.
0: Quants anys porta?
1: Des del principi, des de l'obertura de l'equipament.
0: Sí,
1: sí, amb el Covid pel mig, evidentment, que ja hi va haver-hi un peron general, però l'hem fet des del principi i sempre ha funcionat molt bé. La veritat és que és una bona oportunitat per disfrutar de la terrassa de l'equipament, que aquesta era també un dels objectius, no?, que tenim sempre a l'estiu, aprofitar l'espai exterior i fer coses a l'aire lliure, a part de la plaça, doncs també a la terrassa. I llavors sempre ens funciona superbé i la gent està molt interessada en conèixer sèries noves o algunes potser que són clàssics però que no coneixien, i emportar-se a l'estiu una llista
0: total
1: per poder mirar-les, que aquesta era la idea d'on va sorgir, no? De marxar a l'estiu i poder tenir pues, unes recomanacions de gent que en sap molt.
0: Clar, al principi potser era més aquella recerca de plataformes de sèries. Ara ens passa que tenim paràlisi per anàlisi, o sigui, hi ha tantíssima oferta que passem molta estona mirant el menú de la pròpia aplicació sense saber gaire què podem posar, no?
1: Per tant, clàssic.
0: Ara és més interessant que mai tenir prescriptors també de sèries.
1: Exacte, que algú que et recomani, no? Que et digui per on has de tirar, perquè hi ha moltíssima oferta. Llavors això també ens semblava molt interessant, poder donar-los a la gent unes recomanacions amb criteri i que tinguessin pes. I la veritat és que no han fallat. O sigui, totes les recomanacions que hem fet han estat brutals. I aquest any pinta molt bé.
0: Per què True Crime?
1: Doncs mira, vam estar pensant en tres o quatre temàtiques, i aquesta ja feia un parell d'anys que anava sortint, i vam decidir fer-ho perquè la Paula Ergar, que és la periodista que està coordinant el vermut a nivell de continguts, ella va dir, és que a mi si em dones el True Crime jo seré molt feliç. I llavors, pues mira, ella estava molt motivada amb això, en sap molt, i a nosaltres em semblava que avui dia pues, era un tema que, no?, que té molts fans. Total. I molta gent que li agrada. I llavors pues, tirem cap aquí. A més, a casa nostra hi ha molts periodistes i moltes periodistes que en saben molt del tema, i també ens feia com gràcia valorar això i dir, ostres, pues, és que tenim aquí gent que, pues, això, la gent que treballa de guionista en programes de successos, de crònica social, i que els tenim aquí al costat. O sigui que hem volgut aprofitar això també.
0: Definim què és True Crime, perquè a la Palmira també... Hi...

0: una mala veuré, ja t'ho dic ara, perquè enganxa, enganxa moltíssim. Jo, clar, jo no vull, no vull dir res que no sigui veritat, però si a mi em pregunten com des de fora, per mi el true crime és tot el que té a veure amb el, la crònica negra, no? Mm-hmm. Els crims, els successos, pues, així com pues esto, que intervienen, no? Los asesinatos, coses així. I aquest any el que sí que hem decidit obrir-ho també a documentals, perquè clar, el primer que ens van dir els col·laboradors era: parlarem només de ficció o parlarem també de documentals? Perquè aquí, clar, se abre un mundo de possibilitats, no? Sempre això de los hechos reales com que tira, no?
1: Molt bé.
0: I llavors pues, hem fet una barreja. Llavors hi haurà ficció i hi haurà també documental.
1: Aquí a Catalunya, Crims ha estat un fenomen tant a nivell radiofònic com sí, en el seu format televisiu. Tindrà el seu espai, no, Crims, aquí?
0: Crims tindrà el seu espai el dissabte i, a més, d'una manera molt xula, perquè tindrem el Nin Montilla, que és un dels guionistes de Crims, que va rebre un premi Ondas fins i tot per la seva feina, i llavors hi haurà un apartat per parlar específicament de Crims, de com és la seva feina, de com es cullen els casos i com treballen en això, que em semblava superinteressant poder tenir el seu testimoni de primera mà. I a més és pretenc, o sigui que aquí al Prat no deixem d'acumular cantera.
1: Increïble.
0: Increïble.
1: Doncs ens ha enviat un àudio també. Perfecte. Perquè puguem entendre una miqueta què ens trobarem aquest dissabte. Nil Montilla.
2: Hola, bon dia, com esteu? Bé, em sap molt greu no poder ser aquí avui amb vosaltres. La veritat és que em faria molta il·lusió, però m'ha sigut impossible. En tot cas, volia aprofitar per donar les gràcies al Centre Cívic Palmira i a l'Elisabet per haver-me convidat al vermut de dissabte, que em sembla una iniciativa superinteressant. D'una banda, el poder compartir, no, amb companys de professió i amb el públic que vindrà, doncs, opinions diferents sobre true crime, sembla molt enriquidor. I d'altra banda, a mi em fa molta il·lusió, especialment perquè sóc del Prat també, doncs, poder venir-vos a explicar com treballem a True Crime Factory, que és la productora d'en Carles Porta, com treballem per fer possible un capítol de Crims Tele. Nosaltres a la productora fem molts altres projectes a banda del Crims de la ràdio, no?, que és l'origen de tot plegat. Doncs tenim altres podcasts com el Por qué matamos d'Amazon Audible. També vam fer el AP7 La narcopista, no?, a Catalunya Ràdio, narrat per la companya Anna Ponsí. I també tenim un altre projecte, Movistar Plus, que s'engloba amb el nom d'un true crime de Carles Porta. I recentment també hem estrenat Abandonados a Disney Plus, que és un projecte del qual estem molt orgullosos. Jo no hi he participat directament, però he viscut de primera mà la gran feinada que han fet les companyes i els companys, i la veritat és que ha sigut espectacular el resultat, no? Nosaltres fem totes aquestes coses, però jo us parlaré sobretot de Crims Tele, que és un projecte que fem conjuntament amb Goroka, que és l'altra productora amb la qual treballem, i us explicaré, doncs, com es fa un capítol de Crims, des que triem els casos, com els investiguem, com els treballem, com busquem les fonts i la informació i el material, i després, doncs, jo com a guionista, com s'elabora el guió, no?, fins al moment final, en el qual veieu el resultat a la televisió. Que poden haver passat perfectament 2 anys des que comencem, no?, amb les primeres gestions. Us explicaré, doncs, també alguns dels projectes en els quals he pogut treballar personalment. Ja pensaré alguna anècdota que us pugui interessar. I, bueno, i finalment el que seria la part de recomanar sèries, no? De recomanar True Crimes, que és el que dona nom al vermut. Jo...

0: he pensat en dos true crimes que són un clàssic, no?, del gènere, un dels quals me'l van recomanar quan vaig començar en aquest món, que me'l va recomanar precisament en Carles Porta, i crec que és un bàsic per a qualsevol que li agradi el true crime, i que si no els heu vist, doncs els heu de mirar, i si ja els heu mirat, doncs és una bona oportunitat per recuperar-los, perquè sempre es descobreixen coses noves. Però bé, no us faré spoilers. Si voleu saber-ne més, ens veiem dissabte a les 12 al Centre Cívic Palmira per compartir una bona estona parlant de true crime, i espero que pugueu venir molts de vosaltres. Em farà molta il·lusió. Una abraçada i que tingueu molt bona setmana. Adeu.
1: Ai, Nil, estàvem aquí amb el boli ja per apuntar les recomanacions, no. I haurem d'anar dissabte.
2: Es nota que és guionista,
1: Es nota que és guionista. Ha mantingut allà tota la intriga.
2: La tensió fins al final, clar que sí.
1: Doncs una meravella poder conèixer un guionista de crims, la veritat, per tots els fans de crims que té el Prat, però a més, sabent que és del Prat, encara sí, sí, ens fa més il·lusió. Jo tinc moltíssimes preguntes sobre crims, no sé si aquell dia li faré alguna o no.
2: Les podràs fer, i hi haurà, al final hi ha un espai per fer preguntes.
1: Sí, clar, li demanen el permís de la família, tot això d'intentar explicar el crim, però amb el respecte que suposa que al final aquella víctima ha estat una persona, no? Tot això és explicar, segur que costa...
2: És explicar una història. Jo informar-me i buscant entrevistes, no, que havia fet el Nil en altres espais, deia principalment que li agradava de la seva feina era explicar històries, i que hi havia una part també com de... Com ho explico, això? Com que hi ha persones que són els primers interessats en descobrir, saps, la història que hi ha darrere, i clar, que els hi cura,
1: no?
2: Saps?
1: No.
2: Necessiten. Llavors això em sembla a nivell psicològic i social com superinteressant, saps? I,
1: de
2: i
1: fet,
2: crec
1: aquesta...
2: que els hi estan fent un gran regal. I mira que és seriós el tema,
1: Sí, sí.
2: Però crec que a nivell psicològic necessiten ordenar les peces del puzzle moltes vegades aquestes persones.
1: Aquesta última temporada de Crims et feia emprenyar-te molt, perquè clar, és que els casos eren molt injustos, les víctimes, de veritat que empatitzaves moltíssim amb elles, i hi havia alguns familiars, no, que explicaven que volien que la seva història, doncs, es conegués per les seves fills, filles que tenien aquestes persones, no?
2: I
1: que poguessin continuar la vida, i que els hi donguéssim com a societat també al seu lloc, no?
2: Exacte.
1: Aquestes tragèdies, doncs, que hem patit, i que moltes també el que fa Crims és recuperar coses que hem viscut però que no els hi hem donat com la importància, no?, a nivell de mitjans, i després,
2: exacte,
1: ostres, aquest cas no el recordo, no?
2: Mm-hmm.
1: Per què? Si són coses que estan passant a casa nostra. Això serà la part de Crims, però
2: sí,
1: no només parlareu de Crims, no?
2: No,
1: Eli?
2: No només parlarem de Crims. També tenim amb nosaltres a la Neus Sala, que ella té un podcast sobre true crime a nivell nacional, i s'ha dedicat durant molts anys al periodisme de successos. Jo vaig treballar amb ella, vaig coincidir de fet a la Fàbrica de la Tele uns anys, i en sap moltíssim. Llavors amb ella també entrarem per parlar de la seva feina com a persona que fa documentals sobre true crime, i que ha acompanyat, doncs, els casos més importants a nivell estatal. De fet, ella és la que ha escollit recomanacions també més de casa, saps, com de casa, saps? No marxar tan lluny, i
1: molt
2: això
1: bé.
2: També em sembla molt interessant. I llavors parlarem també de la feina de la Neus i de tota la seva experiència com a periodista de successos, i després hi haurà la part de recomanar ficció, que també, doncs, em sembla superinteressant. Parlarem també d'una proposta bastant recent, i mira, és l'espoiler que us faré perquè us estimo, que
1: gràcies,
2: és Abandonados, que és una feina,
1: uau,
2: que han,
1: sí,
2: fet recentment, i que...
1: A Disney, no?
2: A Disney. I llavors aquí també acabarem amb això, de fet, és el final, és la recomanació d'Abandonados, que ho està patant molt, tothom parla d'això.
1: És una història increïble.
2: I veurem com està construït i com està fet, perquè el Nil ha treballat, doncs, no ha treballat ell, però amb gent que sí que ho ha fet, i és una recomanació que farem al final per acabar. I jo tot el que he vist m'ha semblat superinteressant.
1: T'estàs apropant, eh?
2: Sí. No, aquest estiu cau alguna, ja t'ho dic, que sí.
1: Clar, i a més, no sé per què, però a l'estiu especialment ve de gust. Mira que sembla bueno, un contrasentit,
2: clar,
1: no?
2: Tens temps també, no?
1: Però tens temps i aquestes històries com que, bueno...
2: No, ja et dic que Abandonados, jo em vaig posar els 15 primers minuts i ja estàs perdut.
1: La tinc pendent.
2: Estàs perdut,
1: ja. Tot això, com dèiem, al final ho dinamitza la periodista Paula Ergar i, de fet, també li hem demanat un àudio per veure com encara doncs, la sessió d'aquest dissabte.
3: Hola, hola, jo sóc la Paula Ergar, la coordinadora d'aquests vermuts de sèries que fem a la Palmira. Ja porto uns 5 o 6 anys fent-los i és que m'encanta. Per mi és una cita imperdible de l'estiu. Sempre dic que Premià de Mar és el meu poble, però la meva segona casa és el Prat. Llavors m'encanta anar a xerrar sobre sèries amb tota la gent que ve al centre cívic, que moltes vegades és la mateixa, ja ens coneixem i ens recomanem entre nosaltres sèries, títols que són, bueno, que s'han de veure sí o sí, o segons el perfil de cadascú els hi recomanem un o altre títol de sèrie. Aquest any parlem, com ja sabeu, cada any canviem de temes i aquest any són els true crimes els que, bueno, invadiran tot el centre de la Palmira. Parlarem de com es fan aquestes sèries basades en fets reals, en casos reals, en crims reals que bueno, donen la volta al món i fins i tot reobren casos criminals i ajuden a la justícia. Ho hem vist a Catalunya sobretot amb crims de Carles Porta, que s'han reobert casos, que s'han investigat i fins i tot a les xarxes socials la gent fa la seva pròpia investigació. A Catalunya hem, bueno, notat que es paralitza tota la televisió per només veure TV3 als casos de crims. Llavors havíem de parlar d'això, havíem de parlar d'aquest fenomen televisiu que aquí sobretot ens interessa molt i també és de forma internacional un fenomen indiscutible. Per parlar d'això, hem convidat a la Neus Sala, que bueno, és periodista de successos, que és creadora del podcast Correspondència Criminal, que a més ha guanyat el premi a la Direcció General de la Guàrdia Civil pel millor treball d'investigació. És una crack, ja ho veureu. I també el Nil Montilla, que treballa a la productora True Crime Factory, que és la de Carles Porta. Llavors sap perfectament com es fan aquests crims, com es fan aquests episodis. Ens explicarà quins són els més difícils de fer, què és el més complicat d'aconseguir, quins són els seus crims preferits per alguna raó o quin és el més especial per algú que hagi passat i que sap ell entre fora de càmeres, diguéssim. I, bueno, i després, com sempre, recomanarem a qui vingui pues, els true crimes que a nosaltres ens han patat al cap, diguem. Jo tinc dos, el Nil portarà uns altres dos i la Neus portarà uns altres dos. Llavors, és que no us podeu perdre aquesta xerrada perquè després us aneu amb aquests títols escrits i a més és molt interessant, segur que el públic també sempre porta mirades interessants i diferents i estem desitjant aquest dissabte, així que us esperem allà. Una abraçada.
1: Doncs segur que és molt interessant i cada any, com deia la Paula, hi anem una mica un gruix de gent que repeteix i repeteix aquestes sessions.
2: I nosaltres ho agraïm molt.
1: M'has comentat?
2: Per nosaltres, que tingueu sempre el Prat Ràdio tingui la seva taula.
1: A mi m'agrada molt.
2: A nosaltres ja està reservada.
1: M'has comentat que aquest any hi ha molta demanda.
2: Sí, al final la terrassa de la Palmira pues, bueno, té l'aforament que té. Llavors queden molt poquetes places, molt poquetes i són igual són 4 o 5, no són més. Llavors si algú ens està sentint que corri perquè encara potser té l'oportunitat i si algú improvisa aquell mateix dissabte, som gente majíssima, o sigui, posarem un taburet encara que sea, no?
1: Que
2: ningú que li faci il·lusió s'ho perdi.
1: Perquè és gratuït?
2: És gratuït.
1: A més, podem prendre alguna cosa?
2: Exacte. La proposta inclou pues, prendre un vermut d'Altarrida, a més. O sigui que és per nosaltres, però bueno, pues és un planazo, la veritat.
1: Clar que sí. Doncs dissabte, a partir de les 12, a la terrassa del Centre Cívic Palmira Domènech, aquesta nova sessió del vermut de sèries. Eli, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Molt bon estiu.
2: I ja us queda poquet, o sigui que bon estiu.
1: Que vagi molt bé.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'auditori del Centri.
2: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
3: I els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

0: Són 2:15.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Bon dia, els parla Ivan Conde. El Prat estarà avui en alerta vermella per calor molt intensa des de les 12 fins les 6 de la tarda. El Servei de Protecció Civil de la Generalitat ha comunicat les zones de Catalunya que estaran en aquesta alerta roja per calor molt intensa i el Prat entrarà en aquesta situació, com dèiem, a les 12 del migdia i en sortirà a les 6. Durant la nit també es preveu que la calor sigui intensa a tot el litoral català i durant la jornada d'avui és especialment important prendre precaucions, no fer activitat física a l'aire lliure, hidratar-se constantment. AENA ha adjudicat la redacció del Pla Director i de l'Avaluació Ambiental de l'ampliació de l'aeroport per 2,68 milions a la Unió Temporal d'Empreses formada per Mott McDonald Spain i Idon Consultoria. AENA preveu aprovar el Pla Director a finals del 2029, que podria incloure unes compensacions ambientals d'unes 270 hectàrees terrenys que haurà de comprar l'ens públic. El projecte està valorat en 3.200 milions d'euros i necessita el vistiplau de la Comissió Europea, ja que afectaria la zona natural protegida de la Ricarda, inclosa la xarxa Natura 2000. Des de mitjans de juny, les famílies poden bescanviar els vals escolars per fer compres de material i llibres per al curs 2026-2027. Aquesta campanya, que arriba a la quarta edició, envia dos xecs de 30 euros a les famílies per cada alumne de primària i secundària inscrits en centres públics i concertats catalans per al proper curs. Abans de fer-los servir, els vals s'han d'activar des de la web de la campanya. Les famílies poden gastar els vals en la compra de material escolar abans del 30 de novembre. Escoltem Maria del Mar Baltar, responsable de Servei Secretaria, i Isabel Jiménez, responsable de les llibreries Drac i Atenea.
2: Són dos vals de 30 euros, es poden gastar un i després l'altre o els dos alhora. I tenen de data fins al 30 de novembre, del 16 de juny, que va estar actiu, fins al 30 de novembre, que es conclourà.
3: Pots agafar el llibre que t'agradi o material, el que vulgui, el pots fer servir en el que més et faci falta, no? Però bueno, jo veig que quasi totes són llibres, eh?
0: La mesura vol pal·liar els efectes de la pujada de preus i alhora impulsar el comerç de proximitat. És per això que els vals no es poden bescanviar a través de plataformes de venda online.
1: Esports.
0: El migcampista Albert Morral es converteix en el primer fitxatge de l'AE Prat de cara a la temporada vinent. El futbolista de 24 anys arriba procedent de la Unió Esportiva Rubí, equip que enguany ha disputat el play-off d'ascens a tercera ref. Morral és un jugador que s'ha format a la base del Sabadell i amb el que va competir a tercera ref durant dues temporades, vestint la samarreta del filial arraquinat. Això és tot per al moment. La informació torna d'aquí a una hora.
4: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
5: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
6: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
7: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
8: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
9: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
8: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
10: Hola! Soc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
11: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat, t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 35 minuts per sobre de les 10 del matí. Anem amb el tema del dia i és que a la portada us hem explicat que l'Ajuntament va aprovar que el Mas Brau compti amb una zona taronja d'aparcament per la plantilla de les empreses a partir del mes d'octubre. Així es va aprovar el ple municipal que vol acabar amb l'ús fraudulent de l'espai públic que es fa principalment per part d'empreses d'aparcaments de cotxes de passatgers a l'aeroport. Una mesura que té com a objectiu endreçar l'aparcament i també reduir l'ocupació de llarga estada. És per això que hem convidat el tinent d'alcaldia de Mobilitat, Projectes Urbans i Acció Institucional, el Juan Pedro Pérez, perquè ens expliqui què és aquesta mesura i també com s'implementarà. Què tal? Benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Comencem per definir quin era el problema que es donava en aquest espai al Mas Brau.
1: Doncs suposo que ho heu comentat abans, però des de fa uns anys al polígon Mas Blau hi havia una manca d'aparcament molt greu com a conseqüència de l'ús indegut de l'espai públic per part d'algunes empreses. Estem parlant de les empreses de pupil·latge de vehicles, perquè ens entengui tothom aquesta modalitat relativament recent de negoci que consisteix i que té lloc als municipis que tenen aeroport o que estan molt a prop de l'aeroport, que consisteixen en que tu doncs marxes de vacances que sé jo, una setmana i has d'agafar un avió i el que fas és anar a aquesta empresa, li deixes el cotxe, et porten a l'aeroport, et tornen a recollir quan vens de vacances i et tornen a portar el teu cotxe. Tu et penses que el cotxe el tenen a un garatge o on sigui, vigilat, i el que estaven fent és deixar-lo als carrers del Mas Blau, fet que impedia que els treballadors i treballadores d'aquest parc de negocis doncs, poguessin aparcar. Davant la impossibilitat de controlar això per, podríem dir, mètodes policials, doncs hem valorat com a equip de govern la idoneïtat d'establir una zona taronja que a través d'una app d'aparcament de l'àrea metropolitana, una app de residents, els treballadors puguin aparcar amb un preu força econòmic en aquest polígon, fet que farà que els cotxes que estaven ocupant l'espai públic no ho facin.
0: S'han explorat altres propostes abans de decidir-vos per la zona taronja?
1: Sí, ens hem trencat molt al cap perquè, com et dic, policialment no podíem controlar, la policia no se'n podia fer càrrec, és una extensió de terreny molt gran, amb molts cotxes, la policia no sap exactament de qui és cada cotxe i el temps necessari per fer les comprovacions seria exponencialment alt. Per tant, el que fem és demanar a les empreses que ens donin un llistat dels vehicles dels seus treballadors i treballadores, que en poden aportar un parell. Cada persona treballadora al polígon Mas Blau ens pot donar un parell de matrícules. Prat Espais, l'empresa municipal, gestiona tot això per tal que estiguin introduïdes al sistema i té un preu de 8 euros a la setmana, no, perdona, 8 euros al mes, que són 40 cèntims al dia, i amb això doncs, aquestes persones treballadores podran aparcar allà. Qui no estigui en aquest llistat podrà aparcar al Mas Blau, però a preu de zona blava de la resta de la ciutat, que és un euro l'hora o un euro i cinc cèntims o alguna cosa així l'hora. Això ens dona la certesa de que les empreses de pupil·latge de vehicles ja no els deixaran allà perquè costaria un dineral.
0: Mm-hmm. Però sí que s'havia de deixar un espai, no?, per visites de clients d'aquestes empreses, per la seva activitat habitual, no?, i per tant té sentit que funcioni també com a zona blava per a aquests vehicles, sí, sí, sí, que no són els habituals. Per què no és gratuït per aquells vehicles que sí que siguin treballadors del polígon?
1: Bueno, perquè les coses no són gratuïtes mai. Quan entres a regular l'estacionament d'una zona, no es fa en cap sentit amb afany recaptatori. No surt a compte tenir zones blaves, i la zona blava és d'un euro i escaig a l'hora. Per tant, la zona taronja, evidentment, molt menys. Els costos de manteniment del sistema, de la pintura, de l'asfalt, del cotxe de vigilància que haurà de llegir les matrícules, tot això no compensa en absolut. Però en coherència amb la resta de polítiques que fem, jo crec que no podia ser gratuït, però hauria de ser molt econòmic per tal que es valori tot. Hem de dir que el polígon Mas Blau arriba al metro, el polígon Mas Blau té carril bici i aparcament de bicicletes per això, que les línies d'autobús que venen de Viladecans, de Gavà, de Sant Boi, passen pel Mas Blau. Per tant, jo crec que ja és un polígon que té moltes alternatives més enllà del transport privat particular. Abans ho comentàvem allà fora, no? un treballador o treballadora que treballi al centre de l'Avinguda Montserrat, com s'ho ha de fer? I algú que treballa aquí al costat de la plaça de la Vila, com s'ho ha de fer? Es busca la vida, i si vol venir amb el seu cotxe particular haurà de pagar 1 euro i escaig a l'hora. Per tant, hem pensat que aquest preu simbòlic serà dissuasori també per les empreses que estaven fent un mal ús.
0: Mm-hmm. Heu parlat d'aquesta nova mesura amb les empreses que tenen servei al Mas Blau perquè puguin assumir també aquest cost directament? O...
1: Bueno, portem, podríem dir, un parell d'anys parlant amb les empreses instal·lades al polígon, i tot això ha estat un procés de decantació per arribar en aquest moment. Ens agradaria haver pogut fer-ho abans. De fet, no arribem ni aquest estiu, perquè clar, serà el setembre o l'octubre, depenent de... Vam aprovar l'ordenança l'altre dia. Això és un procés administratiu força complex, perquè això no és posar-ho en marxa i ja està, no? Pinto quatre ratlles al terra del Mas Blau, poso en marxa el funcionament del sistema. Avança de modificar l'ordenança de circulació de la ciutat, que ara es diu de mobilitat, perquè inclogui el concepte de zona taronja, que no existia a la ciutat. També s'ha de modificar l'ordenança fiscal per incloure un preu que no existia. Per tant, tot això s'ha de passar per ple, alguns grups fan esmenes, això relenteix, i no hem arribat fins ara. Però jo crec que quan es posi en marxa i la gent treballadora del Mas Blau que vulgui anar en el seu cotxe particular, quan comenci a funcionar, jo crec que el nivell de satisfacció serà alt. Hem parlat amb les empreses han d'haver fet aquesta feina de difusió entre la seva plantilla, i jo suposo, per com funcionen les coses, que aquest preu, aquest sobrecost de 8 euros al mes serà de les primeres reivindicacions que faran els treballadors a través dels sindicats i els seus comitès d'empresa, que serà la primera reivindicació que faran a les empreses, i elles també ho saben. A les converses que hem tingut ja ho assumeixen, però pensa que per una empresa tenir un treballador que arriba tard perquè està buscant aparcament o perquè no troba la combinació, no sé què, tampoc és positiu. Per tant, jo crec que s'arribaran a enteses fàcilment.
0: L'oposició va criticar aquesta mesura precisament per suposar una càrrega per alguns treballadors. No sé si hi ha alguna de les esmenes, alguna de les propostes que es podria recollir en aquesta proposta, o són coses absolutament allunyades de la nova mesura.
1: Haurà de tot. De tota manera, el període de delegacions està en marxa. Ja veurem què presenta cada grup municipal. Però quan ens diuen és que abans no pagaven, no? La resposta primera que fan els grups de l'oposició és dir: home, és que els treballadors del Mas Blau abans no pagaven. Jo els hi he de dir que abans no aparcaven. No podien aparcar perquè estava tot ple d'aquests cotxes d'empreses de pupilatge. Jo crec que arribarem a un acord.
0: Anem amb la part pràctica dels treballadors que tinguin el seu lloc de feina al Mas Blau. Què és el que han de fer? On han de presentar les seves dues matrícules, si tenen dos vehicles, perquè tot això entri al sistema i sigui efectiu de cara al mes d'octubre?
1: Això es resoldrà en l'àmbit de cada empresa. Cada empresa recollirà les matrícules dels seus treballadors, els hi comunicarà a Prat Espais, i Prat Espais les introduirà al sistema.
0: A partir d'aquí s'han de baixar una aplicació?
1: A partir d'aquí és una aplicació d'AMB, amb la que aparquem a tota l'àrea metropolitana, que és AMB Aparcament. Aquesta no. Serà una que és AMB Residents, o alguna cosa així. Ja està. I a partir d'aquí, aparques, em poses l'app i ja està. Serà molt senzill.
0: Com es controlarà que efectivament aquells cotxes que estan aparcats són cotxes de treballadors?
1: Doncs com que el que tenim és un llistat de matrícules, farem servir una tecnologia que fa servir l'àrea metropolitana, que és un cotxe amb un lector de matrícules, una tecnologia que ara no recordo el nom, que ell ja va detectant d'una manera semblant a lo de les càmeres de la zona de baixes emissions, que el sistema sap qui té l'etiqueta no sé què o l'etiqueta no sé quantos, doncs això serà el mateix. Quan trobi una matrícula que no estigui inclosa en aquest llistat que ha facilitat l'empresa Prat Espais i qui no sé què, mm-hmm. doncs rebrà la multa.
0: Per tant, serà un cotxe que tindrem aquí, serà un cotxe que
1: estarà
0: donant
1: compartirà... voltes, que estarà donant voltes pel polígon.
0: Perfecte, per tant, sí que es farà aquest control, però és veritat que és un polígon que queda una
1: clar,
0: mica allunyat, no?
1: Està una mica fora del terme territori, del nucli urbà, és molt gran, farien falta molts agents de mobilitat, aquestes sí. persones que treballen a Prat Espais hauríem de destinar 3 o 4 persones per donar voltes allà, i és més operatiu l'ús de la tecnologia en aquest cas.
0: Recordem que pel mes d'octubre començarà aquesta implementació de la zona taronja i per tant aquest estiu segurament es continuarà patint la mateixa problemàtica, no?
1: Segurament sí, fins que no tinguin la condició d'haver de pagar un euro l'hora a les empreses que en fan mal ús, suposo que no es resoldrà el problema.
0: Doncs aquesta era una de les novetats que volíem parlar amb el Juan Pedro Pérez, però també hem començat el mes de juliol amb modificacions diverses pel que fa als autobusos, que sabem que és una modalitat que molts pretencs fan servir com a manera prioritària per moure's tant pel Prat com per fora del Prat. Comencem per una de les novetats més importants, que és la recuperació amb la connexió directa amb l'Hospital de Bellvitge, a l'L22. Per què s'ha recuperat? Com és el seu funcionament ara?
1: Bueno, l'hem recuperat perquè era una demanda ciutadana, perquè hem aconseguit recuperar-la en millors condicions que quan va deixar de funcionar, perquè ara funcionarà matí i tarda amb freqüència d'una hora, perquè sabem que les visites mèdiques es fan al llarg del dia. Abans, recordeu que abans era només al matí. Horari de 7 a 21 hores, vull dir, això serà jo crec que estarà molt bé. I a part, si recordeu, més enllà de la necessitat de portar el bus a l'Hospital de Bellvitge, però a l'edifici tradicional, a les consultes externes, a urgències i a la universitat, que tot això és molt important per a la gent que hi estudia també, què estava dient?
0: Sí, que a part de connectar amb l'hospital,
1: sí, a part de connectar,
0: ofereix altres connexions.
1: Sí, és que estava pensant abans que recordeu que el traçat antic de la L10 fa molts anys, per les obres de l'avinguda, va canviar el seu recorregut i després no l'hem pogut recuperar per qüestions d'operativitat de AMB, de l'empresa, i quedava una part descoberta de la ciutat. Si mireu el mapa del Prat, la part de dalt a l'esquerra quedava sense gaire connexió, i per tant, en termes de mobilitat interna també, encara que no vulguis anar a l'Hospital de Bellvitge, però el fet de baixar l'avinguda des del Ramon Avià, baixar l'avinguda vers a Montserrat, pujar a Remolar, tornar a Vall d'Aran, en Cel Claver, també connecta aquesta part nord-oest, que podríem dir, de la ciutat, i que està prou bé.
0: És per això que fa aquesta volta, no?, pel sí. Prat, i després va cap a l'hospital, que aquí també ofereix altre tipus de connexions, com la nostra sitja de línia 1, que tant de bo arribés algun dia mm-hmm. al Prat, però que de moment aquesta seria una de les maneres ràpides, no?, de poder connectar.
1: Recuperar, o sigui,
0: arribar a l'hospital
1: allargar la L1 fins al Prat,
0: clar, això seria ideal,
1: meravellós, però en qualsevol cas
0: això està sobre la taula?
1: Sí, bueno, està proposat i està demanat, però allà estem, això és negociació, és política, va costar la L9, mm-hmm. bueno, això, ja ens ho farem. Però sí, la manera ràpida per arribar a l'hospital del Bitxer, recordeu que abans, bueno, fins ara, per anar a l'Hospital de Bellvitge, una sortida tradicional era agafar el 65, baixar-te allà
0: on estava
1: l'aparcament dels busos, com es diu, el dipòsit de llevant o alguna cosa així es deia, i creuar per sota un pas a nivell lleig, i bueno, en fi, això estarà molt bé.
0: Molt complicat per la gent gran,
1: molt
0: per gent que té visites...
1: amb poca accessibilitat, bueno. Mm-hmm.
0: Per tant, aquest bus surt a les hores en punt del Ramon Avià mm-hmm. i a les mitges des de l'Hospital de Bellvitge cap al Prat.
1: Cap al Prat.
0: Això sobretot per tenir-ho una mica endreçat. Anem amb d'altres línies, que el que han fet és anar a cobrir doncs, aquesta part de l'Eixample Sud, no? D'aquestes noves construccions que estaven també una mica doncs, desconnectades fins
1: bueno,
0: al moment.
1: Això és una modificació que hem fet de la línia L78. La L78 és una línia que ens porta cap a Sant Boi, però que també connecta, també completa aquesta trama de ciutat, i el que hem fet, que tenia el final de la línia, el tenia davant del CEM Julio Méndez, el que fem és retallar un trosset i fer-lo girar per 11 de setembre en direcció a, podríem dir, la rotonda de la Nissan.
0: Sí.
1: I travessa gairebé tota 11 de setembre per donar cobertura també als barris del sud de la ciutat. Els barris del sud són Sant Cosme, La Granja, Barceloneta, Cases de la Seda, Semapures i Llevant, no? I la zona nova, l'àrea sud, que està en construcció, i això permet que tots aquests barris tinguin connexió directa, no només en Sant Boi,
0: clar,
1: que en qualsevol cas podria ser més esporàdic, sinó, per exemple, amb l'estació de la Renfe i la plaça de la Vila.
0: Era una demanda també històrica, no només d'aquests nous veïns, sinó dels veïns que porten molts anys, sí, i que no tenien manera tampoc de venir a la Casa de la Vila a fer tràmits en
1: doncs
0: un
1: ara
0: autobús,
1: no? Amb l'L78.
0: Anem amb d'altres modificacions, com doncs el pas dels PRs i de la línia L20, que doncs, ja deixaran de passar per Enric Borràs, de fet ja han deixat de passar, i allarguen el recorregut fins a Moreres. Per què s'ha pres aquesta decisió? També tenint en compte que s'han fet obres en aquell carrer i que semblava que potser es mantindria l'autobús.
1: Hem pres aquesta decisió primer perquè per una necessitat objectiva de seguretat i accessibilitat d'aquests carrers. Enric Borràs, que ho has dit, però Joan Maragall, que
0: sí,
1: no ho has dit, el bus tampoc passa per Joan Maragall. Són carrers estrets. En el cas de Joan Maragall, amb aparcament als dos costats, i que tenia recurrentment problemes de seguretat, i els busos moltes vegades no passaven bé, donaven cops als cotxes, als retrovisors, bueno, hi havia problemes. Al mig d'aquests carrers, Enric Borràs i Joan Maragall, hi havia una parada, una sola parada, que tenia un nivell d'utilització molt, molt, molt baix, i el període d'obres d'Enric Borràs, que ha estat pràcticament un any i un mes, que no va poder passar el bus per allà i el vam redreçar per Moreres, vam veure que funcionava tot molt bé, que no hi havia queixes d'algú que havia de caminar una mica més per agafar el bus, i per tant ens permetria treure el bus de dos carrers que eren complicats, m'acorda, amb l'àrea metropolitana, i l'operador, sobretot l'operador, n'està molt content, i jo crec que és una mesura que superbé, que estarà molt bé, i quan ho vam comunicar als veïns de carrer Enric Borràs, perquè vam fer una reunió de fi d'obra, no? Vam fer tres o quatre reunions amb els veïns d'Enric Borràs, primer per dir-los volem fer el carrer, després d'eleccions els vam dir vinga, que ara comencem, després ja vam presentar el projecte, i quan acabàvem l'obra doncs vam allà a fer com ho heu viscut, perdoneu les molèsties, però jo crec que el carrer ha quedat molt xulo, tal qual, i estaven tots molt contents, però tenien el tema del bus, i quan vam comunicar que havíem decidit treure el bus d'Enric Borràs, la recepció va ser tremenda, va ser molt bona, i ara tenen un carrer nou i no els hi passa el bus, que era una de les queixes principals.
0: Joan Maragall també viurà obres?
1: Joan Maragall també ho tenim planejat, ara ho tenim en stand-by perquè estem pensant coses, però sí, Joan Maragall és un dels carrers susceptibles de ser reformats.
0: També acabem recordant quines són les vies que tenim per poder anar a la platja. Jo crec que són els autobusos que tenen més demanda en aquests dies i veiem moltíssima ocupació. Quines són les maneres d'arribar a la platja en autobús? Perquè veiem que moltes vegades és l'única manera, si no és en bicicleta, caminant, o bé en autobús, en aquests tancaments dels caps de setmana de juliol on tothom vol anar a la platja.
1: Pues ja ho estàs dient tu, el bus, el PR3, el PR5, que van a la platja caminant amb bicicleta i en vehicle privat, sabent-hi que només hi caben 900 cotxes. i quan està tot ple, doncs s'ha de tancar perquè ja sabeu que no es pot passar més enllà de la segona rotonda i que per tant cap el que hi cap. Són 900 vehicles i qui matina i l'agafa, bueno, si és del Prat no paga, si és de fora paga, però tenim el que tenim, una platja amb una capacitat d'aparcament limitada, amb un vial d'accés únic d'entrada i sortida i que per tant doncs aquestes coses passen. Potser més endavant l'ús de la tecnologia ens ajudarà a predir i avisar abans per tal que no, bueno, si, no sé, si estàs a 11 de setembre i veus que no hi ha lloc, no hi vagis, no? Bueno,
0: això s'està estudiant?
1: S'està estudiant, sí, però això passa per sensors, per... abans es feia d'una manera una mica pedestre d'algú que hi havia allà, policia local o sí, un agent de mobilitat del que controla la zona blava, que deia, amb l'emissora deia que està ple, que està ple, i la policia tallava en la rotonda. Bueno, jo crec que es pot fer mecanitzat, que es pot fer amb tecnologia, però bueno, estem estudiant i mirant les alternatives, les opcions.
0: Ara mateix l'opció que tenim és la pàgina web.
1: La pàgina web, sí.
0: O si no, ja trobar-t'ho allà, que fa molta ràbia.
1: Bueno, per això estem preocupats, perquè no només pel nivell de desafecció que genera i la frustració d'estar en una cua, és que, com dic, el vial d'accés és únic. Per tant, si hi ha congestió de vehicles que volen anar a la platja i no poden aparcar i estan allà aturats, l'autobús també. Clar, l'autobús és l'alternativa... Mm-hmm. Per no fer ús del vehicle privat. Clar, si també està aturat, no arreglem res.
0: Doncs acabem aquí. Juan Pedro Pérez, moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres.
0: Bon estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi que dilluns es va declarar a Sant Menat, al Vallès Occidental, no generi nous conats que puguin afectar la urbanització del Farell i del nucli de Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, on es manté el confinament d'unes 300 persones. El foc segueix sense estar estabilitzat i ja ha cremat unes 200 hectàrees. També hi ha 240 efectius que segueixen treballant a la zona amb mitjans aeris que s'han reincorporat amb la sortida del sol. El cos no preveu tenir estabilitzat l'incendi com a mínim fins la tarda. Escoltem l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
2: Al migdia, que sabem que se'ns tornarà a complicar perquè bufarà marinada, farà molta calor i sabem que tornarem a tenir moments i situacions difícils.
1: I aquest matí el Parlament ha agraït la feina dels bombers, ADFs i també pagesos que treballen per apagar els incendis de Catalunya. El president de la Carme, de la Cambra, perdó, Josep Rull, ha obert la sessió amb aquestes paraules ovacionades per tothom.
3: També voldria traslladar en nom de la institució la gratitud immensa, infinita, als servidors públics i voluntaris que han treballat i continuen fent-ho en les feines d'extinció d'aquests focs, en les tasques de seguretat i d'emergències per protegir les persones i el territori. La seva dedicació mereix el reconeixement de tota la nació.
1: El president Salvador Illa ha assegurat que el govern no va cometre cap negligència amb l'empresa subcontractada Les Gavarres, de la qual un treballador va utilitzar una radial que va produir l'incendi. I tot plegat amb el pla Alfa activat al nivell més alt a més de 200 municipis i amb l'onada de calor que arriba aquest dimecres al seu punt màxim amb temperatures que poden enfilar-se fins als 43 o 44 graus a Ponent, les Terres de l'Ebre i la Conca de Tremp. La calor també serà intensa la nit amb mínimes tropicals i fins i tot roents al litoral. L'onada de calor es pot allargar almenys 10 dies. De fet, gairebé 100 persones ja han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor només durant la primera setmana de juliol, segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III. Són 97 defuncions en 7 dies, una xifra que ja supera el balanç de tot el mes de juliol de la majoria d'anys des de 2015. Al juny ja se n'havien registrat 126. I una nena de 6 anys ha mort ofegada a la piscina del complex esportiu Barri de Secà de Balaguer. Els serveis d'emergència van rebre l'avís poc abans de les 8 del vespre i tot i l'actuació dels socorristes i del SEM no es va poder salvar la vida de la menor. Protecció Civil indica que és la quarta víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: El Prat Ràdio, 91.6 FM. Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Enterprise.
1: Com us hem explicat a la portada del programa, el company José David Muñoz, de la ràdio del Somormujo, ha entrevistat Rafael Armada i Alejandra Rendón, passatgers del creuer Ondius. Us avancem un fragment on ens relaten la seva experiència personal i també professional en un viatge que es va convertir en notícia mundial. Parlem de la realitat dels creuers d'expedició, de l'observació d'ocells marins en entorns remots, però sobretot de com van viure des de dins el brot d'antivirus que va marcar el desenllaç de la seva travessa. L'entrevista sencera la podreu escoltar dissabte a la una del migdia al Prat Ràdio i també ja està disponible a les plataformes de streaming de la ràdio del Somormujo.

0: Són 2:15.
1: Serveis informatius, el Prat Ràdio.
0: Bon dia, els parla Ivan Conde. El Prat estarà avui en alerta vermella per calor molt intensa des de les 12 fins les 6 de la tarda. El Prat entrarà en aquesta situació d'aquí a mitja hora i en sortirà, com diem, després de mitja tarda. Durant la nit també es preveu que la calor sigui intensa a tot el litoral central català, incloent-hi el Prat. Durant la jornada d'avui és especialment important prendre precaucions, no fer activitat física a l'aire lliure, hidratar-se constantment i extremar la cura en cas de formar part de la població de risc. En el que portem d'estiu s'han reportat 43 defuncions per cops de calor a Catalunya, tractant-se de la comunitat autònoma més afectada de l'Estat. AENA ha adjudicat la redacció del pla director i de l'avaluació ambiental de l'ampliació de l'aeroport per 2,68 milions a la Unió Temporal d'Empreses, la UTE, formada per Mott MacDonald Spain i IDOM Consultoria. AENA preveu ampliar el pla director a finals de 2029, que podria incloure unes compensacions ambientals d'unes 270 hectàrees, terrenys que haurà de comprar l'ens públic. El projecte està valorat en 3.200 milions d'euros i necessita el vistiplau de la Comissió Europea. AENA preveu aprovar el pla, evidentment, no ampliar. I des de mitjans de juny, les famílies poden bescanviar els vals escolars per fer compres de material i llibres per al curs 2026-2027. Aquesta campanya, que arriba a la quarta edició, envia dos xecs de 30 euros a les famílies per cada alumne de primària i secundària. Les famílies poden gastar els vals en la compra de material escolar fins al 30 de novembre. Escoltem Maria del Mar Balta, responsable de servei secretarial i el Club del Llibre, i Isabel Jiménez, responsable de les llibreries Drac i Atenea.
2: Són dos vals de 30 euros, es poden gastar un i després l'altre, o els dos a l'hora. I tenen de data fins al 30 de novembre, del 16 de juny, que va estar actiu, fins al 30 de novembre, que es conclourà.
3: Pots agafar doncs, el llibre que t'agradi o material, el que vulgui, el pots fer servir, el que més et faci falta, no? Però bueno, jo veig que quasi totes són llibres, eh?
0: La mesura vol pal·liar els efectes de la pujada de preus i alhora impulsar el comerç de proximitat. És per això que els vals no es poden bescanviar mitjançant plataformes de venda online.
1: Esports.
0: El migcampista Albert Morral es converteix en el primer fitxatge de l'Associació Esportiva Prat de cara a la temporada vinent. El futbolista de 24 anys arriba procedent del Rubí, equip que enguany ha disputat el play-off d'ascens a Tercera Federació. Morral és un jugador que s'ha format a la base del Sabadell, amb qui va competir a Tercera Federació durant dues temporades vestint la samarreta del filial del conjunt arlequinat. Això és tot per al moment. La informació torna al butlletí d'aquí a una hora.
4: Han sortit de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
5: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
6: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
7: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
8: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
9: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
10: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 35 minuts per sobre de les 11 del matí. Obrim la finestra del Quinto Millennial, l'últim espai de la temporada televisiu, no?, sí, d'aquest 2026. Sí. Marc Quinto, què tal? Com va la teva vida?
1: Hola, ben tornat aquí. I avui em comprometo a posar-t'ho fàcil, eh? Així com...
0: M'estranya, habitualment. Però jo confio en vosaltres. Sou les persones assenyades,
1: sí,
0: treballadores, i espero
1: va,
0: que
1: doncs,
0: així sí.
1: Així serà. Saludem el nostre convidat d'avui, que hem dit teníem dos convidats de luxe, va ser l'Adrián Caballero l'altre dia, el David Miquel avui.
2: Sí, gràcies per posar-me a nivell d'Adrián.
0: Però... Insuperable.
2: No,
1: perquè som simpàtics.
2: L'únic problema és que a mi a vegades em diuen Caballero
0: Caballero,
2: i Caballero és l'altre.
0: A tu encara et diuen Caballero?
2: L'altre dia, bueno, a un mosso d'esquadra al cotxe,
0: sí,
2: va dir
0: Caballero.
2: Caballero, i jo li vaig dir, Caballero?
1: Serà cavaller.
2: Sort que la meva dona va pujar ràpid al vidre perquè no... D'allò.
0: Clar, perquè en català seria...
1: Senyor.
0: Però no és la traducció
2: seria,
0: concreta,
2: seria un mosso,
0: eh?
2: D'aquests que venen de la...
0: No seria la traducció.
2: Que venien de la Guàrdia Civil abans. Llavors el que han fet és que s'han afaitat el bigoti, però i s'han canviat la gorra.
1: Jo encara no he dit res.
0: Tu dius cavaller,
1: eh?
0: Algú?
2: No.
0: No. I senyor?
1: Jo he de dir...
2: Sí.
0: Tu li dius senyor a la gent.
1: Quan treballava de cara al públic ho deia.
0: Cavallero?
1: Sí.
2: Però perquè t'havien dit que ho diguessis o perquè
1: no, perquè
0: sortia així?
1: Jo era molt educat, perquè senyor ho veia lleig en castellà.
0: Bueno.
1: Senyor, saps?
0: No, gol de senyor.
2: Com has dit?
1: Senyor, ho veia lleig.
0: Tu ja ets aquesta persona.
1: Calla.
2: Tinc gol de senyor.
1: 22 anys.
0: Allò és una...
2: Això la gent més jove de...
0: Sí, no ho entén.
2: 40, no saben què.
1: Bé, doncs la Issa està... Així.
0: Sí, per això. Per a mi em sona, però no sé exactament qui era.
1: Bé, saps? Anem avançant. Bon encara, no he explicat a què parlarem avui. Parlarem... Hem dit que faríem una primera part televisiva...
2: De fet, no sé si parlarem de res, eh?
1: Sí, bueno, fam tu aquí. Una primera part televisiva.
0: Costarà.
1: El primer tema és, com per tu, que tu ets més expert, vale?
2: Sí.
1: Després, els altres...
0: Tu ets molt expert. Molt. No sabem en què.
1: Ja veuràs. Després, els altres, doncs no tant, segurament... I després anirem ja a les recomanacions de l'estiu, que porto un programet, dos programets...
2: Ens donarà pas temps.
1: I una sèrie que, doncs, és més... és una sèrie ja acabada, antiga, que després veurem, però que em sembla interessant que l'he recuperat jo ara i porto ja una temporada.
2: Verano Azul.
1: I escaig. No, quin horror.
0: T'imagines?
1: Quin horror. Vale, va, comencem parlant del Tour de França, le Tour de France.
2: Tour de
1: no?
2: France.
1: Que tu...
0: Ah, vosaltres parleu francès.
1: Sí, el David,
0: dos,
1: el David millor, eh? Però,
0: sí, el David el parla molt bé.
2: Té molt pèl, David.
1: Sí, bé, moi aussi.
2: No,
1: va. Tu què saps?
2: Si té pèl Marc.
1: Tu què saps? Bueno, anem a parlar. Porto
0: sí,
1: dos talls de... Porto dos talls de veu. Que res tenen a veure amb el Tour de França d'aquest any.
0: Perfecte.
1: Però que són més així, més divertides, i llavors ja ens parles tu tot el que saps de com ha anat el Tour aquests dies.
2: Sí, no, t'ho puc explicar.
1: Vale,
2: he vist totes les etapes.
1: Poses
0: sí,
1: cares.
0: Eh?
2: Totes.
1: Vale, va, doncs anem amb el tall número 1, que doncs, té a veure amb els narradors, eh? Que doncs, van al lavabo a fer pipi, que això passava molt a Sálvame, però un programa seriós com el
0: sí.
1: Tour no acostuma
0: bueno,
1: a passar. Sálvame
0: portava una càmera a seguir-los,
1: sí.
0: A veure on anava a pixar.
2: El Tour són 4 hores, vull dir que en 4 hores poden passar coses, eh?
1: Sí, doncs sí, però com són més assenyats,
0: bueno,
1: més seriosos...
0: Bueno, s'han de pixar en 4 hores,
2: sí,
0: no?
2: Al
0: final, doncs,
2: són
0: veritat
2: persones.
0: Que són persones.
2: Són persones.
0: Els narradors són persones.
1: Van anar a pixar i van així.
3: Con menos de 100 kilómetros ya para el final de esta segunda y una vuelta que llegará hasta el mes de noviembre. Bueno, pues ahí vemos, ¿eh? Cómo ha vuelto a recuperar la cara.
1: Bé, doncs...
2: A veure, jo ja dic que ara hi ha una... Ja des de l'any passat una certa conya, perquè no sé si ho fa la realització del Tour, que és una senyal internacional que fan a França, però, per exemple, passen per un poble i fan sonar com si sonessin les campanes. Ahir, o no, perdona, abans d'ahir, a l'etapa de Granollers als Angles, sonava molts els ocellets. I el Perico, un dels...
1: I era mentida.
2: Clar, un de... No pot ser que se sentin des d'un helicòpter els ocellets d'aquesta manera.
0: Ho van dir?
2: Sí. Llavors, clar. Com que estan ficant sorolls de fons, no, passen per una
1: no
2: platja,
1: no és agradable.
2: Se senten les onades...
1: És molt maco.
0: Bueno, pensa perquè que... ells saben que acompanyen les migdiades.
2: És que sí. Sí.
1: I amb els ocells
2: sí.
1: Van molt bé, per
2: sí, van molt bé.
0: I les
1: vinga,
0: onades.
1: Tinc
0: però
1: una,
0: la pixada potser no va tan
1: no,
0: bé.
1: No. Tinc un que a mi m'agrada
2: bueno,
1: més.
2: Bueno, si estàs fent la migdiada i sense això, potser et pixes.
0: Sí, jo des d'aquell tall,
1: passa.
0: Quan a Festa Major fem directes, que estem moltes hores, sempre m'apago el micro, perquè clar, tu no saps
2: no.
0: Què.
1: Sí, no. O sí. Qui parla a part de tu.
2: I encara com durant la pixarrada no va deixar anar una ventositat,
0: sí.
2: Perquè és una cosa que...
1: O algun... o alguna cosa així.
2: Algun sospir.
1: Algun sospir. Vinga, anem amb un altre tema, amb, o sigui, amb un altre tall d'aquest tema. Escoltem, aquest m'agrada més encara, va. Bueno.
4: Mira, ¿qué paja me he hecho? Preguntas, ¿qué sueles desayunar tú? Entiendo que un poco, mientras vemos ahí también esta zona preciosa de viñedo.
5: Bueno, pues miren, a mí no, nos dice aquí, ¿hasta dónde puede llegar Peyo Bilbao? ¿Creéis que podría hacer un top 5? Hombre, yo...
1: Sí, és, no tot, és totalment real. El primer tall era de l'any 2021.
2: Ara ja vigila't molt, eh? Ara ja vigila't.
1: 2021, i aquest tall també era de fa 3 anys o així.
2: Que, però... que pa jamecho deu ser basc, no?
1: Que pa?
2: Que pa va jamecho?
0: Jo soc la típica que cauria en totes aquestes bromes sempre. Sí, és que em costa molt.
2: Sabeu que hi ha una, un equip que... especialitzat al Tour de França per esborrar els penis que dibuixen a les carreteres?
0: Sí, ho he vist, yeah. ho he vist. I fan cares, sí. fan sí. altres
2: no
0: coses,
2: no?
0: No
2: les esborren, els canvien la forma
0: fan
2: perquè...
0: Fan dibuixos.
1: Com
0: a
1: l'exceomo,
2: sí,
1: que ho arregla.
2: Sí. Des de l'helicòpter no es vegi que era un penis.
0: Però sí, amb la forma de penis, sí.
2: No.
0: Fan
2: saps
0: unes
2: que porten
0: cares
2: pintures
0: gegantines.
2: I llavors dibuixen
1: llavors,
2: penis.
1: Clar, van mitja hora abans passant.
2: Sí, sí.
1: Que fort. Sí. Bé, alguna cosa més vols aportar del Tour?
0: Bueno, podríem analitzar per què els homes pinteu penis.
2: Sí,
0: o sigui, l'obsessió falocèntrica
2: de Roma, ja, de l'antiga Roma.
1: Ve de, sí, ve de l'antiga Roma, dels grecs també.
0: Bueno, a Empúries hi ha un penis a la porta de la muralla.
1: Sí. Al País Basc el pene de oro.
2: No el conec.
1: Ah, del viento, el pene del viento.
0: Eso es el peine.
1: El peine. Ja ho sé, era broma. El pene de oro era una pel·lícula que es veia.
0: D'un altre estil.
2: Que es veia, abans es veia.
0: No podrem remuntar, està bueno, clar.
1: Alguna cosa més a afegir? Vas veure la sortida a Barcelona? Et va agradar?
2: Sí, va ser maca. Una imatge que em va cridar molt l'atenció d'ahir, de l'etapa d'ahir, va ser acabar l'etapa i Pogacar entra en una furgoneta. Dins d'aquesta furgoneta hi ha una banyera amb aigua,
0: sí,
2: i gel,
0: sí.
2: I es fica dins de la banyera d'aigua i gel i es tira amb el casc aigua per sobre gelada i torna a sortir. Perquè, de fet, hi ha un debat ara en el món del ciclisme, que és que el Tour de França, amb les calors que està fent,
1: hauria de ser l'hivern.
2: O avançar-lo al matí, però llavors no tens la tele, que ja perds tots els guanys econòmics, o fer-lo més al vespre, o fins i tot passar-lo a l'octubre, que l'any de la pandèmia es va fer a l'octubre, octubre-novembre, va ser un èxit de públic i també visual, perquè era la tardor i es veien uns paisatges preciosos. I hi ha un debat ara sobre la taula amb el tema aquest de l'estiu.
0: El tema del gel és una cosa que es fa en diferents esports, però jo no ho havia vist prèvia. O sigui, entren els avantbraços, abans de sortir es posen gel a refredar.
2: Els canells i els turmells i el clatell, tot acaba amb ell, són les zones
0: més calentes.
1: Doncs jo vaig estar allà amb els genolls calents fins a l'hora de dormir.
2: Això sembla una pel·lícula d'aquelles que també...
1: La de
2: les que es veien
1: abans.
0: No, la de posar-se gel va bé, però aquí ho estan ensenyant i clar, és veritat que també al Mundial es veu que els jugadors porten a sota una armilla amb gel, que per això van tapats en els himnes i tal, precisament per la calor que està fent al
2: Mundial. Perquè la temperatura no...
0: David, tu veus tota la retransmissió o t'adorms pel mig?
2: Sempre m'adormo.
0: Sí,
1: I tu què
0: t'interessa? I què, et despertes al final?
2: Sí, abans del final. Tenim, la gent que fem això, tenim un sisè sentit,
0: sí,
2: que és que quan falten uns 10 quilòmetres pel final ens despertem.
0: O també si canvien de canal, no? Ets el típic que... No canvies, no, que l'estava veient i estaves adormidíssim.
2: L'estava escoltant, més aviat.
0: Val.
2: Sí. Jo, a mi m'agraden molt aquestes etapes del centre de França planes, que no passa res.
0: Sí, a tu la planícia és,
2: sí,
0: una, és un avorint. Tema que
2: per
0: has
2: per
0: de
2: això,
0: treballar.
2: Per fer la migdia no hi ha res millor que una etapa plana amb la xitxa, allò, la cigarra cantant, saps?
1: Bueno, anem avançant, que si no, no podrem.
2: Sí, vinga, va.
1: Parlem ja de televisió d'aquests darrers dies. Recordem, no fèiem programa com a tal, obviant l'Adri, des del dia 10 de juny.
0: Ah,
1: i han passat moltes coses. Una d'elles és que a Passapalabra, tu saps el que ha passat,
2: sí,
1: no? Que han perdut els drets del Rosco.
2: Sí.
1: Vale? I han comprat els drets d'una de A la Z, vale? Jugant amb A i la Z, A la Z, que doncs, era d'una televisió suïssa i tal, han comprat els drets per evitar-se problemes, tal.
0: Ara estic pensant en un reportatge que volem fer de cara a la temporada vinent, que no sé si podrem...
1: Potser l'hem de dir A la Z.
0: Compartir-ho.
1: Bueno, però ja no teníem els drets abans, tampoc.
0: Ja, però no...
1: Ja va sortir.
0: Era una cosa interna nostra.
1: No, però també van fer alguna cosa...
2: No sé si recordeu que Eufòria també la van denunciar...
1: Sí, però no va acabar en res,
2: en Demol o el, no sé qui, per
0: cop.
2: Sí.
1: Jazz Music. Jazz Music va denunciar-lo, sí. Bé, doncs anem a escoltar la promo, recordem el passapalabra de Roberto Leal, Antena 3, la promo que feien just abans de començar, perquè recordem d'un dia per l'altre van haver de fer tot aquest canvi.
6: Este viernes a las 8, estreno de la nueva prueba final de Pasapalabra en Antena 3.
1: Ho van viure com un gran moment de dir fem un canvi de la prova, tal.
0: Molt èpic.
1: I,
0: no?
1: Doncs, sí, sí, l'audiència...
2: Sí, una pel·li d'aquesta.
1: No, no, l'audiència va acompanyar i està acompanyant, perquè així com ara els drets del Roscoe, els de Telecinco, encara no ha fet res.
0: Val,
1: llavors, has perdut aquest momentum de dir de... Si jo ara, el dia que ells paren, jo poso el Roscoe, potser se me'n va gent cap allà, però no.
0: Molt bé.
1: A la Z, de què tracta? És molt similar, el funcionament és gairebé
0: és
1: idèntic, però canvia algunes coses, ara ens ho explica.
7: Bueno, pues les explico cómo funciona a la Z. Les daremos una serie de definiciones que empiezan o incluyen una determinada letra del abecedario y tendrán que adivinar de qué palabra se trata. El concursante que más segundos haya acumulado durante las pruebas podrá decidir si empieza por la A y termina por la Z o todo lo contrario, si empieza por la Z y termina por la A. Como es lógico, su contrincante tendrá que hacer lo opuesto. Además, los concursantes podrán ver el número de letras que contiene la respuesta correcta. Y lo más importante, durante toda la prueba tendrán la oportunidad de pedir una letra como pista para resolver cada palabra. Eso sí, cada letra hará que se descuenten 5 segundos de su tiempo. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Pues venga, yo creo que a jugar se aprende jugando, así...
1: ¿Qué pasa? Que ningú demana lletra perquè... Perdre 5 segons quan vas tan just, prefereixes apurar al màxim i potser l'última paraula que sàpigues que no d'allò, demanar la lletra i perdre els 5 segons i
2: la ser trencada no entra, no? Perquè
1: no,
2: és espanyol.
1: No, la enya.
0: La enya.
2: Clar.
1: Contiene
0: la enya.
2: Contiene la enya.
0: Acostuma a ser.
2: Contiene la enya.
1: I doncs bé, aquest és la nova part final, la nova prova final.
0: Té el seu públic, aquest tipus
2: de concurs. Sí, tot té el seu públic.
0: Això té el seu públic i bastant, eh? Funciona
2: molt bé. El PND Oro també tenia el seu públic.
1: Té un 25% de share.
0: No podeu fer una secció falocentrista amb mi a davant, eh?
1: No,
0: això
1: ell.
0: Ho heu de fer quan jo no hi sigui.
1: Els penis dibuixats, sí, qui ho ha dit, tu?
0: No, jo us he preguntat el per què d'aquest interès.
2: Jo he parlat de
0: la tradició del turn.
1: Vale.
0: M'entens?
1: Bé. Això pel que fa a Passapalabra. I un altre tema també d'Antena 3 és que, doncs, no sé si recordeu el vídeo, ara posarem un petit tall, d'una socorrista de fa uns anys que va dir que l'havia liat parda perquè barrejat productes o no sé què havia fet.
2: Me'n recordo.
1: Doncs Antena 3, a 3 Media, ha abusat força d'aquest clip, l'ha posat a tots els jocs de bromes, tal.
0: Clar, a les promos.
1: A les promos, a tot, i... Doncs la noia va posar una denúncia, reclamava 300.000 euros a 3 Media per danys i perjudicis.
2: Pots comprar mig pis al Prat amb això.
1: Sí, ni mig, segons on. El doctor Soler no el pots...
2: No, el doctor Soler, l'entrada. La porta i el rebador.
1: Sí, i doncs bé, al final han estat 50.000 euros i aquest és, anem a recordar una mica un petit tros de com va ser això.
8: Se me ha equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico, sí, ácido clorhídrico encima de sulfato de sodio, de cloro. No, sulfato no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. Que vamos, que la lia parda, ¿sabes? Una niña ha estado mal y...
2: Una cosa?
1: Sí,
2: us en recordeu d'aquell noi de la piscina de Teruel?
0: Sí.
2: Doncs aquest ha tingut una vida... I l'altre dia vaig llegir que s'ha fet capellà, tio.
8: No.
1: El de que no volia llatins.
2: Sí, pues la tranquil·litat, sobretot la tranquil·litat. Perquè en altres piscines...
0: S'ha fet capellà?
2: En altres piscines està llena de cubanos, saps què va dir això?
1: Sí.
2: Va tenir després...
1: Cubanos no va dir.
2: Sí, va dir cubanos. Sí. Després, i més coses.
1: Sí, ja, no podem dir.
2: No. I... es veu que va tenir problemes, bueno,
0: després
2: psicològics, després del vídeo. I l'altre dia vaig llegir que sabia o estava estudiant o per fer-se capellà.
1: Bueno,
0: és que la pregunta és, 50.000 euros
2: compensen?
0: Compensen.
1: Home,
0: perquè siguis un meme?
1: El meme te l'has provocat tu.
0: Bueno, no, ella va explicar
1: a
0: preguntes de periodistes. És com si passa alguna cosa aquí, nosaltres anem, li fem preguntes i ens trobem un meme. Clar, de cop i volta això es fa un meme, es perd el valor de la persona, no?
2: Tu la creus tractem... que no...
0: No ho sé.
1: Jo crec que massa li han pagat.
0: No, jo crec que...
1: que jo crec és... que sí.
0: Clar, tu pensa que per feines de posteriors marca tota la teva vida.
2: L'error va ser ella explicar-ho, jo crec.
1: Clar.
2: És a dir, tu fas una cagada d'aquestes...
1: Et fas el boig.
2: I et fas el boig, no l'expliques.
1: Sí. Ja, com a mínim a la premsa.
2: Ja s'ho trobaran.
1: Jo expliques als juzgats, sí, però a la premsa...
2: Sí, al juzgat de guàrdia.
1: Vinga, va, anem ja amb les recomanacions de l'estiu. Anirem més picadet perquè si no no ens dona temps, eh? Porto. A Disney he trobat com a l'apartat, que és l'apartat... és fantasia pura, vale?
2: Mai millor dit.
1: Perquè, sí, perquè doncs hi ha programes que a tu t'agraden, com Catàstrofes Aèries, sí. Aquest és un m'estic veient i m'agrada en castellà...
2: Camioneros d'Austràlia!
1: Castellà ordinari d'aquest, normatiu, d'aquí.
2: Ordinari, no, tio.
0: Neutro.
1: Neutro. És, no. Neutro és mexicà.
0: Val. Castellà, Espanya.
2: De Valladolid.
1: Peninsular.
2: Castellà, sí. Castellà.
1: Vale? Però també he trobat un altre que es diu Rescates Extremos, vale? Que en aquest cas el tall que us posaré són dos nois que se'n van a fer caiac a llocs superllunyans de l'Amazones.
2: A mi m'agrada més en llatí, per això.
1: Bueno, per gustos. I doncs pateix un accident. Un dels dos es dona amb el cap contra un, aquest és un petit extracte. Sí, baixa, però baixen per unes...
0: Ah, vale. Fan com rafting.
1: Sí, com rafting, però amb caiac.
2: Aigües braves.
1: Sí,
2: aigües
1: braves, i es dona el cap molt fort. I queda inconscient allà al mig de l'Amazones. Escoltem-ho.
9: A continuació...
10: Creo que está muerto.
11: ¡Vamos, amigo! ¡Vuelve!
12: Creía que había muerto.
13: No hay otra forma de sacarla de las montañas. Somos su última esperanza.
14: Pero no está fuera de peligro.
15: ¡Avalancha! ¡Avalancha!
16: Si está bajo 3 metros de nieve, podría estar muerto.
17: ¡Aguanta!
9: Misión Rescate Extremo. Volver de entre los muertos.
1: Aquest era Volver de entre los muertos, era el titular. I doncs és molt interessant perquè aquí, clar, això no sé com ho hauran recreat. Hi ha moltes imatges, ells porten càmeres aquí, hi ha moltes imatges que són reals, però hi ha una altra part de recreació quan surten els dos.
0: No, les recreacions són el pitjor, sempre.
1: Són el millor.
0: Les recreacions són increïblement llavors, dolentes.
2: Una cosa que em crida molt l'atenció és que les veus es repeteixen molt, perquè clar, no hi ha tants dobladors. Bueno, per tants programes.
1: Home, passa
2: clar.
1: També a les sèries de policies.
2: Sí.
1: Dones, jo ho veig molt en dones que deuen haver menys o no sé, però les tinc totes al cap, a totes les sèries hi ha la mateixa dona.
2: I jo sóc molt bo amb això perquè li dic, aquesta és la veu d'aquell, i la meva dona sí. Diu, oh, però sempre... És que es repeteixen molt les veus. Mm. Hi ha massa pocs dobladors.
0: Doncs i ara amb aquesta... la intel·ligència artificial.
1: Bueno, ara... Ah.
0: Jo el que
1: fàcil,
0: odio
1: no?
0: d'aquests programes és quan fan els talls enmig del programa. O sigui...
2: En el moment més
0: sí,
2: intens.
0: I diuen, estarà vivo, estarà muerto, no sé què... I de cop i volta et posen l'entrada, la sortida i un altre cop. Estarà vivo, sí, estarà muerto. Sí. I fan
1: això...
0: un tall per res, això perquè no et posen ni anuncis.
2: Però això és d'on ve això?
0: La... No.
2: Perquè en origen hi ha publicitat.
0: Clar, però aquí tu veus i és com...
2: Ho hauríem de treballar. Clar,
1: però hi ha programes o hi havia alguns
0: no hi ha carinyo,
1: que sí que ho arreglaven.
0: No hi ha carinyo.
1: Ho arreglaven i retallaven això, sí. Però aquí ens hi sua. Aquesta és la recomanació 1. La segona. Vale, tots coneixem el control de fronteres d'aquí dels aeroports.
0: Sí, sí.
1: Ha venido la noia del Perú amb 4 conills allà morts, o la noia de... O l'home...
0: No, la gent es vol emportar
2: records
0: de...
1: O l'home de Xina que ha portat una expedició comercial perquè té aquí un todo a 100, per exemple, i porta 4 maletes de pilotes de golf, per exemple.
2: I en gardaixos secs.
1: També. Llavors, he trobat un encara millor també a Disney. A Disney, encara millor, que és Control de Fronteres US, dels Estats Units.
2: Ah.
1: Que encara és com un punt superior.
2: Sí, perquè els americans tot ho fan.
1: Aquí tu veus el guàrdia civil de torn,
2: sí.
1: I clar, pues, tal, saps?
0: Sí, jo havia dit Austràlia. Caballero. El primer era Austràlia que va arribar aquí.
1: Sí.
0: Sí,
1: doncs els d'Estats Units són molt més directes, sí, sí. Molt més, estem buscant aquell home i no s'estan amb tonteries de si porta 4 conills morts o el què. Vale? I tenim un petit tall que té a veure amb el tràfic de drogues.
2: Ostres.
10: Hay alguien que nos interesa que viene de Nigeria. Creo que viaja solo. Ya han desembarcado, así que vamos a traerlo por procesamiento de pasajeros.
18: En el pasado hemos arrestado a mucha gente que venía de Nigeria con heroína. Las drogas vienen de Afganistán y terminan en Nigeria. Luego las descomponen y las envían a diferentes partes del mundo. Nueva York es una de ellas.
10: Es como buscar una aguja en un pajar.
18: Mira. Es él.
10: El hombre alto de traje.
18: No le pierdan de vista.
9: Control de aeropuertos. USA. Drogas recreativas y fiesteros.
0: Bueno.
1: Bé, en aquest cas era un nigerià
0: que
1: ell en aquest cas no era el camell, no era la mula, sinó que era el capo.
2: Oh.
1: I feia 10 anys que se li seguia la pista a tot de persones que havien atrapat i ell estava a Nigèria i no havia vingut en 10 anys als Estats Units i ara era el moment per atrapar-lo
2: i
1: seria ric allà amb tot el tema del tràfic de drogues. Vinga, va, i la sèrie que porto avui és recomanació, ja l'havíem vist, ja l'haureu vist, és recomanació per aquests dies d'estiu que estàs així a tarda i no et ve de gust pensar molt. Després del tour, que és El Mentalista.
0: Que
1: me l'he tornat a veure, me l'estic tornant a veure.
0: Està molt bé.
1: Sí, guapo i intel·ligent, perquè resol ell els...
2: Una mica xulillo.
0: I sensible.
1: Sí, ho té tot una mica. Doncs bé, recordem...
2: És australià aquest noi.
1: Ara mateix, sí.
2: A l'actor, dic.
1: Ara mateix la podem trobar a la sèrie a Netflix, Amazon Prime, Max... i Movistar Plus.
2: Han fet moltes temporades,
1: ficció en total, sí, no sé si tenia...
2: Moltes.
1: 8 eren? Sí. Ara t'ho miro. Va començar el 2008 i va acabar el 15, 7 temporades.
2: Sí, sí.
1: I bé, doncs...
2: Eric el Rojo era el seu...
1: Sí, no, Eric no, John.
2: John el Rojo.
1: John el Rojo, l'has volgut canviar...
0: Són capítols autoconcloents?
1: Sí, això volia...
0: Sí, tanca el capítol i inicia amb cada
1: cas,
0: no?
1: Cada capítol es tanca o el 90%
2: però hi ha un fil de fons
1: amb un assassinat, però hi ha el fil de, doncs, per una banda, trobar ell, el mentalista, l'assassí de la seva família, recordem, no té ni dona ni fills perquè li van matar, que és John el Rojo, i durant tota la sèrie ho va buscant fins al final, vale? I paral·lelament, doncs, la vida de la unitat aquesta d'investigació amb les vides d'ells, entre ells, alguns que estan liats.
2: La tensió sexual no resolta amb la protagonista.
0: Sí, que això sempre passa.
1: Al final
2: és un clàssic,
1: ja se sap tots que s'acaba resolent en algun moment.
2: I la frase és com buscar una aguja en un pajar.
1: Sí, i anem a escoltar el tall del primer capítol de la primera temporada.
17: Capitán.
19: Agente Lisbon, no creo que les necesitemos. Ha sido el hijo de los vecinos quien ha hallado el cadáver.
20: Solo quiero dar las gracias a todos los agentes de la ley y a todos los voluntarios que nos han ayudado en la búsqueda de mi querida hija. Y ahora me gustaría pedirles que nos den tiempo y respeten nuestro espacio.
1: Doncs ell és Patrick Jane, que és un va de mentalista, però realment és un fals mentalista, sí que hi ha moltes coses que en sap, però és més mag.
2: És un tio que es fixa.
1: Es fixa molt les coses.
0: És observador.
1: Sí. És molt observador, també és una mica mag i doncs juga amb això. I de petit, a més, al final de temporada 1 es veu com ell de petit, el seu pare s'aprofitava d'ell per fer de mentalista i tal, i de com ell tenia línies vermelles, que son pare, perquè era un feriante, un firaire, que no tenia moltes línies vermelles, ell, el pare, i ell sí. I doncs bé,
0: m'agrada que tenia el Chester, no? I es tombava allà a pensar,
1: sí, tota l'estona.
0: Això ha de ser una cosa increïble.
2: Ens podríem demanar
0: una
2: aquí, però, no?
0: Sí, estaria molt bé.
2: Quan hem de pensar.
0: Desenvolupa molt la creativitat, jo crec.
1: I ja està, i poca cosa més, eh? Aquestes són les recomanacions. T'encomano a que les vegis aquest estiu, David. I...
2: Home, El Mentalista... Si tens són 8 temporades, eh?
1: Sí, no, però això pots veure una o dues.
2: Ja.
1: I les altres, si tens Disney, estan totes allà.
2: Ara estic mirant La Fundació. La Fundació.
1: I per què no ho has portat?
0: Què és La Fundació?
2: La Fundació és una sèrie que estaves amb les novel·les... Sí,
1: sí.
2: Amb les novel·les de l'Asimov. Fundació.
0: Isaac Asimov.
2: Han fet la tercera temporada... I ara m'estic mirant la primera i la segona perquè no me'n recordava gaire. És de ciència-ficció, és un món en el futur llunyà, uns mons, hi ha un imperi galàctic i aleshores un científic que preveu el futur mitjançant fórmules matemàtiques preveu que aquest imperi s'esfondrarà i aleshores l'expulsen de l'imperi i crea una fundació amb un planeta de l'extrem.
1: I està bé, és que a mi no m'ha tret mai. Jo veia els tràilers i tal i no...
2: Està bé, està bé.
0: Al David li hem demanat...
2: Pots fer una migdiadeta també,
0: coses, de tant i escolta, sí, el però... tour i la fundació.
2: Sí.
1: Però s'ho ha patillat ara, saps?
0: Bueno, no passa res, sí, sí. És així, l'estimem com és. David, gràcies.
2: A vosaltres.
0: Com sempre per aquest comiat. I Marc, Ja, fins la propera
1: temporada. Ja veiem
0: temporada,
1: què fem la temporada vinent.
0: Ja veurem.
1: Vinga,
0: a veure si et canses de veure la tele o no.
1: Segur que sí.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi de Sentmenat generi nous conats i arribi a afectar el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, on encara hi ha unes 300 persones confinades. Des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, quina és la darrera hora? Com està evolucionant l'incendi? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs continuem al punt de control de Sentmenat i a hores d'ara no es veu cap columna de fum per la Serra Llisa i el Pic del Vent, que és la zona més afectada. Sí que podem veure algunes clapes del que va ser l'incendi ahir, que va ser més actiu, i un comboi de premsa ara mateix s'ha dirigit a zones afectades per poder firmar, i alguns bombers voluntaris romanen a l'espera per la intervenció que pugui haver-hi, el que ens pot transmetre més tranquil·litat per la possible estabilització de l'incendi. Ara, a la 1:00 PM, hi ha convocada una roda de premsa per continuar informant, i encara continuen els 240 efectius i els 7 mitjans aeris a la zona de l'incendi. Llavors es continua treballant i en breus continuarem informant sobre aquests canvis.
1: Doncs moltes gràcies, Òscar Guijarro, des de Ràdio Caldes, ho anirem seguint. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
1: Respecte a la tasca dels bombers, els ADF i els pagesos que estan ajudant en l'extinció dels incendis a Catalunya, el president de la Cambra, Josep Rull, ha obert la sessió de control al govern del ple del Parlament amb aquestes paraules ovacionades per tothom.
3: També voldria traslladar en nom de la institució la gratitud immensa, infinita, als servidors públics i voluntaris que han treballat i continuen fent-ho en les feines d'extinció d'aquests focs, en les tasques de seguretat i d'emergències per protegir les persones i el territori. La seva dedicació mereix el reconeixement de tota la nació.
1: Per la seva banda, el president Salvador Illa ha assegurat que el govern no va cometre cap negligència amb l'empresa subcontractada Les Gavarres, de la qual un treballador va utilitzar una radial que va produir l'incendi. En el mateix ple, Salvador Illa diu que confia que el nou model de finançament de Catalunya sigui una realitat aquest mateix 2026. El president de la Generalitat ha defensat al Parlament el pacte amb Esquerra i ha situat com a clau la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, que ja té data el dia 29 de juliol. Illa ha demanat als partits que estiguin a l'alçada i aprovin el model quan arribi al Congrés. I gairebé 100 persones han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor només durant la primera setmana de juliol, segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III. 97 defuncions en 7 dies, una xifra que supera el balanç de tot el mes de juliol de la majoria d'anys abans de 2015. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: El Prat Ràdio, 91.6 FM. Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Doncs, sintonia del 24 Fotogrames, Francesc Cànovas, què tal? Benvingut.
1: Molt bon dia, Isa. Aquí estem, a punt d'acomiadar la temporada, una més.
0: Sí. Últim episodi ja d'aquesta secció, d'aquest espai. No sé quants anys portes ja, Francesc.
1: Mare meva.
0: Més porto de 20, des... no? O al voltant dels 20, no?
1: Ha fet 20 aquest 20. Any. Porto Imagina't. Des d'abril del 2006.
0: Veus?
1: 2006 més 20, 2026. Més senzill.
0: Molt bé. Doncs avui acabarem aquesta 20a temporada, Déu-n'hi-do, i ho farem de la millor manera possible, com sempre, amb recomanacions. Què ens has seleccionat?
1: Mira, parlarem de La muerte de Robin Hood, parlarem de Coses que no olvidaré, Dia de caza, La reco entusiasta, perquè em va agradar moltíssim, Obsession, i el clàssic, és un clàssic de Buñuel, de la seva etapa mexicana, que es diu El ángel exterminador.
0: Molt bé, doncs comencem per La muerte de Robin Hood.
2: ¿Quieres que te cuente un secreto? La gente habla de Robin Hood. Cuentan historias, pero son falsas. No era un héroe. Era un ladrón asesino. Éramos monstruos. Yo soy el forajido. Robin Hood.

0: ¿Me haces uno a mí?
1: ¿Quieres que te haga un arco? Muy bien. ¿Qué le pasó?
2: Cosas horribles. Ayudo a los que llegan a esta isla. Los jóvenes generan el cambio.
1: He matado a tantos que he perdido la cuenta. Es una maldición. Hay gente mala ahí fuera. Temo que nuestros crímenes la persigan.
3: Bé, aquesta pel·lícula és una vuelta de tuerca a Robin Hood, ¿vale?
4: Sí, sorprenent,
3: aquest personatge del bosc amb els compinxes que robaven els pobres, ai, per als pobres, robaven els rics per donar-li als pobres, no? El bosc de Sherwood. Bueno, aquesta versió de Michael Sarnowski, aquest director que va fer la pel·lícula, una que es diu Pic i un lugar tranquilo dia 1, que està força bé també. És un drama d'aventures a edat mitjana ambientada al segle XIII amb un Hugh Jackman que dona, o sigui, fa d'un Robin Hood crepuscular, un tio ja, diguéssim, apropant-se a la tercera edat i que té remordiments de tot allò que va fer quan era més jovenet, quan era Robin Hood, la llegenda. I es veu que la llegenda no era tal, o sigui, era tota... Sí. Molt dolça aquesta, molt ensucrada, sinó que el tio que realment va cometre crims, va matar gent. Passa que poca gent ho sap. Estic parlant de la pel·lícula i el que parla la pel·lícula, eh? O sigui,
4: sí,
3: no
4: sí,
3: vol
4: clar.
3: Dir que la llegenda de Robin Hood sigui com ara aquesta última pel·lícula que ha fet aquest director i aquesta nova versió.
4: Clar.
3: Aquesta
4: nova. Però es fa pensar que potser tampoc no tant com l'altra, no? Com
3: per
4: la llegenda.
3: Potser,
4: es
3: potser,
4: fa dubtar.
3: Però clar, tens aquest... no n'ha de mita, però aquesta llegenda sí. Que realment, no sé, ara mateix m'agafes, no sé si va ser un personatge real o no, Robin Hood, o és una, o és un mite del folclore britànic, o sigui, ara mateix estic, desconec.
4: És de realment. Ficció, diria.
3: Sí, jo diria també que és ficció, però clar...
4: És del folclore no, medieval.
3: Per
4: sí.
3: Això, no voldria... Jo pensava això, que era del folclore medieval, no?, britànic, i llavors han fet aquesta nova volta de torca que es veu que no era tan bo i era assassí, va cometre crims i aleshores va parar a una illa després d'una batalla on

0: la pista i volen arribar fins a aquesta illa. Per tant, es posa en perill aquesta dona i la gent que viu a la illa. Llavors, què farà Robin Hood per redimir aquest sentiment de culpa dels seus pecats? Defensarà com últim fet d'heroïcitat aquesta dona i aquesta illa, no? És un, una pel·lícula d'aventures, com deia abans, filosòfica també, assistencialista, perquè parla d'això, no? Les preguntes assistencials que es fa aquest Robin Hood, que pensa sobre la seva vida i reflexiona sobre la seva vida i el seu passat, i un thriller o una pel·lícula d'aventures sòbria i també madura. Per l'altre cantó, sí que hi ha certes crítiques que parlen d'això, una miqueta de pretensiosa, d'escoltar-se a si mateixa, de crear una ficció quan potser no és necessària, amb aquest punt de dir oi, Robin Hood, ho estic pensant, però qui pensa a l'edat mitjana en aquella època que era sobreviure, que va ser un villano i va ter crim, va cometer crímenes, home, va, o sigui, en aquella època, si allà, allò era, vamos, era com el Far West al segle XIX als Estats Units, vull dir, no? Llavors, clar, aquest punt de partida d'aquest personatge que té aquest cacau mental i aquestes coses i oi, me quiero redimir, pues això, hi ha aquesta certa part de crítica que no se'n passa en aquesta premissa de la pel·lícula, no? Però bueno, pot estar bé, la muerte de Robin Hood, que també anticipa que Robin Hood morirà a la pel·lícula, digo jo, o és una cosa que és falsa en el títol, però clar, estàs parlant de la muerte de Robin Hood, tate, Robin Hood va morir dins de la pel·lícula.
1: Sí, sí, està clar.
0: Vale? No ho sé, no l'he vista. Quan l'hagi vist, ja comentaré al setembre o l'octubre si l'he vista, què m'ha semblat.
1: Coses que no oblidaré.
0: Coses que no oblidaré.
2: ¿Sabes, Mati? Cuando papá y mamá se casaron, salimos de la iglesia y empezó...
3: A nevar.
2: A nevar. ¡Qué chulo!
3: Sí. Nevaba. Es verdad.
2: Mati, ya debes saberlo.
3: Tengo una enfermedad que poco a poco me quitará la memoria.
2: ¿Toda?
3: No, de ti y de mamá no me olvidaré nunca, te lo juro.
2: ¿Me lo juras?
3: Te lo juro. Hazlo contra pelo, como yo, así.
2: Cuando llegues me llamas, ¿te acordarás?
3: Claro que me acordaré. Julia... Franca, María,
2: vete,
3: Eva...
2: Vete antes de que me cabre, venga.
4: ¡Estás conduciendo, Mati!
2: ¡Estás conduciendo!
4: ¡Muy bien!
2: Yo jamás te escogí. Simplemente eras tú. Y aún eres tú.
3: No sé qué hacer.
2: No tienes que hacer nada.
5: ¿Tienes miedo?
3: Sí.
5: Yo también lo tengo. Pero la cuestión no es no tener miedo, sino qué se hace con ese miedo.
0: Bé, és una pel·lícula italiana d'Alessandro Aronadio, que parla, basada en fets reals, que parla de l'Alzheimer. És un drama familiar en el qual un home relativament jove de 40 anys pues li diuen que té Alzheimer i que a poc anirà perdent la memòria, no? A partir de llavors ell lluitarà per aquests últims anys que encara és conscient i té, diguéssim, les seves capacitats al 100%, intentarà estar un més a prop de la seva família, en particular de la seva dona i el seu fill, i intentarà reconstruir una relació amb el seu germà que fa molt de temps que no parla amb ell, no? Pel·lícula vitalista. És un drama emotiu, com ja desprèn el trailer.
1: Molt emotiu.
0: Ja veiem que té un punt així.
1: Ja estava a punt de plorar, quasi.
0: Ja estàs a punt de plorar, pues no ves, si veus la pel·lícula, ja vamos. Ves amb el mocador.
1: Sí, imagina't.
0: Pues mira, les crítiques diuen que és un drama emotiu, però no excessiu. O sigui, que té pinzellades d'humor, que no fa pornografia de la tristesa o del sentiment, però home, el trailer sí que
1: emociona,
0: destil·les una mica, no? O sigui, no ho sé ben bé, però bueno, pot estar bé. I clar, parla d'això, parla d'aquesta enfermedad que si et toca, pues has begut oli, no? Perquè mica en mica ja vas perdent la memòria, els records, fins que arriba un boom que ja no ets conscient ni de qui ets ni de qui tens al costat. O sigui, és tremendo, sí. L'Alzheimer, i a més quan ets tan jove, 40 anys. la peli trata d'això.

0: i bueno, té la virtut que són fets reals que sempre, bueno, apropen la pel·lícula quan estàs veient, no? Pensar, hòstia, això realment va passar, no? Pot estar bé per gent que
1: Sí.
0: li agradi això, emocionar-se al cinema vivint històries realistes i reals, no?
1: Totalment.
0: Anem a la següent, que és la pel·li espanyola de la setmana, que també té crítiques, diguéssim, dividides, que es diu Dia de caza.
2: Durante miles de años, nosotras fuimos la presa.
3: Por este día tan estupendo que vamos a pasar.
4: Salud.
5: Me ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
6: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
7: Lo del business, ¿te parece bien?
5: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes. España era diferente.
8: ¡Viva España!
9: ¡Que te calles ya, coño!
3: No se mercadea con la amistad.
9: Has jugado sucio, como siempre.
8: ¡Pasa de mí, tía!
9: ¡No me obligues a contar la verdad!
5: ¡Qué hija de puta!
9: ¡Eh! ¡Tú!
5: Hay quien levanta enseguida la escopeta, pero eso es un error. Hay que saber esperar.
0: Bé, aquesta pel·lícula, Dia de caza, de Pedro Aguilera, té un repartiment potent amb Carmen Machi, Rosy de Palma, Blanca Portillo i Zoe Arnau. Són tres amigues de dones ja de grandetes, ja de mitjana de cap a dalt, no? D'uns 50 anys aproximadament, que reuneixen per anar a caçar conills a un coto de caza privat d'una d'elles. Són de família adinerada i de família bien, que tenen un coto de caza, no? També s'hi suma la neboda d'una d'elles, la més joveneta, que és la Zoe Arnau, una noia descarada que no té pèls a la llengua. Mica en mica, dintre d'aquesta trobada, parlaran de tot, parlaran de la família, dels fills, de les separacions, infidelitats, la menopàusia, l'alcohol, la professió, i es demanaran favors mútuament i veuran que aquella trobada també té punts d'interès, no? De buscar coses en benefici personal, no? És un retrat irònic i mordaç d'aquesta classe social, que és una classe social, diguéssim, amb pasta i de dretes, no? Perquè són caçadors a un coto de caza. I el que és més curiós és que aquest coto de caza sembla ser que pertany a un personatge, a un home, que és el que dona vida la pel·lícula original, perquè això és un remake o és una nova visió d'una pel·lícula clàssica de Saura que la teniu a Movistar, que es diu La caza, en la qual quatre homes van a caçar a un coto de caza també, i a partir d'allà també allò acaba en tragèdia, aquella pel·lícula, i pel·lícula molt famosa en blanc i negre, molt poderós, de Carlos Saura. I el Pedro Aguilera ha volgut fer alguna cosa semblant però en dones, o sigui, en dones, i donant-li un punt feminista a tota la història, un punt feminista de dretes, perquè són dones de dretes, no? I aquesta la gràcia potser i l'ironia de la pel·lícula, però que aquesta, Dia de caza, vol ser com una segona part o vol ser un remake, no sé com dir, una relectura d'aquella pel·li clàssica de Saura. Per tant, les crítiques parlen que si la veus sense tenir en compte l'antecedent, doncs està bé, és una pel·lícula disfrutable i està bé, clar. Però clar, si la vols comparar amb la clàssica de Saura, doncs queda molt lluny i que potser era innecessària fer aquesta pel·lícula, que més ve a ser una comedieta que no la gran càrrega de crítica que tenia l'original, La caza de Saura. Bé, pot ser interessant, si més no, el repartiment és molt potent, són actrius
1: sí,
0: que ho fan bé segur, per tant, bueno, pot ser interessant.
1: Molt
0: anem
1: bé.
0: A la reco de la setmana, si et sembla, que em va agradar moltíssim. És una pel·li que estava a Sitges i jo me la vas perdre perquè era el primer dia vas anar només pel matí, per la tarda no tenia tíquets i no vas poder aconseguir tíquets de l'acreditació, perquè l'acreditació dona accés a certes pel·lícules i altres has de demanar tíquets, i com
1: clar,
0: que era de la tarda i era nit, tarda nit, jo ja vas marxar i no la vas veure. Va guanyar el Premi Especial del Jurat i ara veient-la dic, ostres, pues és que jo no sé com no va guanyar el premi a la millor pel·lícula, perquè va guanyar
1: ostres,
0: una pel·lícula
1: tant?
0: Aquest any, home, va guanyar
1: un
0: bodrio de pel·lícula aquest any que es deia, no sé què, de la Cenicienta, una relectura de la Cenicienta que és dolentíssima, que està, també està a Movistar, i no entenc com no va guanyar aquesta pel·lícula. I a més, la crítica, es va endur el premi de la crítica, vull dir, és un pel·liculón. Es diu Obsession, de Cary
4: tonteado alguna vez con Nicky?
10: Voy a por chupitos.
4: Voy contigo. Si es tan importante para ti, y sé que lo es, dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos. Nicky, espera, iba a preguntarte...
10: ¿Qué?
4: Déjalo, se me ha olvidado.
10: Buenas noches.
4: Buenas noches, espera. ¿Por qué? Sauce del deseo. Solo tienes un deseo. Deseo que Nicky me quiera más que a nadie en el mundo.
10: Te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, muchísimo. Es un amor que solo la ramita de un sauce llorón podría conjurar. Me parece muy raro que estéis juntos de repente. Y súper en serio.
4: Creo que Nicky está pasándolo muy mal. ¿En plan qué? ¿Está bien?
11: No.
4: ¿Qué hechizo le has echado? Llamaba para ver si hay alguna forma de cambiar el deseo.
12: Lo siento, no hacemos eso.
4: ¿Entonces va a estar maldita para siempre?
12: Pues sí, al menos mientras tú sigas vivo.
4: ¿Mientras siga vivo?
0: Wow. Obsession. És un peliculón, a mi m'agrada moltíssim. Jo crec que de les pel·lis de terror dels últims anys que més m'ha agradat. O sigui, m'ho he passat teta veient-la. N'hi ha un mal rotllo, la pel·lícula espectacular.
1: Clar.
0: Tota l'estona estàs pendent d'aquesta noia que està com maleïda per aquest desig d'aquest noi que és el pagafantes típic, l'amic etern d'aquesta noia que sempre està desitjant que l'estimi i ell mai s'atreveix a dir-li res fins que entra una tenda aquesta de joguines i de coses esotèriques i compra un juguet que és una barrita de sauce que si la trenques demanant un desig allò es compleix i ell diu pues quiero que esta chica me quiera por encima de todo en el mundo i crac, trenca, llavors ella queda maleïda i passa i llavors ella es converteix en una obsessió malaltissa, espectacular, amb un mal rotllo i una atmosfera increïble de perseguir i estimar aquest pobre noi que es veu immers dintre d'aquesta bogeria, ell i els seus col·legues i el grup de gent amb la que coneix aquesta dona, aquesta noia. Ella és extraordinària, ella està brutal, la Inde Navarrete és l'actriu, o sigui, té uns canvis de registre, uns canvis de cara, de gestos, espectacular, la fotografia és brutal, moltes vegades està reflectida ella a les ombres, en ombres, que no se li veu la cara i la intueixes. Com es mou, per efectes especials, es mou així com ràpid, com un zombi que es mou ràpid, no? I el crescendo que va creant la pel·lícula a poc a poc d'aquesta atmosfera malaltissa i aquest mal rotllo creixent i la desgràcia que està patint aquest tio, aquesta obsessió, és brutal. Però clar, la pel·lícula el que ve a ser és una gran metàfora de les relacions tòxiques. O sigui, aquí utilitza el gènere, el director, el Carrie Barker, utilitza aquesta premissa fantàstica, no?, per fer una crítica demolidora de les relacions tòxiques, de la dependència, d'aquestes relacions, de que, bueno, això, no?, que no saps fer res sense l'altre, quasi, no?, sigui home o sigui dona. I la pel·lícula reflecteix molt bé això, no?, aquest ofegament, aquesta atmosfera, finalment, que el tio no sap ni què fer, que l'única solució és que ell es mori perquè ella surti d'aquesta maldició, no?, perquè ella està maleïda, té un, com un hechizo, no?, diguéssim. Em va entusiasmar, em va agradar molt i sobretot està molt ben acabada. O sigui, té un gir final i té un final que és brutalíssim, amb una mala baba, amb un sarcasme i un gir brutal al final de la pel·lícula que la tanca, perquè estàs pensant això com ho tancarà i com acabarà això.
1: Clar, clar, clar.
0: I ho tanca de forma meravellosa, molt ben resolta, i aquest malson total arriba fins al final de la pel·lícula. Llavors parla d'aquest desig romàntic a l'extrem, no? Total. Molt recomanable. La pel·lícula veu d'atmosfera més que de sustos, encara que hi ha un susto brutal, que jo més o menys me'l vaig veure venir, i el cine va ser... va xisclar tot a l'unísono amb aquell susto, que es converteix en una seqüència mega gore en aquell moment. I ja dic, de por, de lo millor que he vist els últims anys, i no entenc com no va guanyar la millor pel·lícula al Festival de Sitges.
1: La hermana Estrafea era qui la va guanyar. Bo,
0: horrorosa.
1: L'he buscat.
0: La vas veure a Movistar, farà cosa dos mesos, quan la van posar a Movistar. Inexplicable que guanyés aquesta pel·lícula per sobre d'Obsession. No ho entenc.
1: En fi, quina nota li posaries d'Obsession?
0: Li poso un 9 a la pel·lícula. Un 9 perquè et dic, o sigui... I mira que hi ha fans dividits. Hi ha fans que són molt fans de l'altra pel·lícula, Backrooms, i defensa Backrooms sobre Obsession. I al contrari, jo sóc molt fan d'Obsession i Backrooms, ja vam parlar la setmana passada, que està bé, però clar, que no s'ha de ser una pel·lícula que per mi no tanca, una pel·lícula allargada, amb una premissa que allarga massa i que no tanca bé. I aquesta no, aquesta és rodona, per mi.
1: Molt bé.
0: T'ho repetir, eh?
1: Nosaltres et farem cas a tu, que per això portes 20 anys aquí.
0: Moltes
1: farem el
0: gràcies.
1: Clàssic ràpidament. El Ángel Exterminador.
11: ¿Dónde va usted?
13: Solo un ratito, voy a dar una vuelta.
11: Tenemos 20 personas para el supé. Solo usted podía ocurrirse ir a dar una vuelta ahora.
13: No había pensado en eso. Quizás tenga usted razón. Pero le aseguro que volveré lo antes posible.
11: Usted de aquí no se va.
13: Ay, por favor, se lo ruego. Permítame ir.
11: Está bien, váyase. Pero no...
0: Bé, aquesta pel·lícula, dirigida l'any 62 a l'exili mexicà de Buñuel, que va marxar a Mèxic, a la dictadura, és un drama opressiu amb una premissa fantàstica i narra la història d'un sopar d'alto copete, de l'alta classe dels nobles, a una finca, a una casa de Mèxic, no? I un gran sopar amb gent convidada, molt educada, tots de gala, i total, que al final del sopar, i aquí arriba la premissa fantàstica, no poden sortir del menjador, d'aquell saló on ha tingut lloc el dinar. Algo els impedeix sortir i no hi ha res, que està la porta oberta, però sempre un surt i, ai, no, tal, i fa la volta, té com una excusa tothom per anar quedant-se dins del saló, però no només unes hores més, dies, setmanes, com allà tancats, saps? I clar, tota aquesta
1: sense estar tancats,
0: tota aquesta cortesia, educació, fatxada d'aquests nobles, mica en mica va caient al primitivisme més potent que puguis trobar-te,
1: clar.
0: I bueno, es torna totalment maleducats, egocèntrics, egoistes, vale? Llavors el que fa Buñuel, que no podia veure les classes benestants, no? És una paràbola sobre la descomposició de la classe social tancada en ella mateixa. Tot ve a ser una gran metàfora d'aquesta classe social que és la burgesia o els nobles amb molts cèntims, que no deixen que ningú accedeixi al seu cercle i estan tancats en ells mateixos, i aquí estan tancats en un espai físic que és un menjador, encara que és gran, però vull dir, acaben dormint, acaben allà als sillons, acaben despullant-se perquè tenen calor, acaben amb calçotets, barallant-se entre ells, tirant-se traps bruts. Espectacular. I és una pel·lícula, podríem dir, en clau fantàstica, perquè no hi ha res que els impedeixi sortir, vale? I és una de les pel·lícules més famoses de l'etapa mexicana de Buñuel, vale? El Ángel Exterminador, que la podeu trobar a Movistar dintre de lo que és la carpeta de clàssics.
1: Perfecte, doncs okay. Un bon colofó aquesta temporada, Francesc. Descansa, que vagi molt bé aquest estiu, i ens retrobem al setembre.
0: Claro que sí. A l'octubre, més bé, eh? Perquè jo setembre faig vacances.
1: És veritat, és veritat. A tu et deixem de vacances al setembre, és cert. A l'octubre.
0: Molt bé.
1: Abans de Sitges, una mica.
0: Ok. Petons.
1: Que vagi molt bé. Adéu.
0: Adéu.
14: El Prat Ràdio, 91.6 FM. Són 2:15.
15: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
14: Bona tarda, els parla Ivan Conde. El Prat està des de fa mitja hora en alerta vermella per calor molt intensa. El Servei de Protecció Civil de la Generalitat ha comunicat les zones de Catalunya que estan avui en alerta vermella per calor molt intensa. Pràcticament la meitat del país ho està i el Prat ha entrat en aquesta situació des de les 12 del migdia i sortirà a les 6 de la tarda. Durant la nit també es preveu que la calor sigui intensa a tot el litoral central català. Durant la jornada d'avui és especialment important prendre precaucions, no fer activitat física a l'aire lliure i hidratar-se constantment. AEN ha adjudicat la redacció del Pla Director i de l'Avaluació Ambiental de l'Ampliació de l'Aeroport per 2,68 milions d'euros a la UTE formada per Mott MacDonald Spain i Dom Consultoria. AEN preveu aprovar el Pla Director a finals de 2029, que podria incloure unes compensacions ambientals d'unes 270 hectàrees, terrenys que haurà de comprar l'ens públic. El projecte està valorat en 3.200 milions d'euros i necessita el vistiplau de la Comissió Europea, ja que afectaria la zona natural protegida de la Ricarda, inclosa a la xarxa Natura 2000. Des de mitjans de juny, les famílies poden bescanviar els vals escolars per fer compres de material i llibres per al curs 2026-2027. Aquesta campanya, que arriba a la quarta edició, envia dos xecs de 30 euros a les famílies per cada alumne de primària i secundària inscrits en centres públics i concertats catalans al curs 26-27. Abans de fer-los servir, els vals s'han d'activar des de la web de la campanya. Les famílies podran gastar-los en la compra de material escolar fins al 30 de novembre. Escoltem Maria del Mar Baltà, responsable de Servei Secretaria i el Club del Llibre, i Isabel Jiménez, responsable de les llibreries Drac i Atenea.
16: Són dos vals de 30 euros, es poden gastar un i després l'altre o els dos alhora. I tenen de data fins al 30 de novembre, del 16 de juny, que va estar actiu, fins al 30 de novembre, que es conclourà.
17: Pots agafar doncs, el llibre que t'agradi o material, el que vulgui, el pots fer servir, el que més et faci falta, no? Però, bueno, jo veig que quasi totes són llibres, eh?
14: La mesura vol pal·liar els efectes de la pujada de preus i alhora impulsar el comerç de proximitat. És per això que els vals no es poden bescanviar mitjançant plataformes de venda online.
15: Esports.
14: El migcampista Albert Morral es converteix en el primer fitxatge de l'Associació Esportiva Prat de cara a la temporada vinent. El futbolista de 24 anys arriba procedent del Rubí. Morral és un jugador que s'ha format a la base del Sabadell i amb el que va competir a tercera ref durant dues temporades vestint la samarreta del filial arlequinat. Això és tot per al moment. Més informació d'aquí en mitja hora amb l'edició migdia.
18: López en los controles, la fiesta va a explotar.
19: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
18: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
19: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
14: El Prat Radio ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial des del Cèntric Espai Cultural.
20: L'antic carrer Rector Martí Pinyol ha rebut el nom de Fermí Marimon en homenatge al cineasta que va néixer el 1932.
21: Tot a punt per les jornades gastronòmiques i les festes de la carxofa a Prat.
22: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Radio. 91.6 de l'FM. Sintonitza.
23: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
24: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
23: Qui omplirà la galeria de mil moments.
24: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
23: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
24: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
23: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
25: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
26: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
27: Hey, hey, the blues is all right. Hey, hey,
2: Hey, the blues is all right. Hey, hey, the blues is all right. The blues is all right. All right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per elprat.digital/ràdio.

0: Enterprise.
1: Seguidament, el POU, un espai que posa en valor la recerca i el coneixement científic.
2: Continguts en xarxa.

0: Avui al POU ens acompanya l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català, amb qui arran de la missió de l'Artemis 2 volem fer un viatge pels grans moments i també pels errors de l'exploració espacial. Molt bon dia.
1: Bon dia, Alba.
0: La humanitat va encetar el mes d'abril amb gairebé tothom, podríem dir, amb els ulls posats al cel per veure com s'enlairava l'Artemis 2, una missió en què quatre astronautes van sobrevolar la Lluna i van tornar a la Terra, convertint-se en la primera tripulació a viatjar més enllà de l'òrbita terrestre baixa des de la missió de l'Apollo 11 al 1972. Quin impacte ha tingut aquesta missió en l'exploració espacial?
1: Ara ho deies, és el retorn finalment, no?, després del 1972, això va ser l'Apollo 17, el 1972, que és el cop que més lluny s'havia anat, el 1972, i això és el primer cop que hi tornem. I d'alguna manera és un pas obligat, perquè el que ara hi ha, ho veurem tot seguit, no serà un no parar, perquè veurem moltes missions, a partir d'ara molt seguides. Els Estats Units tenen la pretensió d'arribar un altre cop a la superfície de la Lluna a començaments de l'any 2028, ja veurem si són capaços de fer-ho, mentre la Xina està amb el seu programa, que com saps l'anomeno el programa Silenciós,
0: sí,
1: a diferència del nord-americà, perquè ells no fan rodes de premsa espectaculars, ni, saps, ni show, ni posada en escena, però van fent, i són molt fiables, i ells han dit que els seus astronautes arribaran a la superfície de la Lluna l'any 2030. De manera que això deix molt petit marge, molt poc marge, entre els Estats Units i la Xina, i aquí, fixa't, a diferència de la cursa espacial versió 1, on hi havia una competència per orgull i per domini militar, avui la competència és econòmica.
0: I això és el aquesta que... és la gran diferència, no?, entre la cursa espacial,
1: exacte,
0: de la Unió Soviètica amb els Estats Units, ara amb la Xina.
1: Aquí en està. Ha canviat un rival, però ha canviat l'objectiu. L'objectiu avui és econòmic, és el domini econòmic dels recursos de l'espai. El que arribi abans assentarà una mica els estàndards industrials de coses com la mineria de l'espai, que això ho tenim aquí mateix, ja hi ha companyies que estan invertint en això, i altres tecnologies, i tindrà, diríem, un avantatge econòmic, tecnològic econòmic, sobre el rival.
0: Ara ho dèiem, feia molts anys que l'home no havia anat a la Lluna, ni havia anat tan lluny, no?, en l'espai. Si fem aquest viatge invers en el temps, hem de retrocedir possiblement fins a Sputnik 1. Què va suposar allò per la humanitat, pel món, per la història?
1: Clar, primer satèl·lit, això va ser l'octubre del 57, això va enganxar els nord-americans per sorpresa. No oblidem que, tot i que els nord-americans arribaran a la Lluna, els soviètics van ser els líders de l'exploració espacial durant molts, molts, molts anys, sobretot al començament.
0: Com es vivien en aquell moment aquestes missions, que d'alguna manera eren com molt extremes i també molt envoltades de secretisme, no? També
1: sí,
0: per al context històric de la Guerra Freda.
1: Sí, tenien espies a banda i banda, però la veritat és que la pifeven bastant, Els nord-americans, ja dic, a pesar dels espies que tenien, això els va agafar completament per sorpresa. Sabien, òbviament, que hi havia un projecte espacial, que la Unió Soviètica estava preparant, però no sabien el dia ni el moment ni tan sols aproximat en què l'Sputnik 1 o que la gossa Laika anirien a l'espai. Tot era molt secret, lluitaven per aquest domini militar. La idea una mica és el primer que es trobi en òrbita de la Terra podrà defensar-se i, en cas necessari, podrà atacar des de l'espai. I aquesta era era directament l'òptica. La ciència anava al darrere. La ciència deia, ja que enviem coses a l'espai, aprofitem, no?, i posem aparells científics. Uh-huh. Estic exagerant una mica el missatge, ironitzant...
0: Simplificació,
1: ell, Però bàsicament el que impulsava aquells moments era... l'objectiu militar i, per tant, molt de secretisme.
0: Tenim la Laika, possiblement una de les gosses més famoses de la història recent de la humanitat, però després hi ha la primera persona en anar a l'espai, el primer home, en aquest cas en Yuri Gagarin. Com va ser aquell moment? I m'explicaves quan preparàvem aquest espai que hi havia moltes anècdotes que l'envolten.
1: És xulíssim, tenia tantes. Mira, això va ser l'abril del 61. Havien entrenat un grup de pilots soviètics totalment en secret. Totalment en secret vol dir que ni les seves famílies ni les seves dones sabien que l'objectiu era anar a l'espai. Sabien, òbviament, que els estaven entrenant i, a més, a les famílies i amb ells els van confinar. Vivien en condicions humils, pràcticament extremes, sense calefacció, sense telèfon, a diferència dels astronautes nord-americans, que conduïen cotxes de luxe i sortien a la revista Life, i eren personalitats,
0: estrelles, no?
1: Aquí eren ocults, gent molt humil, molt humil, en condicions tremendes. Yuri Gagarin l'escolleixen com el primer, perquè primer era buscant, els han seleccionat perquè tinguin poc pes i poca mida, necessiten poc pes.
0: Poc espai per anar dins
1: de les
0: naus.
1: Després són pilots de combat, que són gent acostumats, doncs, a condicions dures des del punt de vista del pilotatge, tot i que no hauran de pilotar, tot és automàtic, de fet no deixen que els pilots soviètics pilotin. Mira com és la cosa, que hi ha dins de la nau i posen un codi de 3 xifres, un codi secret de 3 xifres, que són les que l'astronauta ha d'introduir a l'ordinador de bord per si vol agafar control manual. Però per evitar que l'astronauta agafi aquest sobre en un moment de dir ai, ai, ai, que es posin a gritar, es posen el sobre superallunyat, de manera que l'astronauta que va lligat al seient no pot arribar amb la mà en aquell sobre.
0: Ah, és una missió suïcida, gairebé.
1: Bueno, mira, si és suïcida, que la KGB, els agents secrets soviètics, volien posar-hi un explosiu a la nau per detonar-la si sortia d'òrbita perquè no caigués en mans enemigues, si allò acabava caient fora del territori de la URSS. I uns dies abans, no sé si la nit, fins i tot abans, hi ha una reunió on discuteixen això i els enginyers i el responsable màxim de tot el programa espacial soviètic s'hi neguen. S'hi neguen i finalment sembla que no ho posen. Clar, sabem el que...
0: No sabem
1: exactament si finalment portava l'explosiu, però sembla que no. La qüestió és que Yuri Gagarin fa una òrbita a la Terra, és la primera persona en anar en òrbita a la Terra, gaudeix molt, tot i que passa moments una mica extrems, però gaudeix molt del vol, i quan cau, es llença en paracaigudes, que era la manera com fer-ho. Els soviètics ho amagaran durant un munt d'anys perquè volen el rècord d'altitud i de tornada, però el rècord obliga que l'astronauta no deixi la nau.
0: Clar, l'exploració espacial, malauradament, també ha anat acompanyada d'algunes tragèdies. Tot era molt precari, eh? I en algunes ocasions s'ha pagat en vides humanes. Sense anar més lluny, la missió del 1967 amb l'Apolo 1, on es van perdre la vida de 3 astronautes. Què va passar? Com es feien les coses? Que crec que ara han canviat molt, no? Aquesta seguretat, aquesta mirada abans d'enviar una nau tripulada. Què va passar al 67? I no sé si va ser clau per canviar aquesta visió.
1: Sí, va ser clau. Mira, això va ser final de gener de l'any 1967, era l'Apolo 1, i era un dia d'entrenament, que això encara ho fa més dramàtic tot plegat. No era el dia del llançament, i de fet el coet era buit de combustible, no hi havia combustible, i ells, 3 astronautes famosos, 2 havien anat abans a l'espai amb els projectes Mercury i Gemini, i l'altre era un rookie, el primer cop que anava a l'espai, havien d'entrar a la càpsula i simplement tancar-se dins i comprovar les comunicacions. I moriran cremats, bueno, primer asfixiats, totes les coses es cremen, dins de la càpsula, perquè la NASA ha comès un munt d'errors tremendos, imperdonables, sobre el disseny d'aquesta nau. De fet, intenten obrir la porta, ells s'estan cremant dins. Les enregistraments de veu són a internet, no recomano a ningú que tingui així... Vull dir que si algú els vol escoltar...
0: Són colpidors.
1: Molt colpidores, aquestes veus. I això deix molt tocat. És Apolo 1, fixa-t'hi, és el començament del gran projecte nord-americà per anar a la Lluna. Així comencen. I això deix molt tocats a la NASA. Això marcarà molt, perquè aquest no ho tornarem a fer. És el que jo crec que farà que arribin a la Lluna sense cap altre accident. I de fet els historiadors, quan han analitzat molt, diuen que aquest és el dia que la NASA va créixer. O sigui, això és el 1967, gener. A l'abril del 1967 els soviètics tenen el primer mort. És Viktor Komarov, Soyuz 1. Apolo 1, Soyuz 1. Soyuz 1 porta només un tripulant. Morirà a l'arribar a la Terra perquè la seva nau caurà i s'estavellarà contra Terra. La diferència: mai hi haurà un acte de contrició per part dels soviètics. Així com els nord-americans diran hem après la lliçó, dolorosíssima, no ho tornarem a fer, els soviètics no ho faran. La raó per la qual no ho faran és perquè la decisió ha estat política. És un fracàs, mora una persona, Viktor Komarov és un heroi de la Unió Soviètica, un tio molt estimat, morirà, i no hi haurà, per tant, un acte públic ni intern, tampoc, de dir és veritat, ens hem equivocat.
0: No s'entom el mea culpa.
1: Correcte, hem prioritzat objectius polítics respecte a objectius humans.
0: Ara deia Soyuz 11, justament l'Apolo 11 és la que arriba a la Lluna amb aquella frase que crec que tenim gravat a l'imaginari col·lectiu, no, d'Armstrong, és un petit pas per l'home però un gran salt per la humanitat. Però aquesta frase potser no l'havia de dir Armstrong, perquè no estava previst que fos el primer en baixar de la nau i posar el peu a terra. Què va passar?
1: Doncs mira, anaven, com sabem, Armstrong, Aldrin i Collins. Collins es quedarà en òrbita, això ja estava decidit. De fet, els periodistes haguessin pagat or perquè fos Collins l'home a la Lluna, perquè era l'únic extrovertit de la missió, un tio molt comunicador, molt simpàtic. Les rodes de premsa amb Aldrin i Armstrong eren avorridíssimes, eren persones molt, molt grises des del punt de vista comunicatiu.
0: Sí.
1: Però el comandant era Armstrong, i com sabem, el comandant sempre és el darrer a abandonar la nau, de manera que el primer que havia sortit era Aldrin. Tothom ho esperava així, Aldrin també. I uns mesos abans, la NASA comunica que no, que serà Armstrong el primer. Això crea sorpresa, crea bueno, s'emprenya molt, Aldrin. Clar, no ho accepta que... inicialment, mourà fils amb el seu pare, que és un exmilitar de rang, mourà, intentarà moure fils perquè la NASA canviï d'opinió, cosa que no faran, i la raó que dona la NASA és una raó estúpida, perquè diuen que tal com van els dos posats dins del mòdul lunar, que recordem que van drets, no hi ha seients perquè volen evitar pes, van drets, tal com s'obre la porta, doncs el que millor està encarat per sortir és Armstrong, una bestiesa, perquè podien haver-ho canviat.
0: Excuses barates, no?
1: Excuses barates, sí. La raó real, que mai s'admetrà d'aquesta manera, és que hi ha hagut una comissió que ha discutit quina és la personalitat que representarà la humanitat en un moment tan clau com aquest, i troben que la persona d'Armstrong, que és un tio humil, havia perdut una filla feia uns anys... era un tio molt d'equip, molt humil, molt d'equip, molt treballador, molt formigueta, doncs representava millor que Aldrin, un tio superpreparat, però una mica més trepa, una mica més ambiciós, no? I van decidir que la persona d'Armstrong els quadrava més, i així és com Armstrong serà el primer, quan en realitat havia de ser Aldrin.
0: En altres converses que hem tingut, ens dius que potser, des del teu punt de vista, la missió més espectacular o que més ha marcat no és la que és d'Apolo 11, que tenim tots gravats a la retina, sinó potser l'Apolo 13.
1: Sí, per mi és la missió més èpica, per mi, sens dubte, de l'espai. Recordem que és una missió, és l'abril de l'any 70, s'ha anat a la Lluna en l'Apolo 11 i 12, de manera que és, toca-la un altre cop, Sam, saps? És rutina. La gent pensa que anar a la Lluna
0: ja
1: és rutina.
0: Fet.
1: Sí, i tornen a anar. Els mitjans de comunicació no tenen cap interès en aquesta missió. Es convertirà això en la missió més espectacular que mai s'ha fet, perquè tenen una explosió a 300.000 quilòmetres de distància de la Terra i es queden apenas sense energia ni oxigen. Clar, la NASA ha de, diríem, improvisar una missió de zero en qüestió de minuts. De minuts. Pensa que ho tenen tot assajat anys. Ho tenen tot documentat. Allà no es pot tocar res. I els hi cau la missió. De sobte. Els hi cau la missió. I han de posar-se tots a dissenyar-ne una de nova de zero. I també els astronautes, no només la gent de Houston. I és un cas espectacular. Mira, hi ha un moment en què el president, crec que és Nixon en aquell moment, es prepara el discurs a la nació per dir que acaben de perdre tres homes a l'espai. I la NASA diu, espera't, senyor president, espera't,
0: que tingues esperança,
1: retornarem,
0: no?,
1: aquestes persones en vida. El més fàcil és que haguessin mort. I prenen un munt de decisions desesperades i totes funcionen. I un ara diu, van tenir molta sort. No, eren els millors dels millors. I clar, i ara els hi arriba un Covid, els hi cau tot i són capaços de reaccionar, perquè són els millors. Aquesta és la diferència. Clar que hi va haver un punt de sort, evidentment, però no és sort. Això és una fortuna.
0: És feina.
1: Que
0: s'ha treballat.
1: Que guanya i està allà en el moment en què això passa.
0: I seguim, perquè hi ha la Challenger, hi ha Columbia...
1: Lamentablement.
0: I tot això ens porta fins ara.
1: Ai, molts errors també. Mira, la NASA no n'havia tornat a cometre i en farà l'any 1986 amb el Challenger i el 2003 amb el Columbia. Novament, errors on prioritzen objectius, en aquest cas de marca, sobre persones. I moriran 14 en el Challenger, 7 en el Columbia, amb errades tremendes que posen els pèls de punta. Mira, pell
0: de
1: gallina. I mira, ho he explicat i ho treballo amb directius. Això és un dels casos que més treballo, però n'hi ha molts.
0: Aquell cartell del 1967 l'havien tret.
1: Sí, l'havien tret. I com de vegades, i això ens passa a tots, no? Prioritzem coses, anem fent voltes com un hàmster, no? I anem endavant, perseguint una pastanaga, i no ens adonem de vegades quins són realment els riscos que tenim i què és el que realment és valuós, no? I en aquest cas, claríssimament, les persones eren la cosa més valuosa.
0: Creus que estem en un altre punt ara ja amb l'Artemis 2, que aquests errors a priori no s'haurien de tornar a cometre?
1: Sí, jo penso que sí. Això és el que també ens veiem, és la demostració de que anem lents. És a dir, molta gent critica que anem molt lents, però clar, anem molt lents perquè avui no volem jugar d'aquesta manera. És a dir, no volem assumir aquests riscos ni tenim cap necessitat de fer-ho. Estem provant naus que són molt més resilients, molt més segures. Això no vol dir que no hi pugui haver accidents. Recordem, l'espai és esport de risc.
0: No,
1: i estem parlant de l'espai. És que és un lloc agressiu. L'evolució als humans no ens ha fet per anar a l'espai. És que hem de... Mira, l'estada a l'espai, els astronautes que tenim a l'Estació Espacial Internacional, que els canviem cada 6 mesos, tenen pèrdua de massa òssia i muscular important. Quan anem a Mart, que la missió serà de més d'un any i mig, 2 anys, entre anar, estar allà i tornar, no podem encara anar-hi, però no només per tecnologia, sinó perquè hem de protegir la vida dels astronautes i segurament haurem de desenvolupar fàrmacs per lluitar contra aquesta pèrdua de massa òssia i muscular que provoca l'estada de sense pes que hi ha a l'espai. Som a les beceroles. Hem d'admetre que som els tanoques de l'univers respecte a l'explosió de l'espai. Estem començant a sortir de la Terra. Per tant, poden haver accidents? Poden haver. I aquesta gent són molt valents. I es juguen la vida, cal dir-ho així. Però avui no anem de la manera que anàvem als anys 60 i 70, que tot valia, clar, tot valia i era córrer, córrer, córrer. No ho estem fent així.
0: Doncs estarem atents, perquè ben aviat podrem sumar més capítols a l'exploració espacial. Esperem que siguin d'aquests positius, i no amb accidents. Moltes gràcies per aquest repàs. Que vagi molt bé, Anton. Moltes gràcies.
2: Continguts en xarxa.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: El Profim Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
2: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
3: Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
4: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
5: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
6: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
5: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.

Fins aquí el Plaer de Prat d'avui. Us deixem ara amb els serveis informatius del Prat Ràdio. Com sempre, agrair la tasca de col·laboradors i col·laboradores que cada dia fan molt més interessant el Planeta Prat. També del nostre equip, amb Sergio Villar a la part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I, com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!

Bona tarda, el Prat està des de les 12 del migdia en alerta vermella per calor molt intensa i és que s'enfrontarà a temperatures molt elevades durant tota la jornada aquesta alerta que s'estendrà fins les 6 de la tarda. I és que en el que portem d'estiu s'han reportat 43 defuncions per cops de calor a Catalunya, tractant-se de la comunitat autònoma més afectada pel país. Per tant, és un dia per anar amb molt de compte amb aquesta alerta vermella i amb els avisos que ha decretat la Generalitat i Meteocat. De seguida ho ampliem, però abans repassem els titulars d'avui, dimecres 8 de juliol del 2026.

0: L'Ajuntament ha justificat avui la decisió de crear una zona taronja al Mas Blau, exclusiva per a personal de les empreses. Ho ha fet el magazín matinal d'aquesta casa, al Planeta Prat, on el tinent d'alcaldia, Juan Pedro Pérez Castro, ha assegurat que perseguir policialment les empreses de pupil·latge de vehicles és pràcticament impossible. Des de mitjans de juny, les famílies poden bescanviar els vals escolars per fer compres de material i llibres per al curs 2026-2027. Aquesta campanya, que arriba a la quarta edició, envia dos xecs de 30 euros a les famílies per cada alumne de primària i secundària inscrits en centres públics i concertats. El Tetris serà protagonista aquest vespre d'una sessió de joc competitiu a la capsa, una proposta emmarcada en la segona edició dels videojocs i música que des de mitjans de juny ha proposat crear un videojoc arcade amb estètica dels 80 i fer-ne la música a partir de joguines velles. Als esports, el migcampista Albert Morral es converteix en el primer fitxatge de l'Aiprat de cara a la propera temporada. El futbolista de 24 anys arriba procedent del Rubí. Morral és un jugador que s'ha format a la base del Sabadell, al club de la seva ciutat, i amb el que va competir a Tercera Federació durant dues temporades, vestint la samarreta del filial arlequinat. I el temps, com comentàvem, alerta vermella al Prat i a pràcticament mitja Catalunya per altes temperatures. Primordial extremar les precaucions, hidratar-se de manera constant i no realitzar activitats físiques a l'aire lliure, especialment en les hores cèntriques del dia. Demà continuarà fent moltíssima calor, de fet pràcticament la mateixa, amb un descens previst de com a màxim un grau. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i qui us parla avui, Ivan Conde Pérez. Doncs, com comentàvem a la portada, des de fa una hora i tres minuts el Prat està en alerta vermella per altes temperatures, una alerta que s'estendrà fins les 6 de la tarda, tot en un context on, recordem, s'han reportat fins ara 43 defuncions per cops de calor a Catalunya, tractant-se de la comunitat més afectada de l'Estat. Les temperatures en el període estival són cada cop més elevades, motiu pel qual és important seguir els consells i recomanacions dels serveis sanitaris i garantir-nos la màxima protecció dels efectes negatius que pot tenir la calor sobre nosaltres. Escoltem Elman Arros.
1: Molt important beure aigua i no esperar a tenir set. De manera contínua tenim que beure aigua. ¿Vale? També pues, evitar sortir a les hores, no?, que n'hi ha més calor, que són entre les 12 i les 5 de la tarda, portar roba lleugera, no?, i clara, i buscar llocs frescos, no?, els menjats, els àpats que siguin lleugers, no?, amanides, no?, fruita, no?, menjars quasi molt calents.
0: Davant el risc de patir un cop de calor, és important reconèixer la simptomatologia per tractar d'aturar o rebaixar la situació. Tornem a escoltar el Elman Arros, que és infermera i directora del CAP Pujol i Capçada del Prat.
1: Això comença quan apareix que tens molta set, estàs molt cansat, mareig, mal de cap, te sents dèbils, pots tenir com rampes musculars, nàusees, no? És com una sensació de malestar brusca, no tot de cop, tu la notes abans.
0: En cas de no poder evitar una situació com aquesta, les autoritats sanitàries alerten de la importància d'actuar com més aviat millor per garantir la recuperació de la persona i evitar possibles conseqüències negatives, com ho són les lesions cerebrals, insuficiències renals, problemes al cor o, de vegades, la mort.
1: Si estem davant d'una persona, no?, també que veiem que necessita ajuda, que està patint un cop de calor, el primer que hem de fer és trucar-se a l'UCS, i després, mentre s'arriba, portem a aquesta persona un lloc fresc. Li podem treure l'excés de roba una mica, no?, intentar baixar-li la temperatura amb aigua fresca, no?, o posar-li roba humida a sobre, especialment a sobre del col, les aixelles.
0: Per contribuir a la prevenció de les conseqüències negatives de la calor, la Generalitat ha demanat als ajuntaments la previsió de disposar de refugis climàtics als municipis. Al web de l'àrea metropolitana de Barcelona s'ha habilitat un cercador amb el qual la ciutadania pot consultar quins refugis climàtics o itineraris frescs tenen disponibles a la vora, quelcom que també ja té disponible des de fa temps l'Ajuntament del Prat i que podeu consultar a la pàgina, o millor dit, a la notícia que ara mateix és portada al prat.digital.
1: també quan sortim al carrer i si tenen que ser aquestes hores tenim refugis climàtics o per a una estoneta, no? Si estem cansats, no ens trobem bé, o inclús entrar pues, hi ha un supermercat, tenim massa coses cíviques, els poliesportius, n'hi ha molts puestos, no? Que n'hi ha aire condicionat, que si tens que sortir al carrer pues, a aquestes hores, si tens molta calor, pues, has de parar, has de saber que has de parar, buscar un lloc fresc, descansar i beure aigua.
0: Les autoritats demanen també que es tingui especial vigilància amb els col·lectius que poden patir més els efectes negatius de la calor, com les persones majors de 75 anys sense suport familiar o recursos, persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat, o persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure, incloses, evidentment, les activitats laborals, així com les persones que pateixen malalties cròniques.
2: Les notícies de la teva ciutat al Prat Ràdio.
0: L'Ajuntament ha explicat i justificat avui la decisió de crear una zona taronja al Mas Blau, exclusiva per al personal de les empreses que hi estan ubicades. Ho ha fet el magazín matinal d'aquesta casa, el Planeta Prat, on el tinent d'alcaldia de l'àrea d'acció institucional, projectes urbans i mobilitat, Juan Pedro Pérez Castro, ha assegurat que perseguir policialment les empreses de pupil·latge de vehicles és quelcom pràcticament impossible.
3: Marxes de vacances, que sé jo, una setmana, i has d'agafar un avió, i el que fas és anar a aquesta empresa, li deixes el cotxe, et porten a l'aeroport, et tornen a recollir quan vens de vacances i et tornen a portar el teu cotxe. Tu et penses que el cotxe el tenen a un garatge o on sigui, vigilat, i el que estaven fent és deixar-lo als carrers del Mas Blau, fet que impedia que els treballadors i treballadores d'aquest parc de negocis doncs, poguessin aparcar. Policialment no podíem controlar, la policia no se'n podia fer càrrec, és una extensió de terreny molt gran amb molts cotxes, la policia no sap exactament de qui és cada cotxe i el temps necessari per fer les comprovacions seria exponencialment alt.
0: Per això, el passat ple municipal es va aprovar l'ordenança que regula aquesta nova zona d'aparcaments que estarà limitada a les persones autoritzades. Cada treballador o treballadora podrà registrar dues matrícules en una aplicació que els donarà dret a estacionar en aquesta zona. Un cotxe amb lector de matrícules s'encarregarà de circular pel Mas Blau comprovant que els vehicles estacionats estan autoritzats a fer-ho.
3: El que fem és demanar a les empreses que ens donin un llistat dels vehicles dels seus treballadors i treballadores, que en poden aportar un parell. Cada persona treballadora al polígon Mas Blau ens pot donar un parell de matrícules. Prat Espais, l'empresa municipal, gestiona tot això per tal que estiguin introduïdes al sistema i té un preu de 8 euros al mes, que són 40 cèntims al dia.
0: A banda de la zona taronja, el Mas Blau també tindrà zona blava. Això, segons Pérez, acabarà amb l'ús fraudulent de l'espai públic per aparcar que fan les empreses de pupil·latge de vehicles.
3: Qui no estigui en aquest llistat podrà aparcar al Mas Blau, però a preu de zona blava de la resta de la ciutat, que és un euro a l'hora o un euro i cinc cèntims o alguna cosa així l'hora. Això ens dona la certesa de que les empreses de pupil·latge de vehicles ja no els deixaran allà perquè costaria un dineral.
0: El tinent d'alcaldia també ha respost a les crítiques sobre el fet que la zona taronja sigui de pagament i assegura

0: molt menys. Els costos de manteniment del sistema, de la pintura, de l'asfalt, del cotxe de vigilància que haurà de llegir les matrícules, tot això no compensa en absolut. Però en coherència amb la resta de polítiques que fem, jo crec que no podia ser gratuït, però hauria de ser molt econòmic.
1: El tinent d'alcaldia de mobilitat també ha afegit que, tot i que s'ha facilitat l'aparcament en vehicle privat al Mas Blau, l'aposta municipal principal segueix sent la promoció del transport públic per arribar a aquest parc de negocis.
0: El polígon Mas Blau arriba al metro, el polígon Mas Blau té carril bici i aparcament de bicicletes per això, que les línies d'autobús que venen de Viladecans, de Gavà, de Sant Boi, passen pel Mas Blau. Per tant, jo crec que ja és un polígon que té moltes alternatives més enllà del transport privat.
1: La zona taronja al polígon Mas Blau entrarà en vigor entre setembre i octubre, en funció de si hi ha esmenes o recursos a la mesura. Mentrestant, la plantilla de les companyies d'aquest parc de negocis hauran de comunicar a la seva empresa les matrícules que volin que constin al sistema d'aparcament. Caldrà també que es descarreguin l'app específica que se'ls indicarà per part de l'Ajuntament.
2: Salut.
1: Com hem comentat darrerament, malgrat que moltes persones associen les al·lèrgies amb la primavera, els experts recorden que les al·lèrgies respiratòries continuen sent un problema durant l'estiu. Un problema, el de les al·lèrgies, que afecta el 25% dels catalans i, per tant, aproximadament 2 milions de persones. Comencem delimitant, recordant, què és exactament una al·lèrgia. Escoltem la doctora Sheila Sainz.
3: Són una resposta exagerada que fa el nostre sistema immunitari davant d'unes substàncies que habitualment són inofensives, com per exemple poden ser el pol·len, com per exemple poden ser les plantes, els epitelis dels arbres, d'animals, de fongs, els àcars de la pols, vale? I que no haurien de ser problemàtics. Però és com si el nostre sistema immunitari es confongués, es confon i llavors fa una reacció exagerada.
1: Les al·lèrgies poden ser alimentàries, medicamentoses, cutànies o respiratòries. Aquestes últimes són provocades principalment pel pol·len, els àcars, les espores dels fongs o el pèl dels animals.
3: Bueno, les al·lèrgies respiratòries estan molt vinculades a les plantes, el que diríem al pol·len, no? I també doncs, als epitelis d'animals. Totes aquestes al·lèrgies a la suor, al·lèrgies a la calor, al sol, pròpiament dites, no serien al·lèrgies, sinó que moltes vegades... A vegades és una manera de que, no, de que els pacients ens puguin entendre, però moltes vegades formen part d'altres patologies. D'al·lèrgies hi ha de molts tipus, no? Pues tothom ho sap, alimentàries, medicamentoses, respiratòries, però les al·lèrgies respiratòries normalment van molt associades a pol·lens, àcars i epitelis d'animals.
1: Unes al·lèrgies, les respiratòries, que no desapareixen amb la fi de la primavera, al contrari del que molta gent vol pensar. Durant els mesos d'estiu segueixen present al·lergògens com algunes gramínies, males herbes o espores de fongs, especialment en determinades zones i depenent de les condicions meteorològiques.
3: Hi ha una predisposició genètica molt clara. Passa que també hi ha doncs, factors ambientals, no? És veritat que aquelles persones que tenen doncs, antecedents de la seva família de persones al·lèrgiques tenen molta més probabilitat de desenvolupar aquesta sensibilització dels al·lergens perquè no es neix amb al·lèrgia. És quan passa aquesta sensibilització i aquesta exposició als nostres, a aquests organismes és quan podem desenvolupar l'al·lèrgia.
1: La doctora Sainz explica que les al·lèrgies tenen un component genètic, però també poden desenvolupar-se amb el temps a causa de l'exposició continuada als diferents factors ambientals que acaben provocant aquesta sensibilització. Per reduir l'impacte de les al·lèrgies respiratòries provocades pel pol·len o altres al·lèrgens ambientals, els especialistes recomanen consultar els nivells de pol·len a través d'aplicacions mòbils abans de fer activitats a l'aire lliure.
3: La xarxa aerobiològica de Catalunya és una pàgina web superactualitzada que tenim al nostre abast que ens va publicant els nivells de pol·len per zones amb una informació que ens dona molt de detall adaptada al lloc on vius, no? Els nivells actuals de pol·len a la teva zona, el tipus de pol·len present a la teva zona i la previsió per als pròxims dies o fins i tot setmanes, no?
1: Tot i que no eliminen els símptomes, aquestes eines poden ajudar a disminuir l'exposició i les molèsties. És el moment de fer una breu pausa per publicitat i tornem a més notícies.
4: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de...

0: negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
1: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
2: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
3: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
2: Qui omplirà la galeria de mil moments.
3: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
2: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
3: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
2: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag El Prat pel Món 2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
4: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
5: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
6: The blues is all right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per elprat.digital/ràdio.

0: Educació.
1: Des de mitjans de juny, les famílies poden bescanviar els vals escolars per fer compres de materials i llibres per al curs 2026-2027. Aquesta campanya, que arriba a la quarta edició, envia dos xecs de 30 euros a les famílies per cada alumne de primària i secundària inscrits en centres públics i concertats al proper curs, el 2026-2027. La principal novetat d'aquesta edició és que la distribució del val és digital per garantir-ne la sostenibilitat ecològica. Es contactarà amb els beneficiaris mitjançant un correu electrònic en què apareixeran les dades i les instruccions d'ús. Abans de fer-lo servir, els vals s'han d'activar des de la web de la campanya. Les famílies poden gastar els vals en la compra de material escolar, com ara elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius abans del 30 de novembre. Escoltem Maria del Mar Baltà, responsable de Servei Secretaria al Club del Llibre, i Isabel Jiménez, responsable de les llibreries Drac i Atenea.
2: Són dos vals de 30 euros, es poden gastar un i després l'altre, o els dos alhora. I tenen de data fins al 30 de novembre, del 16 de juny, que va estar actiu, fins al 30 de novembre, que es conclourà.
3: Pots agafar doncs, el llibre que t'agradi o material, el que vulgui, el pots fer servir en... el que més et faci falta, no? Però, bueno, jo veig que quasi totes són llibres, eh?
1: La mesura vol pal·liar els efectes de la pujada de preus i alhora impulsar el comerç de proximitat. És per aquest motiu que els vals no es poden bescanviar mitjançant plataformes de venda online. Escoltem, novament, Maria del Mar Baltà.
2: Val molt la pena perquè, mira, és uns diners que no surten de la butxaca de qui ho ha rebut i és una bona ajuda.
4: Clar,
2: tant per el comprador com per les llibreries, que ajuda que la gent pensi més en el comerç de proximitat.
1: El curs passat, més de 700.000 alumnes van rebre l'ajut i es van fer servir el 90% dels vals. Enguany s'han sumat a la iniciativa més de 2.000 establiments a tota Catalunya. I moment ara per una proposta pels i les amants dels videojocs. Ens ho explica en Víctor Asensio amb aquesta crònica.

0: Música tradicional russa en format 8 bits i formes geomètriques caient cada cop més ràpid. El quadrat i l'ela, l'infama T i la sempre desitjada línia llarga. I un únic objectiu, completar una línia sencera per evitar que la pantalla s'ompli de peces. És el Tetris, un joc soviètic de 1984 que aquest vespre serà protagonista d'una sessió de joc competitiu a la capsa. Aquesta proposta, que l'any passat tenia el Mario Kart com a protagonista, torna avui a les 10 de la nit, acompanyada d'una jam session en directe. Una proposta marcada en la segona edició del Videojocs i Música, que des de mitjans de juny ha proposat crear un videojoc arcade amb estètica dels 80 i fer-ne la música a partir de joguines velles. Una iniciativa del Centre Cívic Jardins de la Pau i la CAPSA que connecta cultura digital, experimentació sonora i creació col·lectiva per a joves. Escoltem Ayla Pellicer, dinamitzadora de projectes de cultura digital del Centre Cívic Jardins de la Pau, i Marta Barrufet, mediadora de la CAPSA.
1: Recuperar una mica, no?, també a nivell d'estètic, doncs és molt guai. Com fer un remember, no?, també una mica.
2: Sí, jo crec que hi ha aquesta part com de deslligar-nos una mica de la forma com es juga ara, no?, i hem dit, vale, anem a fer una jugada col·lectiva, però també hem triat els jocs arcade una mica per practicitat, perquè són més senzills i ens permeten, doncs, en dues sessions tenir el teu propi joc i poder-lo jugar en directe.
0: Tot just d'aquí una setmana, dimecres 15 de juliol, tindrà lloc la mostra final del projecte, també a l'exterior de la capsa, amb una mostra de jocs creats pels i les joves i amb la interpretació en directe de la música creada amb joguines.
3: El temps.
4: Moment de repassar l'actualitat meteorològica, però abans de connectar amb el Luis Mi Pérez, hem de comentar que hi ha activat també des de no fa gaire un avís preventiu per partícules en suspensió a tot Catalunya. I és que el límit de mitjanes diàries es va superar ahir en 10 estacions de la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica i, per tant, doncs, tant les altes temperatures com la forta insolació estan comportant un augment de l'ozó troposfèric i es preveu que avui tornin a superar-se aquests indicatius que comentàvem, segons ha enviat i ha confirmat en una nota de premsa al govern de la Generalitat. Una situació agreujada més amb el fum dels incendis que estan assolant el territori a les darreres hores. De fet, doncs, aquest matí a les 8, en alguns punts relativament propers al Prat, com poden ser Can Joan, a Montcada i Reixac, doncs són alguns d'aquests punts que dèiem han superat el llindar necessari o recomanable. Per tant, doncs, algunes de les superacions, com diem, no?, amb 180 micrograms per metre cúbic horari, formaven part de la zona del Baix Llobregat. Es preveu que aquests nivells siguin també elevats a la nostra comarca i, per tant, amb especial atenció també al que és la contaminació atmosfèrica i la qualitat de l'aire, no només a les intenses temperatures que estem vivint i que ens detalla més profundament a nivell català el Luis Mi Pérez. Bon dia, Luis Mi.
5: Bon dia. Continua aquesta onada de calor que, de fet, ja en aquests moments porta molts valors al voltant dels 40 graus. Això després d'una nit que ha estat increïblement càlida en alguns indrets de Girona, sobretot al voltant del Cap de Creus. A Portbou no s'ha baixat dels 33 graus de temperatura mínima i a hores d'ara, allà a l'Empordà, també a la Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, la Vall de l'Ebre, comarques de Ponent, Conca de Tremp, Baix del Pirineu, es mouen entre els 36 i 41 graus. Aquesta tarda tornarem a fregar els 42, 43 graus a l'ombra en alguns racons del Segrià, també de la Ribera d'Ebre, però és que arran de mar també arribarem als 35 graus de màxima, per tant una calorada de cal ample. Aquesta mateixa calor tornarà a fer rebentar els núvols en forma d'alguna tempesta, sobretot entre la Vall de Ribes, també al Berguedà, la banda de la Cerdanya, totes les comarques del nord de Lleida i gran part d'aquestes tempestes acompanyades de molt de vent. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada.
4: I pensant segurament en aquella gent que vulgui refrescar-se, com serà la mar?
5: No hi ha canvis pel que fa a la meteorologia arran de mar i, per tant, continuarem amb aquesta dualitat de tipus de vent, matins i tardes, de fet, amb una miqueta de vent de sud, ja nits de més calmes i fins i tot de terrals, però molt febles. Per tant, no hi haurà capacitat perquè les brises puguin refrescar l'ambient. Tot al contrari, la mar ja està entre els 26 i 29 graus, déu-n'hi-do, que tenim al Delta de l'Ebre i, per tant, això no hi ha manera que pugui refrescar la línia de costa. Hem vist aquestes immediates hores vent de sud, de sud-est, una mica més de llevant al nord de la Costa Brava, però sempre vents molt febles i, per tant, marejol. No hi haurà grans corrents de vent. Atenció, perquè el dijous tornarà a passar el que ha passat els últims matins, o matinades més aviat, una mica de tramuntana molt rescalfada al nord de la Costa Brava, amb temperatures molt i molt altes. A la resta de la costa, vents variables. Durant la tarda tornarà a imposar-se el de xaloc. N'estem pendents a la xarxa.

I fins aquí l'informatiu migdia d'avui dimecres 8 de juliol, tot recordant doncs, aquesta crida sobretot a la moderació i a tenir en compte totes les circumstàncies ambientals i meteorològiques per evitar el màxim de riscos possibles. Tot seguit, us deixem amb el Prat Esports de la mà del Jonathan Marín. Nosaltres tornem a partir de les 5 de la tarda amb el butlletí informatiu i a les 7 amb l'edició vespre. Que tingui molt bona tarda i gràcies per la confiança.

0: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marí. Passa el minut i 40 segons de 2:15 de la tarda. Molts temes avui a tractar. El migcampista Albert Morral es converteix en el primer fitxatge de l'Associació Esportiva Prat de cara a la temporada vinent. El futbolista de 24 anys arriba procedent del Rubí, equip que aquest curs ha disputat el playoff de sense tercera ref. Més coses. L'Ajuntament ha reconegut esportistes i entitats esportives per les seves fites durant la temporada 25-26. Un total de 14 conjunts i 14 esportistes individuals que han guanyat o han aconseguit un ascens de categoria, ja sigui catalana, o també un pòdium a nivell estatal, europeu o internacional en les seves respectives disciplines. D'això també parlarem avui i, com cada dimecres, contarem amb la secció de Lliure Directe, l'últim d'aquesta temporada, per parlar de totes les polèmiques arbitrals, que no són poques, No són poques, déu-n'hi-do, en una setmaneta la de coses que es genera. Com sempre, ho farem de la mà del nostre referent arbitral, Agustín Ferizo. Abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a Instagram, al Facebook i a la xarxa X, @elpratesports, i ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar. Comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Pratesports.
1: Escoltes el Prat Esports.

0: L'Ajuntament del Prat ha reconegut esportistes i entitats esportives de la nostra ciutat per les seves fites aconseguides durant el curs 25-26. En total, 14 conjunts i 14 esportistes individuals que han guanyat o han aconseguit l'ascens de categoria o bé han aconseguit arribar al pòdium a nivell estatal, europeu o internacional en la seva respectiva disciplina. Els 14 esportistes que han rebut aquesta distinció són Roger Arias i Leo Gomis del Triple I Prat, Isabela Plemenov i Gisela Berzosa de l'Associació Rítmica Prat Corblau, Sofia Semliana i Carol Escudero del Club Esportiu Rítmica Prat-Tenc, també 5 representants del Club Natació Prat, Lídia Joaquín, José Antonio Álvarez, José Miguel Velasco, Sandra Rojo i Daniela Boy, Joel Ramos del Prat-Tenc Associació d'Atletisme i José Luis Guaix del Club Rítmica Prat. A l'acte, l'alcaldessa Alba Bou va posar en valor el compromís dels les esportistes, així com també de les seves entitats.
1: Per tant, tota aquesta disciplina, aquest compromís que adquiriu, en primer lloc amb vosaltres mateixes, però també amb la resta de persones de l'equip, del club, és un esforç que de dilluns a diumenge és necessari, o crec que és positiu, que us puguem reconèixer. I per tant, en primer lloc, doncs, felicitar-vos per aquests assoliments a nivell particular i a nivell individual.
0: En la categoria d'equips han estat guardonats el sènior i el cadet femení del futsal Prat, l'equip de petanca de la Fundació Rubricatus, el sènior masculí del Club Hoquei Prat, el cadet femení del Triple I, els equips absoluts masculí i femení del Prat Triatló 1994, també els equips sub-16, sub-15 i sub-11B de l'Associació Esportiva Prat. El sènior masculí, el 3x3 del Club Bàsquet Prat, també han vist aquest reconeixement, i l'infantil A de l'Associació Esportiva Rítmica Prat Corblau i el júnior masculí dels Vikings Voli Prat. I d'aquest acte institucional anem amb el Mercato de l'Associació Esportiva Prat, on tenim arribades i sortides.
2: Escoltes el Prat.

0: El migcampista Albert Morral es converteix en el primer fitxatge de l'Associació Esportiva Prat de cara a la temporada vinent. El futbolista de 24 anys arriba procedent del Rubí, equip amb el qual ha disputat el play-off d'ascens a tercera. Morral és un futbolista que s'ha format a la base del Sabadell, amb el que també va competir a tercera federació durant dues temporades vestint la samarreta del conjunt arlequinat, del seu filial, evidentment. A banda d'aquesta arribada, també es va anunciar ahir la sortida de Rubén Gómez, lateral dret de 23 anys, un fix en les alineacions aquesta temporada i que no seguirà vestint la samarreta del conjunt Potàlava per segon any consecutiu. Rubén tanca d'aquesta manera, per tant, la seva etapa a l'Associació Esportiva Prat, havent jugat un total de 32 partits, 28 com a titular i havent marcat 2 gols. I feel it in my bones. Won't bring me down, no, not even close. Passen 7 minuts de 2:15 de la tarda. Deixem l'actualitat de l'AE Prat i anem amb la secció de Lliure Directe.
1: Escoltes el Prat Esports.

0: Doncs va, anem amb la secció del lliure directe amb el nostre àrbitre referent, Agustí Farizo. Què tal, Agustí? Bona tarda.
1: Bona tarda, Jonathan. Bona tarda a tots els oients del Prat Ràdio, el Prat d'Esports. L'últim programa de la temporada i moltes coses.
0: I Déu-n'hi-do, per l'últim, la de coses que tenim. Tenim cosetes del partit d'ahir de Colòmbia, també del d'Argentina, alguna coseta a comentar del partit d'Espanya i també del partit de Bèlgica-Estats Units, però ja que parlem d'aquest partit, i et comento, el Bèlgica-Estats Units, un partit que abans de disputar-se doncs, aquests vuitens de final vam tenir doncs, aquest escàndol, perquè és un escàndol el que va succeir amb aquesta retirada d'una targeta vermella al jugador dels Estats Units, de Florin Balagún, després d'una crida del president Donald Trump, que no es va amagar. Ell no té vergonya, o sigui que és una persona que li dona igual tot, i per tant sí, ho va reconèixer. Jo vaig trucar a Gianni Infantino i li vaig dir, això m'ho treus. I Infantino va dir, doncs parla amb el comitè, el comitè va dir, vinga, va, doncs fora. I res, el jugador que va jugar el partit, coses del destí, doncs, o el karma, digue-li com vulguis, doncs els Estats Units va quedar eliminat, però encara que hagi quedat eliminat, crec que és una cosa a comentar i molt greu el que va passar amb aquesta retirada de la targeta vermella, perquè marca primer de tot un precedent i segon perquè doncs, hi ha unes normes que aquí se la van assaltar a la torera aplicant una normativa que, bueno... No està posada per un tema esportiu, és per temes d'incidents que
1: han pogut succeir durant un partit, però va de cara al club.
0: Clar, no va de cara a una acció d'un partit. En fi, Agustí, què en penses de tot plegat?
1: Doncs, bueno, et podria dir moltes coses, tu has dit moltes d'elles, i la veritat és que em sembla vergonyós com a àrbitre, com a aficionat al futbol, s'ha demostrat que a l'esport, ja no sols al futbol, l'esport ha quedat totalment polititzat amb el que explicaves tu fa una estona. No pot ser que un president d'un país, més igual que sigui Estats Units, com si és Cabo Verde, com si és Angola, és que més igual, no pot ser que interfereixi en una competició esportiva, sigui de futbol o sigui de qualsevol altre esport. És cert, o sigui, Infantino es va expulsar les puces de sobre i va dir, ah, no, això és la comissió de disciplina de la FIFA, i la comissió de disciplina de la FIFA et diu que admet la targeta vermella, que és targeta vermella, la verifica i en canvi li treuen el partit de sanció. Com tu deies, possiblement ha sigut el karma o ha sigut la bona feina de la selecció de Bèlgica la que ha fet que es fes justícia, perquè va guanyar 1-4 com tots ja sabem. No pot ser, perquè això ha creat un precedent molt greu, Jonathan, ha creat un precedent gravíssim, perquè qualsevol altre equip del món el deixes en disposició de poder discutir o almenys apel·lar una targeta vermella que se li pogués treure a algun dels seus jugadors. És més, estem a vuitens de final, nosaltres som una de les seleccions implicades. Espanya està a vuitens de final contra Bèlgica, però com les altres seleccions, si això passa amb qualsevol selecció i passa de ronda, és a dir, es fica a quarts de final, ja veurem si tenen nassos de no deixar jugar un jugador que pogués tindre una targeta vermella. Em sembla, no sé com es diu en català,
0: a mi em sembla curiós que Anglaterra no hagi demanat la retirada d'una targeta vermella també pel seu jugador que va veure la targeta vermella en els vuitens de final. No ha fet cap comunicat, bueno, ni cap intent, almenys no s'ha conegut cap intent públic de la retirada de la targeta d'un dels seus centrals.
1: Bé, jo crec que aquí comença a haver una mica de por. Bueno, ho hem comentat amb diverses persones i estaràs d'acord amb mi que aquí hi ha una falta en aquest aspecte, diem, de corporativisme, perquè si quan això es va produir s'haguessin unit totes les seleccions que quedaven vives al Mundial, entenguem vives perquè seguien passant de ronda, i haguessin dit, si això es produeix, marxem, haguessin vist què hagués succeït. Clar, això potser és una utopia, és algo impensable, però et puc ben assegurar que si haguessin fet força, potser no hagués passat el que ha passat.
0: També no cal passar per sobre les declaracions, més enllà doncs, de que va reconèixer aquesta trucada, i és que Donald Trump va assenyalar directament a l'àrbitre d'aquest partit, a Rafael Claus, àrbitre brasiler, d'accions sospitoses, com dir...
1: I es va ficar amb el seu passat. No
0: aquest
1: tio... Sí, cuidado.
0: El partit estava mig amanyat, no?, en contra dels Estats Units, que és una mica de broma, però...
1: Correcte. Però bueno. Va atemptar contra un dels pilars principals de qualsevol esport, que és la honradesa, sobretot d'un jutge esportiu com és l'àrbitre.
0: Uh-huh. Aquí la FIFA sí que va defensar, va defensar, entre cometes, a l'àrbitre brasiler. Però...
1: Un trapet calent, vull dir, li va amortiguar una mica el cop, diguem-ho així.
0: Uh-huh. Doncs, com dèiem, aquest 4-1, i per tant, doncs, els Estats Units cap a casa, cap a casa, que es queden allà, que no han sortit del país, i Bèlgica que passa de ronda. Vols afegir alguna cosa més d'aquest tema?
1: No, simplement em sembla patètic, em sembla totalment vergonyós, em sembla que és una cosa que no s'ha de produir mai més ni amb el futbol ni amb qualsevol altre esport, que un dirigent polític, sigui el que sigui i sigui del país que sigui, pugui interferir en una decisió d'una comissió esportiva a cap nivell.
0: Doncs aquí queda aquest tema. Seguim amb més temes, i temes de sospites, entre cometes, perquè ja va haver-hi molta polèmica en el partit d'ahir de l'Argentina-Egipte, i és que sempre, no, l'Infantino, no, és un soldado de l'Argentina, és un soldat, no, i aquesta cançó. I els jugadors i també l'entrenador d'Egipte es van sumar a aquesta campanya de robatori per tot el que va succeir en aquest partit. Si vols, ho anem desgranant. Primera acció, tenim aquest penal dubtós a Argentina, que es va xiular a favor d'Argentina, penal a Tagliafico, que després Messi va acabar fallant. És penal, no és penal? A mi he de dir que, no em sembla un robatori aquest penal, Puc entendre diferents. Sí que és veritat que el criteri d'aquest Mundial és de deixar contacte, però hi ha contacte.
1: Hi ha contacte, sí que és cert que hi ha una acció física sobre el jugador argentí, però després comentarem també el penal que no se li xiula a Mohamed Salah, que dona origen al contraatac d'Argentina i que acaba sent el 3-2. Però bé, anem pam a pam, i per mi, si estàs deixant jugar, com s'està veient a tots els partits del Mundial, que es deixa jugar, i molt, perquè dins l'àrea és diferent. Hi ha un contacte, sí, però la meva pregunta és, hi ha acció suficient com per xiular un penal, que és una acció molt greu cap a l'equip contrari? Jo aquí dubto una mica de si hi ha acció suficient. Es pot xiular? Sí. Si no el xiules, passa alguna cosa? Pues no ho sé. La veritat és que tinc dubtes.
0: Segona acció, el gol anul·lat a Egipte, el que hagués estat el 2-0, que després, els pocs minuts va marcar Egipte aquest segon gol, però el primer va ser anul·lat, aquest gol que va marcar Zico, i el gol és anul·lat per una falta prèvia a l'inici de la jugada, una falta sobre Lisandro Martínez, i per tant aquí li crida el VAR, es va revisar, i per tant veu falta a l'inici de la jugada, i per tant queda l'acció anul·lada, i per tant no puja el gol al marcador. Et sembla falta prèvia?
1: Un gol ben anul·lat? Et diré sí. Aquí entraríem en un debat posterior. D'acord, el VAR entra. He de dir-te que quan veig la imatge en directe em sembla una topada normal.
0: Fortuita de...
1: Sí, fortuita de qualsevol jugada en la disputa de la pilota. I sí que és cert que quan veig la jugada ralentida en el VAR veig que hi ha una trepitjada sobre el jugador argentí. Però és que tornem a lo mateix. El VAR té que actuar de forma immediata. Passa una bona estona fins que Egipte fa el gol. Clar, el de sempre, si no s'hagués produït això, si no hagués fet gol a Egipte, possiblement haguessin donat saque de porta i no s'hagués revisat la jugada. Però com que acaba en gol, es revisa. El VAR ha fet més just el futbol en aquesta acció? Possiblement, però estem desvirtuant el futbol com a tal i com a esport. No es pot tardar tant d'una porteria a l'altra, no es pot tardar tant. O li dius a l'àrbitre, para ja el joc i revisem la jugada, perquè es veu molt clar. Jo estic segur que el VAR veuen la jugada immediatament, té que dir-li para i pita la falta. Això és el que penso. No pots deixar que faci un gol l'altre equip i després li anul·lis.
0: Però sí que és veritat que amb la norma a la mà no hi ha un canvi de possessió, per tant,
1: si
0: l'Argentina hagués recuperat la pilota i després la torna a recuperar i llegava en gol, sí que aquí no podia haver entrat, però amb la norma a la mà...
1: És el que t'he dit.
0: Segons no,
1: està ben reglat, diguéssim, està ben arbitrat.
0: La norma agradi o no agradi, però
1: correcte.
0: És aquesta.
1: Aquesta és la situació, que la norma està ben aplicada, però, clar, jo penso que aquí al VAR patina, han de clarificar més coses, no pots esperar a que succeeixi algú com això que estem explicant i després tornin enrere, però clar, reglament en mà, si tens que esperar, com dius tu, o que canviï la possessió o que la pilota surti del terreny de joc o s'aturi el joc per qualsevol altre motiu. Veig que el VAR a vegades també fa pupa, i en aquesta ocasió ha fet pupa, sigui en aquest partit, sigui en qualsevol altre. Ha de ser més immediat.
0: I ara anem amb l'altra acció, que no sé si per tu, ho comentaves al principi, és la més polèmica o la que més crida l'atenció, és el penal que reclama el conjunt africà. En els darrers minuts, Egipte, volcat a l'atac,
1: sí, sí,
0: va reclamar un penal sobre Mohamed Salah just abans del contraatac, que va significar després el 3-2 definitiu per l'Argentina.
1: Hi ha, per mi, un lleu contacte amb el taló de Mohamed Salah quan va xutar.
0: Suficient i, per penal?
1: Potser. Si contextualitzem aquesta jugada en l'acció en si, possiblement no és acció suficient. Però també en queden dubtes, perquè possiblement està caient el jugador o està desequilibrant-se, i això fa que acabi de caure del tot i l'impossibilita poder jugar la pilota. Pots pitar-lo? Sí. Amb una Argentina-Egipte, amb tot el que suposaria, no es pita? Bueno, pots no pitar-lo, però aquí deixo un gran interrogant si això es produeix a l'altra àrea. Val? No hi ha, a lo millor, acció suficient, com amb el amb l'acció d'Argentina en el primer penal. Clar, és que si posem el llistó a un nivell...
0: Per tu la vara de medir està en el primer penal, no?
1: Claro. Hem de mantindre-ho per tot el partit i per els dos equips. I el que et dic, si estem permetent jugar, estem permetent topades, la meva pregunta és, tornant al penal que li piten a favor a Argentina, l'hagués xiulat com a falta al centre del camp aquella acció? Possiblement no, i hagués deixat jugar. Per això que tinc dubtes, però bueno, si pites un, per mi tens que pitar l'altre. Però clar, Jonathan, és que aquí ens podríem extendre molt, i jo ja, després de veure l'acció que fa Infantino quan fa el segon gol a Egipte, el que sí que puja al marcador, ja em reservo la meva opinió, perquè penso que seria bastant agressiu a l'hora de dir el que penso.
0: Per tancar aquest capítol, evidentment, doncs, després d'acabar l'enfrontament, tant el futbolista Fico va explotar contra l'arbitratge i va dir que estava, doncs, bueno, li felicitava pel Mundial, com dient, això està amanyat i per tant ho guanyarà Argentina. També el tècnic d'Egipte, doncs, també va deixar caure, doncs, això, que el partit estava amanyat i que tot era perquè guanyés Argentina. Creus que hi haurà sanció per aquests comentaris? A la Lliga ho hem vist, de futbolistes que han deixat caure, doncs, que hi ha
1: una
0: mala al darrere. En aquest cas,
1: no.
0: Ho va fer Trump, o sigui que...
1: Ja, per això, si hi ha una sanció, serà una sanció administrativa a nivell dinerari contra la Federació Egípcia. No crec que ni tan sols contra el jugador, però bé, s'ha d'entendre. O sigui, si ens diuen que hem d'entendre quan un equip queda fora del Mundial perdent un partit que després, al final, hi ha hagut molta duresa en el joc i tal, no podem entendre això, que t'acaben de fer fora del Mundial per un arbitratge, per decisions d'un àrbitre una mica, pues, bipolars. Bé, jo crec que no hi haurà sanció, però t'he de dir, t'estic dient això i t'he de dir que per mi François Letécher va fotre, perdó l'expressió, però un molt bon arbitratge al marge d'aquestes accions, perquè va fer molt bon arbitratge. De fet, ell...
0: Per mi no hi ha ninguna flagrant,
1: no,
0: per mi,
1: és que ho fa bé.
0: O sigui...
1: De fet, ell no pita aquesta falta, deixa jugar, el que diem, deixa jugar. Llavors, clar, vull dir, tampoc se li ha de carregar tanta responsabilitat a l'àrbitre.
0: Anem ara amb el partit de Colòmbia-Suïssa, partit d'aquesta matinada. Imagino que per les hores no sé si el vas poder veure.
1: Doncs sí.
0: Sí? Déu-n'hi-do, doncs té molt de mèrit. D'aquest partit jo he tret una jugada, que és l'acció d'un possible penal a favor de Suïssa, que per cert, doncs, va ser la selecció que va passar de ronda, i és un penal que fa Davinson Sánchez, que estira la cama i treba Rieder dins de l'àrea sense arribar en la pilota. Per tu és penal, no és penal? Està ben xulada,
1: doncs
0: l'àrbitre no va xular penal.
1: No, doncs està ben paritada i ben arbitrada aquesta jugada, perquè si veiem la jugada, que jo la vaig veure en directe, vaig veure les repeticions que et posen a televisió, a realització del partit, i després l'he vista més vegades. Hem anat a buscar aquesta jugada i l'he vista més vegades. Si ens donem compte, ja surt el jugador colombià, suís, ja surt tastablillat i acaba xocant contra el jugador de Colòmbia, i el jugador suís també li posa més pa que formatge, també es deixa caure, com que ja surt establillat i està caient, li deixa la cama al defensor colombià, sí que és veritat que diuen que si estava rígida i podia fer penal, no, el jugador colombià intenta disputar la pilota, sí que és veritat que té la cama rígida, però el jugador suís ja surt d'estabilitat, com et dic, de sí, la trobada,
0: ja va caient,
1: surt d'estabilitat i... de la jugada amb el company colombià i acaba topant amb la seva cama, que com que està rígida acaba de caure del tot, i et repeteixo, el jugador suís tampoc fa res per mantindre's dret. Per mi no és penal, ben paritada i ben arbitrada aquesta jugada de l'àrbitre.
0: Anem tancant i obrim la carpeta a Espanya. Ja tenim designat l'àrbitre per aquest partit entre Espanya i Bèlgica. És, almenys jo l'he conegut aquest matí, no sé si ja des d'ahir ja sabia, però jo l'he conegut aquest matí. Vam tenir un anglès, que va ser el Anthony Taylor, i seguim d'anglès en anglès, perquè ara ens toca Michael Oliver, que serà el partit que arbitrarà l'Espanya-Bèlgica a quarts. Un àrbitre per, bueno, que és conegut per l'afició culer i per l'afició, podem dir, espanyola, per una imatge que doncs, va sortir l'àrbitre amb un neceser del Real Madrid. Però hem de dir que, més enllà d'aquestes polèmiques i després dels seus bagatges en Copa d'Europa, hem de dir que a Espanya no se li ha donat malament aquest àrbitre, perquè doncs, de moment continua invicta, 4 victòries i 3 empats.
1: Ho tinc anotat tot això.
0: Què et sembla aquesta designació? Com veus l'arbitratge que pot tenir Michael Oliver veient una miqueta les dues seleccions?
1: A mi m'agrada, eh? A mi m'agrada perquè, com vaig dir el dia del Portugal-Espanya, Anthony Taylor per mi va fer un gran arbitratge, independentment del resultat. Va fer un grandíssim arbitratge i el seu compatriota, Michael Oliver, com tu deies, 4 victòries per a Espanya i 3 empats. És l'àrbitre que ens va xiular l'últim partit classificatori a Turquia, on vam guanyar 0-6, on va fer un molt bon arbitratge també. I fixa-t'hi que quan hi ha dues seleccions europees en competició, posen un àrbitre europeu. Anthony Taylor amb el Portugal-Espanya, Michael Oliver amb l'Espanya-Bèlgica. I possiblement, si el França Marroc hagués sigut, m'ho invento, França-Holanda, per exemple, hagués pitat el millor, segurament, un europeu. Tenen una forma de xiular que a mi m'agrada. Michael Oliver deixa jugar molt, és el que li agrada a FIFA, és un arbitratge Premier, és un arbitratge on serà important, per mi, la contundència defensiva tant d'un com d'altre equip, perquè et puc assegurar que és un àrbitre que permet jugar, és dialogant i crec que ho farà força bé. Estic molt content amb la designació de l'àrbitre anglès.
0: Era Michael Oliver l'àrbitre que m'havia agradat aquesta temporada o Anthony Taylor? Em sonava que era un anglès. Era Michael Oliver, no?
1: Michael Oliver, sí. Pues al marge content de la polèmica que la gent sempre fa.
0: Sí,
1: igual.
0: No, això, aquesta foto que circula per xarxes.
1: Sí, aquí només falta una imatge i ja a partir d'aquí ja fem el que faci falta per engrandir els rotllos que es veuen sobretot per les redes socials, perquè un neceser d'un equip espanyol, bueno, no té més misteri, m'entens?
0: I ja per tancar, ja que parlem de designacions, tanquem parlant de... No estem veient molts arbitratges espanyols en aquest Mundial.
1: Hem vist un. Primer, ja és, t'ho comentava fora del micro, és molt estrany que de totes les confederacions, l'europea és la que estava millor considerada a nivell arbitral, tots els països de la Confederació Europea han portat un o dos àrbitres, i nosaltres portem un, i perquè quasi el comitè tècnic d'àrbitres de la FIFA es va veure obligat a convocar a un àrbitre espanyol. De fet, tots pensaven que aniria, Martín, ho vam comentar en el seu dia, José María Sánchez Martínez i Hernández, Gil Manzano no, ja t'ho dic jo, però algun altre àrbitre espanyol, i jo crec que ja veuràs com, si no m'equivoco molt, al Mundial de 2030, ja veuràs com a mínim, dos.
0: Home, juguen aquí a Espanya.
1: I ja ho vaig dir, i que no sigui un Víctor García Verdura, però bé, ja ho anirem parlant, tenim 4 anys. Hernández va pitar tan sols un Brasil-Haití i va estar de quart àrbitre amb un Haití-Escòcia. S'ha filtrat al Comitè Tècnic Nacional d'Àrbitres, que estan molt indignants, els àrbitres espanyols i la directiva del Comitè Tècnic d'Àrbitres aquí al nostre país, perquè s'ha filtrat que el cas Negreira ha pogut fer mella, pel tema de corrupció i tot això, a que només ha tingut que veure, a que només n'és un àrbitre espanyol i que li designin tants pocs partits, un com a àrbitre principal i un com a quart àrbitre. I crec, i ojalà m'equivoqués, que Hernández ja no estarà ni de quart àrbitre ni pitarà res més amb el que queda de Mundial. I igual la FIFA després t'explica que és que, clar, si Espanya té la sort de seguir passant,
0: avançant, que tampoc,
1: clar,
0: hi tenia
1: tampoc
0: marge
1: pot posar, per... correcte, tampoc pot posar un àrbitre espanyol. Però crec que si no passés d'Espanya, o no hagués passat d'Espanya de 16 anys de final,
2: t'asseguro que Hernández Hernández tampoc pitava remes, i tot ve pel cas Negreira, cosa totalment injusta perquè això es va produir fa molts anys. Els àrbitres, els xavals que estan pitant actualment, no tenen cap culpa d'algú que es va produir fa molts anys, i penso que estan pagant les conseqüències injustament del que t'estic explicant.
0: Doncs aquí queda això. Per exemple, un àrbitre que podia, un partit que podia evitar un àrbitre espanyol seria l'Anglaterra-Noruega, no?
2: Dos equips, per exemple,
0: dos equips europeus
2: i àrbitre europeu. I deixa'm fer un últim comentari. Estan molt indignats en el partit de França-Marroc, sobretot a l'equip francès, que encara no hi ha entès molt bé el perquè, perquè li han designat tots els àrbitres argentins, i per mi l'àrbitre argentí Facundo Tello és un dels millors àrbitres de tota Centro i Sud-amèrica, per no dir-te de tota Amèrica. És un bon àrbitre, un àrbitre amb totes les garanties. Crec que té moltes agalles per poder enfrontar aquest partit, que serà d'altíssim risc, un partit que pot portar moltes coses, i crec que el traurà bé. Pues estan indignats els francesos.
0: Sí, sí, estan, hi ha indignació, sí, sí.
2: Pel tema de que tots són argentins, tant ell com els assistents, com el quart àrbitre, etc. Per què? Perquè tenen por de que potser piti en contra per treure-se'ls del mig, perquè si arriba a Argentina... És que, clar, això és alimentar moltes polèmiques, Jonathan, que crec que no ens toquen a nosaltres.
0: Doncs sí, veurem què succeeix en aquest partit, que serà el que obri aquesta tongada de quarts de final. El partit, si no m'equivoco, dijous a les 10 de la nit.
2: Demà a les 10 de la nit, a les 22 hores.
0: Demà, sí, sí,
2: a les 22 hores.
0: Doncs, Agustí, ens quedem sense més temps. Ha estat un plaer tenir-te en aquest darrer capítol d'aquesta temporada. Déu-n'hi-do, ho hem deixat ben alt, perquè doncs, el Mundial ens va deixant moltes polèmiques.
2: I més que podríem dir.
0: Sí, més, però el temps és el que tenim. O sigui que gràcies igualment, i res, fins la propera temporada. Bon estiu.
2: Doncs permetem despedir-me de tota l'audiència. Una abraçada molt forta per tots els oients i les oients del Prat Esports, del Prat Ràdio. Desitjar molt bon estiu a tothom, tant amb ells com a vosaltres. I bé, si la direcció de la ràdio ho té a bé, al setembre tornaré a estar amb vosaltres amb una nova etapa, amb una nova temporada.
3: No em diguis que no en sabia res.
0: I nosaltres, que tanquem el programa, com sempre, agraint la tasca de la redacció d'Esports del Prat de Ràdio, i des del control tècnic hem estat amb el Sergio Villar. Tornem a la tarda, ara us deixem amb els serveis informatius de la xarxa.
4: Bon dia, són les dues.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Els bombers concentren els esforços en estabilitzar l'incendi que crema des de dilluns a Setmanat al Vallès Occidental i que ja ha afectat unes 200 hectàrees de terreny. El foc afronta hores clau ara mateix pel pic de temperatura i la marinada que bufa a la zona. Els prop de 400 efectius que hi treballen confien estabilitzar-lo aquest vespre si no hi ha represes durant la tarda. El cap d'intervenció, Jordi Martín, explica els nuclis que encara estan en risc.
6: El primer dia tenim evacuat el nucli de Guanta, que correspon al municipi de Setmanat, i després tenim dos territoris doncs, que estan confinats, un que seria doncs, Sant Sebastià, que és el que seria el cap flanc esquerre, i la banda alta del flanc dret, cap, doncs, també del barri del Farell, que correspon a Caldes.
4: En total es manté el confinament d'unes 300 persones, tot plegat mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis en risc extrem d'incendi. El temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
7: Bon dia. Continua aquesta onada de calor que, de fet, ja en aquests moments porta molts valors al voltant dels 40 graus. Això després d'una nit que ha estat increïblement càlida en alguns indrets de Girona, sobretot al voltant del Cap de Creus. A Portbou no s'ha baixat del 33 graus de temperatura mínima, i a hores d'ara, allà a l'Empordà, també a la Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, la Vall de l'Ebre, comarques de Ponent, Conca de Tremp, Baix del Pirineu, es mouen entre els 36 i 41 graus. Aquesta tarda tornarem a fregar els 42-43 graus a l'ombra, en alguns racons del Segrià, també de la Ribera d'Ebre, però és que arran de mar també arribarem als 35 graus de màxima, per tant, una calorada de cal ample. Aquesta mateixa calor tornarà a fer rebentar els núvols en forma del una tempesta, sobretot entre la Vall de Ribes, també al Berguedà, la banda de la Cerdanya, totes les comarques del nord de Lleida i gran part d'aquestes tempestes acompanyades de molt de vent. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada. Estem pendents a la xarxa.
4: És dimecres 8 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Els veïns de les 8 finques de Barcelona, desallotjades per un esvoranc a les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim. Sònia Kerr.
8: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona. Ho explica el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
9: Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
4: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i que utilitzen armes de foc.
8: Bandes com la que va matar un jove al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que creixerà en els propers anys.
4: Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als 80 euros per la represa dels atacs nord-americans sobre l'Iran.
8: Aquesta matinada s'ha trencat un alto al foc que poc després ha confirmat Donald Trump des de la cimera de l'OTAN de Turquia. Trump qualifica de mentider el règim iranià.
4: El Tribunal Suprem rebutja portar a Europa la regularització de migrants al govern espanyol.
8: Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
4: En cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual, amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba.
8: La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
4: Als esports, Jordi Cervantes, el Barça ja coneix els rivals de la Champions League de futbol sala.
10: Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veuran amb el Club Semell, el Club Lucenech i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia.
4: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les 2.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Prop de 400 efectius dels bombers continuen lluitant a hores d'ara contra l'incendi declarat dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que afronta hores clau. Malgrat la marinada que bufa la zona i les altíssimes temperatures que s'hi registren, els bombers esperen poder estabilitzar-lo les properes hores, aquest vespre, si no hi ha represes al llarg de la tarda. De moment, ha cremat 200 hectàrees de terreny. Última hora, des del centre de control, amb bona codinenca, Gemma Permanyer, bon dia.
12: Bon dia, doncs mira, ens hem allunyat una mica del centre del control, som a l'urbanització Boscos de Guanta, una de les urbanitzacions afectades per aquest incendi. De fet, les persones que viuen aquí ara mateix estan evacuades i es manté el confinament tant del Forell com del barri de Sant Sebastià. La resta de les zones que estaven confinades, barris de Castellà del Vallès i de Sentmenat, doncs ja s'han pogut desconfinar. Com deia, els hi treballen 384 efectius, són 92 dotacions de bombers terrestres, 9 aeris i 2 hidroavions del Ministeri que s'han unit fa molt poca estona a l'extinció d'aquest foc. Com deies, hores clau pel que fa a la temperatura i també a l'entrada del vent de marinada, i així ens ho explicava Jordi Martín, cap d'intervenció d'aquest incendi.
13: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà doncs, a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
12: Al llarg d'aquest matí també hi han estat treballant membres del GREC, del grup d'estructures col·lapsades de bombers, que han estat analitzant quin impacte ha tingut l'incendi amb dues construccions afectades en aquests boscos de Gualba.
4: Gràcies, Gemma Permanyer, des d'Ona Codinenca. I els alcaldes i alcaldesses de l'Anoia, afectats per l'incendi que ha cremat més de 500 hectàrees des de dilluns en aquesta comarca, s'han reunit aquest matí amb el conseller d'Empresa i de Treball, en Miquel Samper. Volem saber com ha anat aquesta trobada. Laia Serarols, Canal Taronja, Anoia.
14: La Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i que confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pel lucre cessat, és a dir, els beneficis que han deixat d'obtenir a causa del foc. Si aquest procés no avança com és previst, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles línies d'ajut per facilitar la reactivació de l'activitat econòmica.
15: No és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem doncs, que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys petits per les empreses dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
14: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi de la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla.
4: El que ja està controlat és el foc de les Gavarres, que ha cremat unes 2.300 hectàrees de terreny, la major part de superfície forestal. Ara sorgeixen els interrogants sobre si l'incendi era evitable o no i què caldrà fer a partir d'ara per recuperar el massís.
8: En aquest sentit, el gerent del Consorci del Massís, Quim Gubau, admet que toca fer una anàlisi per saber si hi havia punts a millorar, però defensa la feina feta en la gestió i prevenció de l'incendi. Són declaracions a la xarxa.
16: El massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments al foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat.
8: Avaluar el perill de possibles caigudes d'arbres sobre el vial i tornar a condicionar els camins que han fet servir els vehicles pesants aquests dies són les dues principals accions que es proposa al Consorci per tornar a la normalitat.
4: En relació amb aquest foc, el president Salvador Illa nega que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que presumptament va originar l'incendi. Junts demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica, tot plegat avui a la sessió de control al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. Els incendis, la calor extrema i el canvi climàtic han protagonitzat la sessió de control al Parlament. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha donat per fet que el govern no va ordenar a l'empresa de les Gavarres evitar fer feines perilloses i ha avançat que en demanaran responsabilitats polítiques. El president Illa ha negat negligències.
18: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació. El govern també ho haurà de fer pel control que no va fer. La justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques. Perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
19: El govern ha actuat amb transparència i des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
17: Jessica Albiach dels Comuns ha reclamat aturar l'ampliació de l'aeroport del Prat per reduir emissions i l'impacte en el canvi climàtic, però ella ho ha rebutjat.
20: Amb les dades econòmiques que li he donat, amb les temperatures que estem patint, jo li pregunto, encara pensen que és una bona idea ampliar l'aeroport del Prat?
19: Sí, perquè com vostè sap, o hauria de saber, i si no, i farem arribar la documentació, el compromís d'ampliació comporta també un compromís mediambiental.
17: La sessió ha començat amb un llarg aplaudiment en senyal d'agraïment als bombers.
4: I tot plegat mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi. En aquestes localitats s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals falleres o activitats amb foc i material pirotècnic.
8: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana vinent, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. De fet, Port Bou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus. És la temperatura nocturna més alta mai registrada.

0: i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos.
1: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïbles a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
2: Les crides a la prudència es redoblen en el cas del bany. Des de l'inici de la temporada, 12 persones han mort ofegades a Catalunya a platges i piscines. La darrera és una nena de només 6 anys, ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. L'Ajuntament ha decretat avui jornada de dol. Balaguer Televisió, Gerard Díaz.
3: La Paeria de Balaguer ha decretat un dia de dol oficial per la mort ahir al vespre d'una menor a les piscines del barri del Secà. Arran d'aquests fets, des del consistori expliquen que les banderes dels edificis municipals onejaran a mig pal i que s'ha decidit suspendre les activitats organitzades per les diferents àrees de l'ens municipal. Per tant, s'anul·la l'activitat esportiva prevista per avui dimecres a la piscina del poliesportiu i també el cicle de monòlegs a la plaça del teatre. Pel que fa a les piscines municipals del Secà, la Paeria ha decidit mantenir-ne l'obertura tenint en compte la situació d'altes temperatures i l'episodi d'onada de calor que afecta el territori. En aquest context, es considera que aquestes instal·lacions continuen prestant un servei essencial com a refugi climàtic per a la ciutadania. Anna Profitós és la paera d'Educació de Balaguer.
4: Volem donar des de la paeria el nostre condol a tota la família, a totes les persones que coneixien a la petita i sobretot també a tota la comunitat educativa de Balaguer, que també és una part afectada, i també donar el nostre agraïment a totes les persones que van col·laborar en les tasques d'assistència a la menor.
3: Avui a les 6 de la tarda es realitzarà un minut de silenci en respecte a la menor en les dues piscines municipals de la ciutat.
5: Notícies en xarxa.
2: Com a mínim, fins dissabte no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui a on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
7: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
6: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
8: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh? No en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
6: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
2: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al bar de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. La tendència, a més, adverteixen que pot créixer en els propers anys. Només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena d'aquestes bandes. La policia n'ha desmantellat una, que s'autoanomenava els 300. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
10: Les fluxes naturals, a lo millor, de migració dels països de centre a Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà, evidentment, de posar focus a Barcelona, que passa molts incidents, però també de posar focus a nivell global, i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
9: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada els 300, operava a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
2: És un quart de 3. Prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors

0: pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Truñó és directora de l'Aliança Educació 360.
1: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya. Sí que ens alerta que els pressupostos que es van aprovar la setmana passada no hi ha la partida específica que demanava el Parlament fa un any pel lleure educatiu.
0: La reclamació té el suport d'associacions de famílies d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals, esportives i de salut. Calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
2: Encara en relació al lleure educatiu, els responsables de cases de colònies i albergs encaren una tardor sense reserves i desastrosa fruit del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. El sector alerta que moltes cases de colònies no podran subsistir. Olot FM, Gerard Puigdemont.
3: Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya qualifiquen de desastrosa la situació que encaren a partir del mes de setembre, amb l'inici d'un nou curs escolar sense gairebé reserves als seus allotjaments, a conseqüència del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. Asseguren que no s'esperaven que les dues bandes no arribessin a un acord satisfactori i concret. Werner Estellés, vicepresident de l'associació.
4: Segurament no, segur. Hem perdut una època de tardor en la qual la davallada ha sigut absoluta. Hem passat, per exemple, estem parlant de 15 grups d'estades escolars, hem passat a dos grups ara mateix en les reserves. No serà el moment de reservar, ara ja ha passat. Estem parlant amb el departament, fins i tot empreses s'ha posat en contacte per poder-nos facilitar línies d'ajut i possibles ERTOs.
3: Una situació que les cases de colònies de la Garrotxa patiran encara més, donat que els mesos de tardor solen ser dels més forts de l'any, amb l'augment de visites a la Fageda.
2: I encara en clau educativa, la intersindical denuncia els Mossos d'Esquadra per les infiltracions en una assemblea de docents.
5: Consideren que s'ha vulnerat els drets de reunió i protesta i reclamen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director de la policia, Josep Lluís Trapero. El sindicat vol que la justícia reconegui que l'actuació no va ser correcta i evitar noves infiltracions.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: En el capítol internacional, les borses europees tornen a marcar números vermells. Avui el preu del barril de Brent s'acosta als $80 després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi anunciat la fi de l'alto el foc a l'Iran.
5: L'IBEX 35 cau més del 2% després dels atacs dels Estats Units a l'Iran aquesta matinada. Les paraules de Trump també han impactat en el preu del petroli i el barril de Brent, que puja un 4% i frega ja als $78.
2: Un anunci que Trump ha fet des de la cimera de l'OTAN a Turquia, des d'on també ha tornat a carregar contra Espanya per la inversió en defensa.
5: Trump ha dit que Espanya és una causa perduda, un soci terrible de l'aliança, i ha ordenat aturar tot el comerç entre els dos països. El govern espanyol afirma haver rebut l'amenaça amb tranquil·litat i normalitat i apunta que els Estats Units surten més beneficiats que Espanya en les relacions comercials bilaterals.
2: En política catalana, la llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat un primer filtre al Parlament. Ha aprovat que es tramiti per lectura única amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP.
5: Ara bé, com que Junts i el PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrerirà fins a la tardor.
2: I us ho dèiem en titulars, el Tribunal Suprem ha rebutjat plantejar qüestions prejudicials sobre la regularització de migrants del govern espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
5: En un escrit enviat avui, el Tribunal descarta preguntar a Luxemburg si la regularització contradiu el dret comunitari, una possibilitat que van plantejar fa unes setmanes. Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
2: I és moment per a la cultura. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix tres exposicions. Una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
8: Vemos aquí un col·lectiu que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
7: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portavella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
2: I aquest matí les adoberies de Vic han estat l'escenari de la presentació de la 17a temporada de Música, Arts i Escena de l'Atlàntida. L'emplaçament no ha estat casual, ha servit per contextualitzar un dels plats forts de la programació, el musical Tots els colors del riu. El 9FM, Xènia Danés.
9: Aquesta primera part de la temporada inclourà 43 espectacles repartits en 55 funcions, una xifra poc habitual en equipaments d'aquestes característiques que respon a la voluntat d'ampliar les representacions dels espectacles amb més demanda. Ho explica Montse Catllà, directora general de la Fundació L'Atlàntida.
10: Demanda són tots els colors del riu, els Pastorets de Vic, no cal dir-ho, que ja fem les 3 funcions tradicionals, el Hamlet de l'Albert Pla i en Peyu, o la Sarsuela de cançó mori de mori de guerra.
9: Alguns dels espectacles, de fet, ja han exhaurit les entrades. Paral·lelament, aquest any a Vic neix el Festival Canalla, una proposta centrada en el món del llibre i estretament vinculada a la tradició literària de la ciutat.
2: I el Col·legi de Periodistes de Catalunya ha acordat concedir el Premi Ofici de Periodista 2026 a Anna Bosch. Ho fa en reconeixement d'una trajectòria professional excepcional que ha esdevingut, apunten, un referent del periodisme català.
5: La Junta de Govern de l'ENS destaca que Bosch ha dedicat més de 4 dècades al periodisme, exercint-lo sempre amb rigor, independència, honestedat i una vocació inequívoca de servei públic.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. El Barça ja coneix els rivals a qui s'enfrontarà en la ronda principal de la Champions League de futbol sala, oi?
11: Sí, bon dia, Marta. Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veurà amb el Club Semei, el Club Luceneig i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia. Aquest curs, la Champions ha patit alguns canvis i l'equip dirigit per Javi Rodríguez tindrà com a objectiu arribar a la final a 4 que es disputarà a principis de maig. I aquest migdia també s'han sortejat 2 competicions europees més. A la Champions League femenina, que hi tornarà a competir la penya, el Joventut ha quedat enquadrat en el grup H i se les veurà amb el Telecom Basketsbon, el Ney Penlik Herzlia i el Porto, segon curs consecutiu que competirà en conjunt verd i que verd i negre i que començarà la competició el 6 i 7 d'octubre. I també el bàsquet Manresa, doncs, sap els seus rivals de l'Eurocup, el grup D, amb el Mònaco, el Beşiktaş turc, el Ulm alemany, la Roma italiana, el Lietuvos de Lituània, el PAOK grec i el Botvegard de Bulgària. En futbol, avui s'ha presentat ja oficialment Kulinchi Harman, el defensa central que ha fitxat l'Espanyol per aquesta temporada. I a la primera divisió femenina, l'Espanyol també ha presentat o ha fet oficial aquest migdia el fitxatge de Carla Morera, que arriba amb ganes de vestir la blanquiblava.
12: Amb moltes ganes de venir a un club com l'Espanyol amb tantíssima història. Molt il·lusionada per tota la temporada que tenim per davant i amb moltes ganes de començar, la veritat. Bueno, la lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
11: I és que Carla Morera va jugar al Kobe japonès i arriba procedent del Racing Power de Portugal. A la divisió de plata masculina, el Sabadell ha fitxat Yanis Rahmani, procedent del Cartagena, equip amb qui es va enfrontar el Sabadell aquest any. Adrià Arroyo, Ràdio Sabadell.
13: Allà ha estat durant l'última mitja temporada anotant un gol cada 86 minuts, un total de 6 en 17 partits. Va compartir vestidor amb el sabadellenc Marc Jurado, que a Ràdio Sabadell ha avalat així el fitxatge del francès.
14: Tiene un muy buen uno contra uno cuando juega de extremo, pero cuando juega tanto de 10 como de 9, pues es un jugador con muchísimo gol. Yanis también aporta muchísimo defensivamente, es un trabajador y un currante, y la verdad que que es un jugador, un fichaje muy, muy bueno para la segunda división.
13: Amb 31 anys, enguany encetarà ja la seva setena temporada a segona divisió. Ja ha militat a la categoria de plata amb equips com l'Almeria, el Lugo, el Màlaga, l'Eibar, el Tenerife i ara també el Sabadell, amb el qual ha signat per una temporada.
11: I el Lleida 1939 continua perfilant el seu projecte. Bona sintonia entre la paeria i el conjunt del Segrià. En la primera trobada, l'entitat blava va presentar el projecte a Quarta Catalana, al Paer en cap, Fèlix La Rosa, i el regidor d'Esports, Jackson Quiñones. Juanjo Lecumberri és el vicepresident de l'entitat lleidatana.
15: Superbona predisposició escoltant. Nosaltres hem fet la sol·licitud. Aleshores, és un tràmit com podria fer qualsevol altra entitat i esperant resposta després de que s'estudi aquesta proposta.
2: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: Com s'aguanten els habitants de l'altra banda de la Terra? La Terra té forma esfèrica i, vista des de l'espai, podria semblar que els habitants de l'hemisferi sud, els australians, per exemple, podrien caure cap avall, cap a l'espai. Aquesta és una pregunta que ens fan sovint els nens més petits i, de fet, és una pregunta ben lògica. La veritat és que tot i tothom cau cap avall. La qüestió és, què vol dir cap avall per cada un de nosaltres? Caiem perquè la força de gravetat ens empeny, però la força de gravetat és deguda a la massa de la Terra i sempre apunta cap al seu centre. Així doncs, des de qualsevol punt de la superfície terrestre, la força va cap al terra, mai cap al cel. És impossible que els habitants de l'altra banda de la Terra surtin disparats cap amunt. És molt difícil sortir de la Terra. Cal fer molta força cap enfora per vèncer la gravetat terrestre. Fins que no es van fabricar coets prou potents, no es va aconseguir. Si ens fixem en la forma dels coets, són verticals i molt allargats. Doncs penseu que el 90% dels coets estan plens de combustible i quan s'engeguen tenen una potència descomunal. Són les màquines més potents que hem fabricat els humans. Una vegada han sortit de la Terra, moure's per l'espai ja és molt més fàcil. Allí, amb una petita potència, ja es poden moure perfectament.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers concentren els esforços en estabilitzar l'incendi que crema des de dilluns a Sentmenat al Vallès Occidental i que ja ha afectat unes 200 hectàrees. El foc afronta hores clau ara mateix pel pic de temperatura i la marinada que bufa a la zona. Els prop de 400 efectius que hi treballen confien a estabilitzar-lo aquest mateix vespre si no hi ha represes al llarg de la tarda. El cap d'intervenció, Jordi Martín, explica els nuclis que encara estan en risc.
2: El primer dia tenim evacuat el nucli de Guanta, que correspon al municipi de Sentmenat, i després tenim dos territoris doncs, que estan confinats, un que seria doncs, Sant Sebastià, que és el que seria el cap flanc esquerre, i la banda alta del flanc dret, cap, doncs, també del barri del Farell, que correspon a Caldes.
0: En total es manté el confinament d'unes 300 persones, mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis en risc extrem d'incendi. Última hora del temps, amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Continua aquesta onada de calor que, de fet, ja en aquests moments porta molts valors al voltant dels 40 graus. Això després d'una nit que ha estat increïblement càlida en alguns indrets de Girona, sobretot al voltant del Cap de Creus. A Portbou no s'ha baixat dels 33 graus de temperatura mínima i a hores d'ara, allà a l'Empordà, també a la Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, la Vall de l'Ebre, comarques de Ponent, Conca de Tremp, Baix del Pirineu, es mouen entre els 36 i 41 graus. Aquesta tarda tornarem a fregar els 42, 43 graus a l'ombra en alguns racons del Sàgria, també de la Ribera d'Ebre. Però és que arran de mar també arribarem als 35 graus de màxima. Per tant, una calorada de cal ample. Aquesta mateixa calor tornarà a fer rebentar els núvols en forma d'alguna tempesta, sobretot entre la Vall de Ribes, també al Berguedà, la banda de la Cerdanya, totes les comarques del nord de Lleida i gran part d'aquestes tempestes acompanyades de molt de vent. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dimecres 8 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Els veïns de les 8 finques de Barcelona desallotjades per un esvoranc que les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim. Sònia Kerr.
4: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona. Ho explica el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
5: Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i que utilitzen armes de foc.
4: Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que creixerà en els propers anys.
0: Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 per la represa dels atacs nord-americans sobre l'Iran.
4: Aquesta matinada s'ha trencat un alto el foc que poc després ha confirmat Donald Trump des de la cimera de l'OTAN de Turquia. Trump qualifica de mentida al règim iranià.
0: El Tribunal Suprem rebutja portar a Europa la regularització de migrants del govern espanyol.
4: Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
0: En cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magda.
4: La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera que presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
0: Els esports, Jordi Cervantes. El Barça ja coneix els rivals de la Champions League de futbol sala.
6: Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veuran amb el Club Semell, el Club Lucenech i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia.
0: El control de Soivan López a la redacció i coordinació. Sònia Kerr, passen 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Prop de 400 efectius dels bombers continuen lluitant a hores d'ara contra l'incendi declarat dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, que afronta hores clau. Malgrat la marinada que bufa la zona i les altíssimes temperatures que s'hi registren, els bombers esperen poder estabilitzar-lo les pròximes hores si no hi ha represes al llarg de la tarda. De moment ha cremat 200 hectàrees. Última hora amb bona codinenca, Gemma Permanyer, bon dia.
7: Bon dia, doncs. Bé, com deia, són gairebé 400 efectius, entre ells 92 dotacions terrestres dels bombers, 9 mitjans aeris i més dos hidroavions del Ministeri, dels anomenats FOCA. Confien, com dius, avui poder, com a mínim, estabilitzar aquest incendi que crema des de dimarts al voltant de les dues del migdia. Es va iniciar aquí a Sant Manat, però ja afecta el terme de Sant Manat i de Caldes de Montbui. La urbanització Boscos de Gualba continua desallotjada i es manté el confinament també tant a Sant Sebastià de Montmajor com al barri del Parell de Caldes de Montbui. Com deies, també aquestes hores seran claus. Ara el termòmetre marca 40 graus, és el punt màxim de calor del dia, i l'entrada del vent de marinada també pot condicionar l'extinció d'aquest incendi. Ja ens ho explicava Jordi Martín, cap d'intervenció dels bombers.
2: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures, i a partir d'ara doncs, començarà doncs, a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores, i per tant serà el punt més delicat, que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
7: Un incendi que ja ha afectat 200 hectàrees, segons les darreres dades dels agents rurals, i que té un potencial de 2.000 hectàrees.
0: Gràcies, Gemma Permanya. Des d'Ona Codinenca, el que està estabilitzat és el foc declarat també dilluns a la comarca de l'Anoia. Els alcaldes i alcaldesses afectats per aquest incendi, que ha cremat més de 500 hectàrees, recordem, s'han reunit aquest matí amb el conseller d'Empresa i Treball, en Miquel Samper. Canal Taronja, Anoia, Laia Serarols.
8: La Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i que confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pel lucre cessat, és a dir, els beneficis que han deixat d'obtenir a causa del foc. Si aquest procés no avança com és previst, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles línies d'ajut per facilitar la reactivació de l'activitat econòmica.
9: No és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa, i per tant estem doncs, que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
8: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi de la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla.
0: El que ja està controlat és el foc de les Gavarres, sobre el qual el president Salvador Illa nega que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que presumptament va originar l'incendi. Junts demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica, tot plegat avui al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Els incendis, la calor extrema i el canvi climàtic han protagonitzat la sessió de control al Parlament. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha donat per fet que el govern no va ordenar a l'empresa de les Gavarres evitar fer feines perilloses i ha avançat que en demanaran responsabilitats polítiques. El president Illa ha negat negligències.
11: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació. El govern també ho haurà de fer pel control que no va fer. La justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques. Perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
12: El govern ha actuat amb transparència. Des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
10: Jessica Albiach dels Comuns ha reclamat aturar l'ampliació de l'aeroport del Prat per reduir emissions i l'impacte en el canvi climàtic, però Illa ho ha rebutjat.
13: Amb les dades econòmiques que li he donat, amb les temperatures que estem patint, jo li pregunto, encara pensen que és una bona idea ampliar l'aeroport del Prat?
12: Sí, perquè com vostè sap, o hauria de saber, i si no hi farem arribar la documentació, el compromís d'ampliació comporta també un compromís mediambiental.
10: La sessió ha començat amb un llarg aplaudiment en senyal d'agraïment als bombers.
0: I tot plegat mentre l'onada de calor arriba al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. Trigarà uns dies encara. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi. En aquestes localitats s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals falleres o activitats amb foc i material pirotècnic.
4: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana vinent, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. Portbou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus, la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Meteocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fan una crida a la prudència. Imma Solen és la seva subdirectora.
14: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara sobre, per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos.
4: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb l'accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïbles a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
0: Doncs justament l'emergència climàtica ha fet fer un pas endavant a l'Ajuntament de la Ràpita, al Montsià, per protegir els treballadors que fan la seva activitat al carrer. L'Ajuntament ha adquirit 21 pulseres intel·ligents per al personal de la brigada municipal. Es tracta d'una eina tecnològica clau per prevenir els cops de calor durant les jornades de treball a l'exterior. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
15: Estos dispositius controlen constantment tant la temperatura corporal com l'ambiental i, en cas de risc, emeten una triple alerta: sonora, lluminosa i per vibració. Quan la pulsera avisa, el protocol és clar. El treballador s'ha d'aturar, buscar una ombra i hidratar-se immediatament. Però esta no és l'única mesura. La Ràpita també ha adaptat els horaris i les tasques de la brigada, evitant les hores de sol directe, com les 12 del migdia, per les feines més pesades a primera hora del matí. A peu de carrer, els treballadors ja noten els beneficis d'esta tecnologia. Joan Joaní Safont, membre de la brigada municipal, destaca la seguretat que els aporta, especialment quan treballen en equip.
16: Si, per exemple, me pita a mi, a mi no li pita, pues, estem treballant junts, pues, com es considera necessari, si som els dos a la sombra, si som els dos.
15: Amb aquesta iniciativa, el consistori rapitenc reforça la prevenció de riscos laborals en un context on els episodis d'altes temperatures són cada vegada més freqüents i intensos.
1: Notícies en xarxa.
0: Fins dissabte, com a mínim, no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui a on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits. I dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
18: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
17: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
19: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh? No en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
17: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes, amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. És una tendència que, a més, adverteixen que pot créixer en els propers anys. De fet, només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena d'aquestes bandes. La policia catalana n'ha desmantellat una, que s'autoanomenava els 300. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
21: Els fluxos naturals, a lo millor, de migració dels països de centre a Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà, evidentment, de posar el focus a Barcelona, que passa molts incidents, però també de posar el focus a nivell global, i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
20: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada els 300, operava a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
0: Pràcticament 3/4 de 3, prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any per al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments per als més joves. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Truñó és directora de l'Aliança Educació 360.
5: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya. Sí que ens alerta que els pressupostos que es van aprovar la setmana passada no hi ha la partida específica que demanava el Parlament fa un any pel lleure educatiu.
3: La reclamació té el suport d'associacions de famílies d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals, esportives i de salut. Calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
0: I de moment el que tenim són novetats de cara al curs que ve. Les escoles incorporaran infermeres per atendre alumnat amb necessitats de cures sanitàries. Després d'una prova pilot que s'ha fet a 57 centres, la previsió és estendre-ho arreu a partir d'aquest curs vinent. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
22: Els departaments d'Educació i de Salut han fet un pilotatge per poder brindar cures als alumnes durant l'horari lectiu perquè l'escola sigui realment inclusiva. Així, a més de fer prevenció a cada centre, una infermera i una tècnica en cures atendran infants que poden tenir des de necessitat de cures puntuals fins a suport sanitari diari perquè tenen una situació de salut complexa. La directora de Planificació del Departament de Salut, Aina Plaza, explica com funciona.
23: Un equip de pediatria territorial de referència per tots els centres educatius. Estem parlant d'uns 22.000 alumnes i 57 centres educatius. A més, hem assignat infermeres estables en aquests centres educatius i també hem introduït una nova figura, que és la figura del tècnic de cures en auxiliar en infermeria.
22: Educació i Salut han presentat els resultats del pilotatge a la Regió Metropolitana Nord, a Granollers.
0: Moment per a la informació internacional. Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi anunciat la fi de l'alto al foc a l'Iran.
4: L'IBEX 35 cau més del 2% després dels atacs dels Estats Units a l'Iran aquesta matinada. Les paraules de Trump també han impactat en el preu del petroli i el barril de Brent puja un 4% i frega als $78.
0: Un anunci que Trump ha fet des de la cimera de l'OTAN a Turquia, des d'on també ha tornat a carregar contra Espanya per la manca d'inversió en defensa.
4: Trump ha dit que Espanya és una causa perduda, un soci terrible de l'Aliança, i ha ordenat aturar tot el comerç entre els dos països. El govern espanyol afirma haver rebut l'amenaça amb tranquil·litat i normalitat, i de fet apunta que els Estats Units surten més beneficiats que Espanya en les relacions comercials bilaterals.
0: En política catalana, la llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat al primer filtre al Parlament, que ha aprovat que es tramiti per lectura única. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP.
4: Ara bé, com que Junts i el PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrerà fins a la tardor.
0: I el Tribunal Suprem ha rebutjat plantejar qüestions prejudicials sobre la regularització de migrants del govern espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
4: En un escrit enviat avui, el Tribunal descarta preguntar a Luxemburg si la regularització contradiu el dret comunitari, una possibilitat que van plantejar fa unes setmanes. Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
0: I us hem d'informar ara mateix d'una última hora, perquè fa pocs minuts, que s'ha declarat un altre incendi, en aquest cas a Gavà, al Baix Llobregat. Hi ha fins a 25 dotacions als bombers, tant terrestres com aèries, treballant en aquest foc, que ha començat afectant uns vehicles i s'ha acabat propagant a vegetació forestal. Tenim possibilitat de connectar en directe amb Gavà Televisió. Marc Ferrer, bon dia. Quina és la situació?
24: Hola, bon dia. Doncs mira, el foc sembla que ha començat enmig d'un parc urbà, en una zona enjardinada, però ha corregut molt ràpid i de seguida ha saltat al barri de les Ferreres i ha anat cap a la zona forestal. Allà el foc ha començat a córrer i preocupava sobretot que no anés cap al barri de Can Tries, que estava en la línia que avançava el foc. Molts bombers han vingut de diferents parcs del voltant. També hi ha mitjans aeris, hi ha, per exemple, els dos Canadair de l'Exèrcit de l'Aire, i bé, de moment tampoc se sap l'abast del foc, quantes hectàrees ha cremat fins ara, ni quin és l'estat, pel que jo sé, de tenir-lo controlat ràpidament.
0: Gràcies, Marc Ferrer, per aquesta última hora. Evidentment, és encara molt aviat per tenir molts detalls d'aquest incendi, que, com us dèiem, afecta a Gavà, al Baix Llobregat, inicialment a uns vehicles, però després s'ha propagat a vegetació forestal. Recordem que hi treballen 25 dotacions dels bombers. I en la jornada d'actualitat d'avui també ens toca passar per les Terres de Lleida, perquè el sector porcí català ha entrat en números vermells. Unió de Pagesos alerta que durant el primer semestre d'aquest any els ramaders han perdut més de 19 euros per cada porc viu. El primer marge econòmic negatiu dels últims 4 anys.
4: Estem parlant d'uns 100 milions d'euros. El sindicat atribueix aquesta situació principalment als efectes de la pesta porcina africana i també a la caiguda dels preus.
0: Uau, Llei de Ràdio, Quim Gassó.
2: Segons les dades presentades pel sindicat, el marge econòmic del sector ha entrat en negatiu per primera vegada en 4 anys, amb unes pèrdues de 16 cèntims per quilo de porc viu, equivalents a gairebé uns 20 euros per animal. En aquest sentit, s'ha pronunciat aquest dimecres a Lleida el responsable nacional del sector porcí d'Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri.
6: Maig, juny, juliol són els mesos més alts. Per tant, la previsió és que hem tocat sostre de preu i per tant, d'aquí anirem a la baixa i, per tant, continuarem sumant pèrdues durant el que queda d'any. O sigui, la previsió de l'any 2026 serà un any amb pèrdues.
2: El responsable sindical ha explicat que la declaració del focus de pesta porcina africana va provocar la pèrdua d'una part dels mercats d'exportació fora de la Unió Europea i va obligar les empreses a redirigir les vendes cap a altres països europeus. A banda de les pèrdues directes dels productors, Unió de Pagesos calcula que l'efecte específic de la PPA sobre el mercat ha tingut un impacte de 265 milions d'euros a Catalunya des del desembre passat.
0: I és moment per a la cultura. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i una tercera que presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
8: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
7: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb ECUS, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
0: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. El Barça ja coneix els rivals a qui s'enfrontaran en la ronda principal de la Champions League de futbol sala.
9: Bon dia, Marta. Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veuran amb el Club Semei, el Club Lucenets i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia. També aquest migdia s'han sortejat 2 fases de grup més europees, però en aquest cas de bàsquet, a la Champions League FIBA, la Penya ha quedat enquadrada en el grup H i jugarà contra el Telecom Basquetes Bonn, el Bnei Penlik Herzliya i el Porto, segon curs consecutiu que hi competirà el conjunt verdinegre, que començarà la competició del 6 o el 7 d'octubre. I també a l'Eurocup de bàsquet, el Bàsquet Manresa, han quedat enquadrats en el grup B i jugaran contra el Mònaco francès, el Beşiktaş turc, l'Ulm d'Alemanya, la Roma d'Itàlia, el Liekta Vilnius de Lituània, el PAOK grec i també el conjunt búlgar del Botevgrad. A l'Espanyol s'ha presentat aquest migdia Quilinci Harman, el defensa central que anunciaven ahir dels Països Baixos, que arriba cedit del Barnsley anglès. I a l'equip femení s'ha anunciat aquest migdia la contractació de Carla Morera, que es mostra amb ganes de jugar ja amb la samarreta blanquiblava.
25: Amb moltes ganes de venir a un club com l'Espanyol amb tantíssima història, molt il·lusionada per per tota la temporada que tenim per davant i amb moltes ganes de començar, la veritat. Bueno, la lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
9: I el Lleida 1939 continua perfilant el seu projecte. Bona sintonia entre la Paeria i el Lleida en la primera trobada. Sergi Gueu, UAU Lleida Ràdio.
10: Per part de la Paeria va ser l'alcalde Fèlix Larrosa i el regidor d'Esports Jackson Quiñones els qui es van reunir amb Andreu Ratés, president del Lleida Club de Futbol, acompanyat del vicepresident Juanjo Lecumberri i dels vocals Oriol Jové i Joan Ramon Puig Solsona. Sobre la possibilitat de jugar o no al camp d'esports i què els hi van traslladar des de la Paeria, el vicepresident Juanjo Lecumberri a UAU Lleida Ràdio ens va respondre això.
11: Superbona predisposició escoltant. Nosaltres hem fet la sol·licitud. Aleshores és un tràmit com, bueno, com podria fer qualsevol altra entitat i esperant resposta després de que s'estudi aquesta proposta que hem fet. Si la pregunta és, o el que, ja no dic tu, sinó el que la gent pugui estar esperant, si tenim un sí o un no, no tenim cap resposta oficial.
10: Aquest dijous a les 7 de la tarda es presentarà el nou projecte de Lleida Club de Futbol davant els seus aficionats.
9: I tres apunts més. En handbol, el jugador balonmano granollers Marcos Fis ha estat escollit MVP de la Lliga Sobal d'aquest curs acabat, 2025-2026. El lateral dret de 19 anys es converteix en el jugador més jove de la història en aconseguir aquest premi. Fis ha acabat la temporada anotant 164 gols amb una mitjana de 6 per partit. I en hoquei patins continua en moviment el mercat de fitxatges. L'Igualada, l'actual campió, s'ha fet amb Gerard Oviedo, que arriba procedent del Xum Massanet. Abans es va formar el Blanes, el Tordera i l'Arenys Amunt. I el Barça també ha retornat al porter Arnau Martínez, procedent de l'Igualada.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports, amb molt moviment de fitxatges en aquesta època de l'any. Gairebé són les 3 de la tarda, ens toca acabar. Tornarem a posar-nos demà a partir de les 2. Bona tarda.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Seguim pendents d'aquest incendi a Gavà. Protecció Civil ha ordenat el confinament de dues urbanitzacions, a Gavà, una de Viladecans i tot el municipi de Sant Climent de Llobregat per aquest foc forestal iniciat a 2:15. El foc ha afectat diversos vehicles del carrer Montserrat Roig i s'ha propagat a la vegetació forestal de la zona. Afecta unes 6.000 persones. A més, es recomana tancar portes i finestres i no sortir al carrer. Els bombers hi han destinat 29 dotacions terrestres i 7 aèries. I la Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pels beneficis que han deixat d'obtenir pel foc, a causa del foc. Si el procés no avança, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles vies d'ajut.
2: En aquest cas, el grau de responsabilitat és evidentíssim per part de les asseguradores, els riscos estan coberts, no és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem doncs, que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
1: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi a la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla. Continuem parlant de riscos. L'Observatori Fabra de Barcelona ha registrat una temperatura de 40,5 graus a 3:15 de la tarda d'avui. El valor que mai s'havia observat fins ara, amb 112 anys, el de la sèrie històrica de l'estació meteorològica. De fet, el Meteocat avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de setmana que ve, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40, per exemple, com ha passat aquesta passada nit a Portbou, que ha superat els 31 graus. Més temes. La llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat un primer filtre al Parlament, que ha aprovat que es tramiti per lectura única amb els vots de PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP. Ara bé, com que Junts i PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrerirà fins a la tardor. I parlem del Barça, que ja coneix els rivals de la Champions League del futbol sala. Els blaugranes, que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys, se'ls veuran amb el club Simi, el grup Lucenec i el Minerva. Tornem d'aquí una hora. Més notícies en xarxa.
3: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres, 8 de juliol, i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. Continua aquesta onada de calor que, de fet, ja en aquests moments porta molts valors al voltant dels 40 graus. Això després d'una nit que ha estat increïblement càlida en alguns indrets de Girona, sobretot al voltant del Cap de Creus. A Portbou no s'ha baixat dels 33 graus de temperatura mínima i a hores d'ara, allà a l'Empordà, també a la Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, la Vall de l'Ebre, comarques de Ponent, Conca de Tremp, Valls del Pirineu, es mouen entre els 36 i 41 graus. Aquesta tarda tornarem a fregar els 42, 43 graus a l'ombra en alguns racons del Segrià, també de la Ribera d'Ebre. Però és que arran de mar també arribarem als 35 graus de màxima. Per tant, una calorada de cal ample. Aquesta mateixa calor tornarà a fer rebentar els núvols en forma d'alguna tempesta, sobretot entre la Vall de Ribes, també al Berguedà, la banda de la Cerdanya, totes les comarques del nord de Lleida i gran part d'aquestes tempestes acompanyades de molt de vent. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada. N'estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs, tot i la calorada, avui al Connectats parlarem d'energia, de l'energia dels DJs emergents i com introduir-se des de zero en un sector com aquest, el sector musical. En parlarem amb l'Adriana Rey i la Mia Vidal, dues DJs emergents que ens esperen a Badalona. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar qui ha d'assumir la responsabilitat de l'incendi de les Gavarres i l'opinió de l'OCDE sobre la baixada de les ràtios a les aules de les escoles catalanes. A partir de les 5 coneixerem el santcugatenc Paco Minuesa, pintor artístic. Coneixerem i continuarem amb esports per conversar amb la sabadellenca Lola Balbuena, guanyadora del Premi Panatlón 2026. I acabarem amb Cultura i Bianca Estec, que és una cantant barcelonina que ens parlarà del FEM Festival. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Les 4 i 7 minuts, ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que comencem un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Agència d'Habitatge de Catalunya ha adjudicat la construcció de 119 habitatges protegits de lloguer assequible a Terrassa. Aquests pisos formen part de la primera reserva pública de solars de la Generalitat de Catalunya. S'han d'edificar en 4 terrenys propietat de la Societat Municipal d'Habitatge i cedits per l'Ajuntament al Govern català. L'empresa encarregada de fer aquestes obres serà l'Andètic SL i tindrà un dret de superfície de 75 anys. Seran 41 habitatges al carrer de Viveret en un solar contigu al pati de l'Escola Bisbat d'Ègara. 35 més es faran al carrer Lepant, cantonada amb Baldric, dins l'àmbit del complex de Sala Madrines. Uns altres 31 pisos es construiran al carrer del Gasòmetre i els 12 restants al carrer de Marina i Lobosc, número 94. A tot Catalunya s'han adjudicat 4 grans grups de terreny per construir-hi 1.949 pisos assequibles. Aquesta acció s'emmarca en el pla de la Generalitat de Catalunya per disposar de 50.000 nous habitatges públics abans de l'any 2029.
0: Gràcies, Sergi. Seguim ara per Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. L'ADF de Sabadell ha dut a terme prop de 35 intervencions des de principis de juliol, una xifra que ja supera àmpliament tota la campanya d'estiu del 2025, quan se'n van registrar 25. Aquesta situació preocupa l'entitat, tot i que asseguren que el panorama podria ser encara més complicat. Les pluges de l'hivern han mantingut els arbres amb més humitat, fet que dificulta la propagació del foc. En canvi, també han afavorit el creixement del sotabosc, incrementant la quantitat de vegetació disponible per cremar. Sense aquestes precipitacions, adverteixen, el risc seria molt més elevat. La disponibilitat de recursos és una altra de les preocupacions. Jordi Gil, de l'ADF, assenyala que el Parc de Bombers de Sabadell, per la seva capacitat, és habitualment un dels primers a mobilitzar-se per donar suport en emergències a altres punts de Catalunya. L'escoltem.
3: Ens preocupa pel fet de que bombers i destinar els recursos en aquells incendis. Al ser Sabadell una ciutat gran amb un parc de bombers gran, Sabadell és dels primers parcs que se'n va donar un cop de mà on faci falta de Catalunya. I això ens va en deteniment dels vehicles que es queden aquí. Òbviament queden vehicles per atendre alguna emergència, òbviament de trànsit i foc urbà, això segur, però potser un incendi forestal o un incendi de matolls, si abans ens podíem trobar amb 3 vehicles de bombers i el nostre, doncs ara tindrem només el nostre i un de bombers.
2: Finalment, des de l'ADF insisteixen que la col·laboració ciutadana és clau per prevenir els incendis.
0: Gràcies, Anna. I ara anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Una inversió de prop de 3 milions d'euros permetrà connectar el parc de Nelson Mandela al barri de Montigalà amb el centre de la ciutat. Les obres que s'inicien aquesta setmana urbanitzaran més de 18.000 metres quadrats situats entre els carrers del Migjorn, Nelson Mandela, Tànger i l'Abat Escarrer. El govern local vol transformar així aquest espai en un nou pulmó verd de la ciutat. El projecte de remodelació incorpora nous itineraris accessibles, zones d'estada i de lleure, espais enjardinats, enllumenat, mobiliari urbà i xarxes de serveis. El nou parc també disposarà de noves zones de jocs infantils, espais per a la pràctica d'activitat física i una zona d'esbarjo per a gossos. Ho ha detallat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
5: Significarà tot de zones verdes, però a part també hi haurà espais de jocs infantils, de jocs per fer gimnàs, la gent gran, una zona de gossos. I algo molt important també, a part de camins per passejar, hi haurà una connexió que permetrà que les persones que van a peu i que volen traslladar-se a altres punts de la ciutat, que volen baixar al lateral de l'autopista C31, ho puguin fer amb un pas que també es crearà.
4: Les obres d'ampliació d'aquest parc urbà s'allargaran aproximadament un any.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral ara, però des del Prat de Llobregat. Víctor Asensio, bona tarda.
6: Bona tarda. Música tradicional russa en format 8 bits i formes geomètriques caient cada cop més ràpid. El quadrat, l'L, l'infame T i la sempre desitjada línia llarga. I un únic objectiu, completar una línia sencera per evitar que la pantalla s'ompli de peces. És el Tetris, un joc soviètic de 1984 que aquest vespre serà protagonista d'una sessió de joc competitiu a la capsa. Aquesta proposta, que l'any passat tenia el Mario Kart com a protagonista, torna avui a les 10 de la nit acompanyada d'una jam session en directe. Una proposta emmarcada en la segona edició del videojocs i música que des de mitjans de juny ha proposat crear un videojoc arcade amb

0: Corbàs i amb la interpretació en directe de la música creada amb joguines.
1: Gràcies, Víctor, i de retorn al Vallès. Ara ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Els bombers intentaran al llarg del dia controlar l'incendi de Sentmenat actiu des de dilluns i que ja ha afectat més de 200 hectàrees. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, ha confirmat aquest matí que els equips han treballat en el 80% del perímetre, però que costa tancar-lo perquè hi ha zones en pendent, molta vegetació i de difícil accés. Els bombers continuen treballant a la zona, on no descarten nous focus fora del perímetre que no està tancat. En tot cas, s'ha de veure com evoluciona el dia per donar el foc per estabilitzat, cosa que no es produirà fins ben entrada la tarda. La urbanització del Farell i la pedania de Sant Sebastià de Montmajor de Caldes de Montbui continuen confinades, mentre que ahir les zones de Castellà que estaven confinades ja es van desconfinar. Sobre el terreny hi treballen 77 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris. En paral·lel, els agents rurals van decretar ahir que Castellà entrava en nivell 4 del Pla Alfa. Aquest pla és el procediment operatiu establert pel cos d'agents rurals que defineix les actuacions davant les situacions de perill d'incendi forestal que es puguin produir. A més, es demana a la ciutadania que s'eviti qualsevol conducta de risc prop de les zones boscoses i que es truqui ràpidament al 112 en cas de veure foc o fum.
1: Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat avui de la mà de Joan Garcia. Bona tarda.
3: Molt bona tarda, Carme. La West de tenis taula comparteix domini estatal amb el Club Natació Sabadell. Són els dos clubs referents que han triomfat al Campionat d'Espanya i ho han fet amb un total de 14 medalles. Una competició disputada a Saragossa. Els excel·lents resultats han arribat en la segona part del campionat corresponent a les categories sub-21 i cadet, on els palistes de la UES que han sumat 14 podis. Entre els grans protagonistes hi ha Laia Montner i Cristian Callejón, que van pujar al podi en les 4 proves que van disputar. A més, tots els integrants de l'expedició santcugatenca de les categories sub-21 i cadet han aconseguit almenys una medalla. Categoria sub-21, Laia Montner, com dèiem, ha sumat 4 medalles. Després, la Janira Sánchez també va aconseguir una plata individual i dos ors en dobles i en dobles mix. I per acabar la categoria cadet, Cristian Callejón va obtenir un bronze individual, l'or en dobles masculins amb Roig Iber i finalment la plata en dobles mix amb Cristina Estivill. Amb aquest balanç de 14 medalles, la UES Tenis Taula tanca el millor campionat d'Espanya de la seva història. Es consolida com una de les entitats de referència del tenis taula català i també estatal.
4: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Sovint, quan pensem en un DJ, ens imaginem algú punxant a les grans discoteques d'Eivissa amb milers i milers de seguidors. Però, com a la majoria de sectors, tothom comença des de baix. Avui coneixerem els primers passos que cal fer en aquesta indústria de la mà de les cosines Ariadna Rey i Mia Vidal, que són DJs emergents. Les tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Estic amb l'Adriana Rey i la Mia Vidal, cosines, i les dues DJs emergents. Què tal? Bona tarda, noies.
2: Hola, què tal? Com estem?
3: Bona tarda.
1: Bé, quina ha estat la vostra relació amb la música des de petites fins ara? És a dir, heu tocat mai algun instrument? Heu estudiat, no sé, solfeig? Teniu algun familiar músic? Algo que us pugui cridar l'atenció cap a la música?
2: Doncs mira, jo de petita tocava el piano. Sí que és veritat que ho vaig deixar ràpidament perquè no practicava lo suficient. Llavors, clar, arribar a classes, el profe s'enfadava amb mi perquè no practicava. Mm. Llavors ho vaig deixar una mica al costat. I a part sí que és veritat que el meu pare ha tocat la guitarra tota la vida, la meva germana el violí també quan eren petites. Llavors, bueno, sí que és veritat que he tingut com una relació bastant propera, però no professional. I també és veritat que el meu pare era DJ de jove.
1: Ah, mira, llavors...
2: Però quan hi tenia 14 anys, o sigui, es va quedar allà.
1: Vale. I tu, Mia?
3: Bueno, jo mai he tocat cap instrument de la meva família. Bueno, els meus pares tampoc han tocat mai. I, bueno, sempre m'ha agradat molt escoltar música. Estic, bueno, quasi tot el dia escoltant música, però més enllà d'això no hi ha res. No he tocat mai cap instrument.

0: Imagino que per la vostra afició cap a la música, què és el que us va cridar l'atenció d'aquest món? Mai abans havíeu tingut la inquietud de fer alguna cosa relacionada amb la música?
1: A mi realment, o sigui, tot em va venir una mica de, bueno, que muntava esdeveniments i me'n recordo que sempre és com que em cridava molt l'atenció el fet de m'escollir els DJs. I res, llavors és com que el muntar esdeveniments i veure que això és real, com tenir un DJ al costat i veure que no són estrelles del pop, sinó que les tens aquí al costat i són una persona normal com tu, em va fer com donar-me compte que realment pot ser el que vulguis. I com que sempre m'ha encantat la música, o sigui, sempre he escoltat moltíssima música i de més, va ser com, mira, o sigui, em llenço a la piscina i sempre com amb la intenció de, jo, m'encantaria com punxar el set, no? Que quan jo vaig a festa penso, uah, m'agradaria que sonés aquesta cançó, tal. Doncs era com també una mica aquest moment de dir, ojalà poder decidir amb què escoltar en cada moment quan estic de festa.
0: Poder compartir les vostres playlists, pràcticament.
1: Exacte, sí.
2: I jo quan surto de festa, doncs sempre m'he fixat molt amb el DJ, sempre deia, ostres, m'agradaria provar-ho. I quan la meva cosina va començar, doncs va ser quan em vaig atrevir a donar doncs, aquest pas i també intentar-ho.
0: Per tant, aquí la història és, primer, Adriana, tu vas començar punxant. Fa quants mesos que vas començar a punxar?
1: Pues just ara, fa un any que em vaig comprar la meva primera taula.
0: D'acord.
1: I punxar així oficialment, al setembre farà un any.
0: Va ser, oficialment et refereixes a
1: unes
0: primeres feines.
1: Sí, vale, exacte.
0: Vale, vale. I Mia, tu vas veure que la teva cosina doncs, li agradava, li anava bé i veies que era algo accessible i t'hi vas interessar per això, no?
2: Exacte, però mai m'he posat molt en sèrio, l'únic que ara aquests últims 2-3 mesos sí que li dono més canya.
0: Adriana, has comentat que just ara farà un any que et vas comprar la primera taula de mescles.
1: Sí.
0: Com van ser els teus inicis? Com van ser aquests primers mesos abans de començar a punxar en algun esdeveniment?
1: Doncs mira, jo em vaig apuntar a un curs que al meu barri, a Poblenou, hi havia una escola que es diu Bridge 48, una escola de música electrònica, de música house, i com que realment era algo que volia fer de veritat, o sigui, no era... Era algo que ja no volia deixar passar més, sinó volia realment aprendre. Va ser com, vale, la manera més ràpida i eficient serà apuntar-me a un curs. Llavors em vaig apuntar a un curs que eren 2 mesos i mig o així, i era 2 dies a la setmana per la tarda, un parell d'horetes, i sí que em va anar molt bé com per tenir una base, però sí que és veritat que, clar, al final jo realment volia poder punxar qualsevol estil de música, i jo, com que amb aquest curs em vaig quedar una mica curta en el sentit de que la música electrònica, com que no té lletra, és molt diferent a l'hora de mesclar-la. En canvi, en el cas de, pues, el reggaeton, urbano, afro, R&B, hip-hop, hi ha lletra. Llavors és com que al final és molt diferent a l'hora de barrejar-ho. Llavors és com que, bueno, al final vaig anar tirant d'amics que eren DJs, em van anar donant alguns tips i amb això vaig poder anar tirant, realment.
0: O sigui, el teu aprenentatge és, d'una banda, un curs que vas voler-te apuntar. Ho vas fer ja pensant en fer alguna cosa professional o va ser com a hobby?
1: Més com a hobby en aquell moment, sí.
0: I també de consells o d'aprenentatge de companys que ja coneixies,
1: sí,
0: que eren DJs.
1: 100%. O sigui, ells són els que realment em van donar com les tecles per jo realment fer com un upgrade, no? I com de dir, vale, m'han donat 3 tips que realment m'han servit per dir, vale, ara ja sí que em sento més segura.
0: I Mia, imagino que pel que ens deies a tu les classes, doncs, què millor que donar-te'ls la teva cosina, l'Adriana, no?
2: Exacte, sí, sí, vam anar un dia a una cabina que s'alquilava i allà vaig aprendre bastant, la veritat, però bueno, des del principi he sigut bastant autodidacta, sempre amb els consells de la meva cosina.
0: Has sigut autodidacta? Ho dius perquè has buscat pel teu compte vídeos o
2: sí,
0: maneres
2: o
0: diferents de poder aprendre a punxar?
2: Sí, sí, sí, amb vídeos he mirat diferents mashups o transicions i les intentava copiar i si no, pues, a partir de la meva cosina.
1: Sí, o sigui, no era com que de cop jo estava tan tranquil·la a casa i rebia una trucada de la Mia, Adri, una cosa, això com es fa, tal, no sé què, ens trobàvem per videollamada, doncs li deia, mira, això aquí, això tal. Però sí, és molt autodidacta la Mia en aquest sentit, sí.
0: Per fer de DJ, evidentment, es necessita una taula de mescles, has comentat que fa un any te la vas comprar. Abans, havies provat amb alguna taula de mescles prèvia o va ser la teva primera experiència amb aquesta que et vas comprar?
1: No, en el curs sí que, o sigui, vam estar practicant molt, però era amb un equip de so ja professional, que clar, hi havia moltíssims botons, i realment era molt més complicat, i després pues, sí que algun cop el típic és a una discoteca i et fa il·lusió tocar un botó i el DJ mira, aquell dia té un bon dia i et deixa tocar el botó de play, però no, o sigui, vaig començar això al curs i després ja amb la meva taula, que era molt més petita, per tant tenia menys botons i em va ajudar moltíssim a agafar com una bona base per després ja, quan he punxat a clubs, poder com dir, vale, sé on està tot, em sento segura i demés.
0: Aquesta taula a mi ja la compartiu o tu també n'has comprat una per poder fer les teves sessions?
2: No, al principi sí que anava a casa de l'Adrià algun dia i em deixava, bueno, m'ensenyava, i quan ja vaig veure el que m'agradava, la millor amiga de la meva mare té una taula que no utilitza, llavors me la va deixar, però era una taula molt petita i costava bastant trobar, doncs, diferents botons, i jo quan portava, no sé, 3 mesos o així, vaig decidir comprar-me una.
1: I que, de fet, o sigui, és que perquè vegis com que en aquest món tot està molt lligat, just un amic meu es volia comprar una nova taula, anava a vendre la seva, que és la mateixa que tinc jo, com la que tothom es compra per primer cop, que és la FLX4, la Pioneer. Vaig avisar la mia, llavors com que el meu col·lega li va vendre la taula. O sigui, al final és un món com molt petit i molt d'això, d'amistats, de contactes, de xarxa. Sí.
0: Justament ara parlem d'això, Adriana, perquè has comentat que fa un any vas començar a punxar des de casa i vas tenir les teves primeres experiències en el món professional. Com es van produir? Com et vas introduir en aquest sector?
1: Bàsicament el tema va ser que com que jo muntava esdeveniments, doncs sí que és veritat que coneixia molta gent que muntava festes, que muntava eventos, bueno, gent com de la indústria, DJs també. Llavors, en aquest sentit, senzillament va ser començar... Bueno, de fet, realment va ser al setembre. Vaig anar a un evento de Footlooker, allà a Plaça Catalunya. Em vaig trobar una noia que té una agència d'esdeveniments i tal, i li vaig dir, tia, estic començant a punxar, encara no em sento preparada, però el dia que m'hi senti t'avisaré, perquè m'encantaria punxar algun evento teu. I la tia em va dir, no, tu et vens aquest diumenge a punxar. I jo, perdona? I jo, no sé jo, eh? I la tia em va dir, que sí, que tu vindràs a punxar aquest evento, tu vols punxar, doncs vens aquest diumenge. I així va ser. Doncs el diumenge vaig anar, vaig punxar una horeta, crec que va ser una horeta i mitja, i, bueno, van venir tots els meus amics a fer-me suport, com sempre, i la veritat que va ser molt guai. O sigui, estava molt nerviosa, estava com una planta, o sigui, no em movia quasi dels nervis. No et diria que ho vaig disfrutar perquè estava més nerviosa que una altra cosa, però sí que va ser com guai que el meu primer cop fos amb aquesta noia, perquè és una persona que m'ha donat moltes oportunitats, més enllà del DJ, sinó en el món també de les esdeveniments i de més. I llavors va ser com molt especial, que de fet, en aquell mateix evento, o sigui, jo vaig punxar les 2 primeres hores i després va punxar un DJ, que és un crack, que és l'Edgar, que al cap d'uns mesos és la persona que m'ha ensenyat més que ningú. O sigui,
0: tot està relacionat, al final. Per tant, vas començar, la teva primera sessió va ser sense estar preparada, és a dir,
1: 100%.
0: Jo t'he preguntat en quin moment vas sentir que estaves preparada ja com per punxar davant d'altra gent. Ho vas fer vagint-se a la piscina i que sortís el que sortís.
1: Sí, sin miedo al éxito.
0: Ho has comentat que al final la teva feina, el que has estudiat, que és publicitat i relacions públiques, també té molt a veure en aquest món del digi. Ens podries explicar una mica quines són les semblances i quina importància tenen els contactes en el món de la música i del DJ?
1: Sobretot és això. Al final, la meva carrera, com té un punt molt creatiu, doncs és com que t'acabes portant com amb gent de la indústria creativa, ja no només amb la gent que munta aquestes festes o que munta aquests eventos, sinó amb els propis artistes, no? Llavors, crec que al final, més que de si ets més bo o més dolent com a DJ, com a cantant, com el que sigui, va molt de relacions humanes. I si tu realment tens bon feeling amb aquella persona, vull dir, al final és un món en el que treballes com d'una manera tan física, vull dir, que no estàs a una oficina amb un ordinador davant, sinó que un evento, pues, és anar-te movent amb aquesta persona aquí, allà, tal, com que tot, si hi ha bon rotllo, sempre va molt millor. Llavors, al final, la gent que munta aquestes coses sempre busca col·laborar amb gent o boquejar gent amb la qual sap que es portarà bé, que els hi posarà fàcil, no?
0: Imagino que la personalitat també té un...
1: Exacte,
0: un
1: és super, super important, jo crec. Vull dir, ja només el fet que aquesta noia, bueno, que de fet és la Imani, que confiés en mi per punxar en aquell evento que jo mai havia punxat, no és perquè jo fos la millor DJ, ni molt menys perquè no tenia ni idea. Va anar més per la relació que teníem, que en aquell moment era professional, però que ara ja puc considerar una amistat real.
0: I més enllà de les relacions humanes, com sorgeixen les oportunitats en aquest sector?
1: Jo et diria que és això, t'has de moure. Vull dir, és el més important. Si et quedes a casa, no et caurà del cel, ni molt menys. Has d'anar a eventos, has d'interessar-te, has de mirar xarxes, la gent que està fent coses avui a Barcelona, com inspirar-te molt amb aquest tipus de gent, tenir referents... I al final, o sigui, òbviament és superimportant, pues, ser bo, perquè pots tenir molts contactes, però si quan ho fas malament, pues, segurament no et tornin a trucar, no? Però crec que aquest punt humà és molt important. I també, òbviament, avui en dia tenim les xarxes que ens ajuden moltíssim. Vull dir, jo conec DJs que han començat amb les xarxes sense contactes i sense res, i també l'han petat, però perquè són increïbles, no?
0: Mia, tu et veus amb cor ja de començar a donar-te a conèixer i a fer les teves primeres sessions, o què?
2: Bueno, primer de tot, jo crec que... O sigui, m'agradaria començar a donar-me a conèixer, però penso que he de millorar una miqueta més, sentir-me més segura, és això, doncs, el més important no és el que punxi, sinó la teva actitud davant de la taula i davant de la gent que hi ha. Llavors crec que necessito millorar una miqueta en aquest aspecte, i després ja con todo.
0: De moment, però, quines han sigut les teves primeres experiències?
2: Doncs mira, en alguna prèvia a casa meva o a festes, pues, és això, demano al DJ, perdó, podeu provar, tal?
1: O sí, no hi ha ninguna.
0: Sí, sí, sí.
2: No, això no. No sé, tu, Jace, va fer un... han fet un open deck, que és que tothom es pot apuntar, qui vulgui, i va punxar ja a la tenda. I llavors em vaig apuntar, gràcies a l'Adriana, que em va dir, va, vés, no sé què. I,
1: bueno, t'han d'acceptar, o sigui, té mèrit, que vas punxar ja.
2: Sí,
1: tu
2: sí.
1: Et vas inscriure, però et van acceptar.
2: Al principi estava bastant nerviosa, però després ja estava en mi salsa, m'ho vaig passar molt bé.
0: Has comentat, Mia, que vas començar fent de DJ, doncs, algunes prèvies a casa teva amb els teus amics. Adriana, tu també has comentat que les teves primeres sessions van venir, doncs, gent del teu ambient i molts amics teus. Fins a quin punt és important el paper de les amistats i de la gent del vostre entorn? Perquè al final també pot ser la més sincera, és a dir, si veieu que a ells els agrada i gaudeixen amb la vostra música, o si al contrari doncs veuen que, hòstia, aquest dia doncs no heu estat gaire encertades, o veuen que podeu millorar en segons quins aspectes.
1: Sí, per mi és clau, vull dir, sense la meva gent jo no estaria on estic, o potser estaria, però és que no ho estaria disfrutant. Vull dir, jo crec que la carrera d'artista és molt solitària i crec que és superimportant sempre tenir com a la teva gent, a la teva família, que estan allà, que t'estan apoyant, portar-los a tot arreu. O sigui, crec que és superclau, de fet. O sigui, jo, el meu nom artístic és DJ Coco, i les meves amigues i amics que em venen a apoyar, que sempre estan a muerte, són les cocotes, que ve de Coco i Tates. Vull dir, no hi ha un DJ set sin cocotes.
0: Yeah.
1: Vull dir, per mi això és super, super, superclau.
2: Per mi és primordial, i DJ Coco és la referència clara. O sigui, quan punxa l'Adriana, totes les seves amigues, la seva família està darrere donant suport, i fa que l'ambient de la discoteca doncs augmenti un monton, i bueno, i fa que la gent balli també, i no sé, és una connexió molt xula. Per mi les relacions amb, i la importància de les amistats i la família és lo primordial, és superimportant.
1: Clar, de fet, o sigui, jo quan em truquen a mi, o sigui, vale, vull que em truquin perquè, bueno, els agrada la música que punxo, com punxo i de més, però per mi és molt important que també, com que tinguen en el radar que, vale, si ve DJ Coco, en plan, també la volem perquè porta gent,
0: ja, porta,
1: té una vibra que ja ens agrada, en plan, tot molt sa. Llavors, a mi també m'agrada que se'n vegi d'aquesta manera, no només com a, vinga, vine a punxar, perquè punxar pot punxar qualsevol persona. Saps? A mi també m'agrada com que vegin aquesta part, no paro de repetir-ho, però de veritat, la part humana.
0: Ja. En algun moment de l'entrevista heu comentat que més enllà de discoteques o clubs de música, els DJs també són molt presents, sobretot i cada cop més, en marques o empreses que munten esdeveniments. Creieu que està molt més estesa del que tothom es pot pensar?
1: Mira, jo crec que el Covid va marcar un abans i un després. És a dir, després del Covid la gent el que buscava era presencialitat, experiències, relacions, tocar-nos, tot. Llavors crec que al final, quan hi ha música de fons, doncs sempre t'anima una mica més, i crec que això, o sigui, 100% els DJs ara estan a tot arreu. Vull dir, ara hi ha DJ sets a cafeteries, vull dir, crec que també ara hi ha un punt que està com de moda, i també això amb les xarxes socials, els reels i de més, com que ens agrada veure un DJ a qualsevol lloc, o sigui, acabes veient un DJ a un lavabo. Vull dir, jo he vist coses així, saps? Uau.
0: Sí, sí.
1: I sí que és veritat que a nivell de marques, o sigui, com a artista, crec que és superimportant, ja més enllà per donar-te a conèixer o no, sinó el fet de que una marca gran confia en tu, és com que et dona credibilitat i et dona també un punt com professional i serietat. Llavors crec que està molt guai el punt aquest de punxar discoteques, punxar eventos, però quan una marca gran confia en tu és com que dius, vale, ho estic fent bé, no? I no sé, com que crec que molta gent ho busca, això.
0: I Adriana, Mia, centrant la mirada en aquests darrers mesos, com valoreu les experiències que heu viscut fins ara? Li veieu recorregut a la vostra carrera com a DJs?
1: Jo he de dir que, o sigui, estic encantada, vull dir, m'encanta punxar, però per ara ho veig més com un hobby, o sigui, vull que segueixi així, sobretot, perquè és una cosa que disfruto moltíssim, i no vull que es torni com en una obligació o en una cosa que em pugui generar estrès, al revés. Vull com que segueixi així, doncs tenir... això, tenir moments per punxar, per donar-me a conèixer, per disfrutar amb els meus amics, per punxar música que m'agrada, amb la que connecto, però de moment, o sigui, ara mateix, m'agrada que sigui això un hobby, doncs, que em dona diners, però que sigui un hobby, perquè crec que és la millor manera de disfrutar-ho. A part de que sí que és veritat que sento que la vida de l'artista és molt solitària, I crec que pues, bueno, tot el món dels eventos, de la producció, PR i tal, m'agrada molt més com per dedicar-m'hi. I això, el DJ que sigui com algú de 100%, em l'han disfrutar, passar-m'ho bé, i òbviament que arribi on hagi d'arribar. Vull dir, ara estic dient això i potser d'aquí 5 anys pues, soc DJ professional i genial.
0: Hello.
1: Però de moment no és la meva intenció, la veritat.
2: Jo sí que ho veig com un hobby per mi, també, però jo que sé, en un futur sí que m'agradaria poder-me dedicar a això, la veritat, perquè ho disfruto moltíssim i jo crec que treballar d'una cosa de la que disfrutes és un puntazo.
0: Sí, sí, doncs sigui com a la vostra professió o com a hobby, tant de bo quedin molts més anys de l'Adriana Rey i la Mia Vidal com a DJs. No sé si tenim nom ja de la Mia o no.
2: No, encara no, encara no.
0: Ja,
1: que m'ha anat parlant, però encara...
0: Ja el descobrirem més endavant, ja el descobrirem. Adriana Rey, Mia Vidal, DJs emergents, moltíssimes gràcies per venir al Connectats.
1: Merci, que vagi bé.
2: Martí.

0: Passen 3 minuts i mig de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes. No sé si amb la temperatura que fa és bo d'obrir les finestres, millor tancar-les avui perquè això està sent un forn. Tertúlia amb els nostres convidats d'avui, Horacio Placenti, empresari del Prat. Com estàs? Molt bona tarda, Horacio.
1: Hola, bona tarda. Molt bé, gràcies.
0: Anem a Castellà. Allà ens espera l'Òscar Cardona, que és col·laborador de Ràdio Castellà. Com estàs, Òscar? Bona tarda.
2: Bé, perfecte. Molt bé.
0: Molt bé.
2: Esperem que vosaltres també esteu tan bé i fresquets com jo.
0: Estem bé, no ens queixarem, però quan un abandona el seu lloc de feina es nota la temperatura exterior, que això, vaja, estar avui treballant en aquestes condicions no té preu. Enric Garí, jubilat de la construcció, Badalona, com estàs? Bona tarda.
3: Molt bona tarda, calorat, Badalona 35 graus a l'exterior, dintre aquest estudi tinc un tècnic de so que em cuida meravellosament bé, que estic a 24 graus.
0: Molt bé, us he de dir que aquí hem arribat als 40, a fora.
3: O sigui que allarga el que vulguis, que jo aquí dintre estic bastant bé avui.
0: Ahí estàs bé. Doncs us he de dir que segurament és l'última tertúlia del curs per vosaltres. Aquesta setmana acabem el Connectats i aprofitarem el temps que tenim per parlar de dos temes importants. Un fa referència a aquestes altes temperatures. Com sabeu, a principis pràcticament a tocar del cap de setmana va començar un incendi realment important que va afectar les Gavarres. Per sort, sembla que l'incendi està controlat, que ha cremat 2.200 hectàrees des de divendres, però és que a partir de llavors han aparegut altres incendis de manera simultània que està complicant les feines d'extinció de les diferents dotacions que treballen en l'intent d'apagar i estabilitzar aquests focs. Però anem al foc de les Gavarres, perquè els Mossos van detenir divendres un home de 60 anys que era qui treballava amb una radial al voral de la J660, coneguda com la carretera de la Ganga, i que de fet ha estat dos dies detingut. Està investigat per un delicte d'incendi forestal, però de fet ara està en llibertat amb càrrecs. Avui parlarem de la responsabilitat. Qui ha d'assumir la responsabilitat o de qui és la responsabilitat en una situació com aquesta? Estem parlant d'un senyor que estava fent tasques a la carretera, contractat per una UTE, una unió temporal d'empreses, a la qual el Departament de Territori va encarregar aquests treballs. La situació en el moment de començar aquests treballs era d'un nivell 3 en el pla Alfa. En aquesta situació es proveeix l'ús de maquinària, està prohibit. Però s'estaven fent aquestes tasques i aquest treballador va fer servir aquesta radial, tot i que, després en veure la situació va reaccionar trucant al 112 i explicant el que estava passant. Davant d'aquesta situació, davant d'aquest cas en concret, de qui és la responsabilitat o com es reparteixen les responsabilitats entre el treballador, l'empresa, la Generalitat? Com ho veieu vosaltres? Vols començar, Horacio?
1: Bien, ahí suele aparecer conflicto de intereses porque supuestamente estas contratas tienen plazos para ir ejecutando las tareas, sean de mantenimiento o de obra, y no siempre los protocolos de prevención se cumplen a rajatabla, casualmente por esas presiones o posibles luego sanciones si no se cumplen los plazos, ¿no?, de los términos de conclusión de las mismas. Entonces yo creo que el último en responder debe ser el trabajador. Él cumple su horario y si no le dicen que en las condiciones que están en ese momento no se puede utilizar la maquinaria, sigue adelante. O sea que hay que medirlo concretamente según en qué tipo de contrato está trabajando el servicio que está haciendo esa tarea, ¿no? Ese es mi punto de vista.
0: ¿Cómo veieu, Òscar?
2: Aviam, jo crec que és difícil pensar que sigui iniciativa del treballador doncs treballar amb unes temperatures tan altes. És a suposar, clar, és una suposició, que sigui l'empresa el que faci treballar amb aquestes condicions doncs aquest treballador. Això és de suposar, perquè doctor Morgue ha dit que sigui per iniciativa pròpia del treballador el que s'hi posi contravertint doncs les ordres que hi ha sobre el tema de que no es pugui treballar doncs, o no es pugui fer xispes amb unes determinades condicions com són les que tenen que veure amb aquest cas. Vull dir, l'opinió és aquesta, crec que deu ser l'empresa la que té responsabilitat.
0: I com ho veus tu, Enric?
3: Que hagin posat a la presó aquest pobre home és un disbarat com una casa de pagès.
0: Bueno, de moment, l'han tingut a 2 dies detingut.
3: Sí, sí, no s'hi podia... No hi havia d'entrar aquest home a la presó. Aquest home li van encarregar de fer una feina i li van dir, mira, tienes que cortar esto i punt, i s'ha acabat. I amb ell no li expliqui res ni de nivell 3 de prevenció ni d'històries en vinagre. Ara, a partir d'ell cap en amunt, hi haurien d'anar tots a la presó. Tant el tècnic de prevenció de riscos, els tècnics de l'obra, tota aquesta sèrie de gent que vagin passant i que expliquin per què no van donar l'ordre de parar aquestes feines. Per què no van donar l'ordre de parar aquestes feines? Perquè tenien uns contractes, que aquests contractes s'han d'entregar no sé quin dia, l'obra acabada, no sé què, no sé quantos, sí, sí. Però amb tot això hi ha un llibre d'ordres que quan tu arribes i dius, senyors, el dia tal, a tal hora, s'està treballant aquesta temperatura i per tant el nivell és nivell 3 de prevenció de riscos, no podem fer xispes. I a partir d'ara necessitem, doncs, 15, 20 dies, un mes més per les feines fins que no es pugui tornar a treballar amb aquestes condicions normals. I a partir d'aquí, qui no ho ha fet, ha omès la seva feina, m'enteneu? I a partir d'aquí són aquests que han de respondre, no aquell pobre home que estava amb la màquina tallant aquell ferro, perquè ells que no en tenien ni idea de quin nivell estàvem d'importància i què podia passar si ell feia allò, m'entens? I a partir d'aquí ha sigut el primer que l'han enxufat a la presó. Però no, senyor, esteu totalment equivocats. Aquest senyor era l'últim... És que no hi havia ni d'entrar a la presó, aquest senyor. Perquè aquest senyor era un manat que li van dir, oye, tienes que hacer esto. I l'home pues, ho va fer, ja està. Però ha d'haver-hi algú superior amb ell, que n'hi ha molts que cobren i no foten res, que li havia d'haver dit, no faci això, pari, que poden haver problemes, com hi ha hagut.
0: Per tant, si com heu apuntat, la iniciativa no és del treballador, així ho deia a l'Òscar, penseu que l'empresa ha faltat de control, de falta de seguiment d'aquestes obres, de falta d'informació al treballador, perquè el treballador segurament, doncs, a veure, el desconeixement tampoc no l'eximeix de responsabilitat. No.
1: ¿No? No, porque también está obligado la empresa a hacerle hacer el curso de prevención de riesgos laborales, al menos en cada cuadrilla, según la cantidad de trabajadores, no sé si en este caso era por equipos.
0: Era una sola persona, la que estaba trabajando
1: allá. Una sola persona. Bueno, pero seguramente tienen que tener cursos de formación. Lo que sucede es que sin analizar los detalles, entiendo que lo han detenido preventivamente hasta tomar declaración y saber toda esta información. No creo que sea una prisión preventiva, ¿no?, sino simplemente tomarle declaración, que tampoco lo justifico, pero hay que analizarlo, porque sí, siempre es prioridad que la responsabilidad sea más de la empresa que del trabajador, pero puede haber responsabilidad concurrente si estaba bien informado y aún así no hizo caso. Esto no lo podemos saber ni juzgar a la distancia.
0: Está claro. Dabas a Enric.
3: Yo diría que... que la culpa no la té l'empresa com a tal, sinó la culpa la té els treballadors de l'empresa que no van estar a la guait de quin nivell de perill hi havia fent aquestes feines.
0: Els responsables superiors d'aquest treballador, vols dir?
3: Sí, senyor. Sí, senyora. El que l'empresa és subsidiària civil després perquè tenia contractat aquests treballadors i aquests treballadors no van fer la seva feina, això és una altra cosa, m'entens? Però l'últim que tenia l'obligació de saber-ho era el treballador, perquè el treballador no li... O sigui, ell no ha d'assumir aquesta responsabilitat, perquè si li diuen talla això, ell ha de tallar allò. M'entens? Vull dir, no es pot revelar, de dir, pues jo no ho faig perquè estem a nivell 3. I tu què conyo sabes? Enteneu que les obres van així.
0: Ara hem de parlar també de la responsabilitat política, perquè ja sabeu que el tema ha arribat al Parlament i que el president Illa ha negat cap negligència del govern en aquest incendi de les Gavarres. Davant de les exigències d'explicacions i retrets que li ha fet a l'oposició. Han explicat que el govern va enviar un SMS a l'empresa informant-la de les restriccions que estava obligada a seguir. Això és una cosa que queda entre el govern i l'empresa, també, no? Segurament.
3: Bueno, però hi ha uns papers que han anat amunt i avall. O uns correus o el que sigui, uns correus electrònics, m'entens? Vull dir, aquí això ha deixat una marca, que algú del govern o algú del departament ha enviat a l'empresa unes ordres de dir, senyors, que estem en aquest nivell, cuidado, que pot passar això. I aleshores, això per una banda, i ara això m'agradaria lligar-ho a mi amb l'esborrany que s'ha fet a Barcelona amb les obres del metro. A mi que no em surtin els polítics explicant-me històries. Que em surti un enginyer, que em surti un arquitecte i que em digui, això ha passat per això, per això, per això i per això. No em vinguin aquella senyora allà llegint un paper que no sap ni de lo que parla. M'enteneu? O sigui, els polítics que facin política, però ara estem parlant de problemes de boscos incendiats, de gent que ha sortit de casa seva perquè els hi ha caigut un tros de casa i tenen por de tornar-hi, s'ha de vigilar a veure com estan les estructures. Vull dir, aquí hi ha d'haver gent que respongui ell, personalment.
2: Sí, estic completament d'acord amb el que acabes de dir. Precisament quan aquesta senyora de la que parlem doncs donava explicacions sobre la tuneladora, em sentiu bé?
0: Sí, et sentim bé.
3: Ah, doncs, sí.
0: Estem abordant un altre tema, però, bueno...
2: Sí. No,
3: ja tornarem a l'incendi, no et preocupis.
2: No, senzillament parlava de que feia uns aros de ferro reforçant... Això no és veritat. La tuneladora treballa d'una altra manera. I això ho sé perquè a mi m'afectava, quan vivia a Barcelona, m'afectava, doncs, aquesta mateixa línia del metro, de la línia 9, perquè el bloc de pisos on jo vivia, doncs, baixava, s'ensorrava. No, afortunadament, no va passar res, però vam estar... fins i tot ens van portar a veure la tuneladora, que llavors encara funcionava, clar. Després va estar 10 anys parada.
0: En qualsevol cas, davant d'episodis com aquest de les Gavarres, i sembla que aquest serà un estiu realment dur, perquè les temperatures es resisteixen a baixar, i la veritat és que ja estem en xifres rècords de graus de calor. No sé si això serveix per aprendre algunes lliçons i anotar què és el que s'ha de tenir en compte a l'hora d'actuar en situacions com aquesta. Serveix d'alguna cosa? Servirà d'alguna cosa?
2: No, cada any parlem del mateix en els mateixos temps, més o menys. Serà el juliol o l'agost, però cada any és el mateix cuento. Si no es prenen unes mides per tècnics perquè el bosc s'incendi lo just, el que passava fa molts anys quan la gent treballava al camp i hi havia els camps nets, els boscos nets, i no hi havia tants inconvenients, per exemple, per tallar arbres com hi ha ara, perquè el disseny d'aquestes lleis que hi ha sobre cremar, tallar arbres i tot això, resulta que crec que es prenen en un despatx lluny de la gent que trepitja el territori. I després hi hauria molt que dir també sobre les responsabilitats o no de la gent que té boscos i que probablement no sap ni que els té. perquè no li donen cap benefici i se'n desentenen. Però vaja, això seria un tema molt llarg que cada any en podríem parlar.
0: Sí, no, i de fet ja parlem. Sí, sí, ja l'hem tractat en alguna ocasió fa anys enrere. Alguna aportació, Horacio, sobre aquesta qüestió?
1: Bueno, hay un común denominador en todo este tipo de incidentes, sea un incendio, un socavón, un accidente, una dana. Jamás vamos a escuchar a una administración pública asumir responsabilidades. Uh-huh. A priori siempre escurren su responsabilidad e intentan delegarla en otras, porque automáticamente significaría dimisiones y obviamente un efecto político enseguida explotado por la oposición. Entonces no nos queda más que apelar al sentido común de las personas involucradas, sean los trabajadores en zonas de riesgo de incendio como todo el resto de involucrados en situaciones de riesgo. Yo creo que nos espera un verano complicado a nivel incendio. Bueno, no estoy inventando nada porque ya es sabido, no sabemos hasta dónde va a seguir esta ola de calor. Los récords se siguen batiendo uno tras otro, así que confiemos en el buen hacer y la prevención que podamos aplicar todos los sectores sociales.
3: A part de la prevenció,
0: sí,
3: a mi m'agradaria sortir amb una llança. Hi ha unes persones que tenen cabres que van per la muntanya i les cabres mengen, m'entens? Mengen i netegen el sotabosc, i aleshores en un cas d'incendi no és tan virulent, m'entens? Sempre pot quedar més restringit, però resulta que per tenir 50 cabres has de saber la Bíblia en vers, m'entens? Perquè has de complir una sèrie de normatives que dius, escolta, que jo el que vaig és amb les cabres a pasturar per la muntanya i s'ha acabat la història, entesos?
0: T'estan dient que has de fer la carrera de pastor.
3: No, la carrera de pastor no. La carrera d'enginyer agrícola, com a mínim, m'entens?
0: Sí, home, sí.
3: Que aleshores dius, escolta, que no ho veieu, que no anem bé. O sigui, aquestes persones estan amb les cabres. Primera, hi ha uns perquè no els hi ha agradat estudiar, m'entens? I això és una feina manual, una feina que, bueno, que els agrada i que se'n cuiden de les cabres, i les cabres fan llet i ells venen la llet, i aleshores poden fer formatges, etc. Aleshores, què passa? Si aquests senyors els hi han de començar a fer llibres i complir normes i no sé què i no sé quantos i posar-se davant d'un ordinador, estem perduts.
0: Burocràcia, sí.
3: Estem perduts.
0: Uh-huh. Molt bé.
3: És el seu, és portar les cabres d'una banda a l'altra, m'entens, fer la transhumància i bueno, que les cabres els hi produeixin llet, i vinga, m'entens? I aleshores les cabres netegen. Fixeu-vos que us estic parlant de cabres.
0: Es fan servir cavalls, també, Enric.
3: També, però sí. jo sé el tema de la cabra, m'entens? Que la cabra menja de tot, es veu. Veu que arrasa. Però, clar, a l'arrasar neteja.
0: Sí, sí, no.
3: El que va bé, tenir el camp...
0: És una contribució.
3: La muntanya neta. La muntanya neta, m'entens? Perquè aquest senyor diu, és que hi ha persones que tenen camps o muntanyes que ni saben que les tenen. Bueno, suposo que deuen pagar alguns impostos, no, d'això? Suposo.
0: Sí, però si els has de cuidar, segurament has de fer una inversió també important. I si els descuides, doncs mira, al final passa el que passa, no? Amb el creixement d'aquest sotabosc i el descuit, el deixar-los una mica de la mà de Déu, sí, doncs acaba passant el que acaba passant. Deixeu-me que abordem, ni que sigui així una mica per sobre, amb una pinzellada, a l'altre tema que té a veure amb les ràtios a les aules. Sabeu que és una de les peticions que feien el sector de l'ensenyament amb aquestes vagues que s'han produït al llarg de tot el curs. És una de les condicions, demanaven que s'abaixessin les ràtios a les aules, i un informe que va encarregar la Generalitat a l'OCDE, aquest organisme per la cooperació i el desenvolupament econòmic, arriba a la conclusió que la baixada de ràtios a les aules no és convenient de forma generalitzada, sinó que només s'hauria de fer amb centres on hi hagués unes certes complexitats. Us pregunto, ras i curt, què us sembla? S'han de baixar ràtios? No s'han de baixar ràtios? Aquí una mica qui té la raó?
3: s'han de baixar ràtios i durant el curs no deixar entrar a ningú nou a l'aula. Si un cas és que vagin venint nous, que els posin en una aula a part i que els hi facin un tractament a part. Però si venen gent nova, el que fan és entorpir el desenvolupament normal de la classe.
0: D'això se'n diu la matrícula viva, que el que permet és
3: ara
0: que...
3: Ara ja podeu dir de tot.
0: A veure, expliquem que això és una manera de funcionar que dona l'opció a alumnes que arriben a mig curs o quan sigui, amb el curs començat, puguin entrar. Això és la matrícula viva. I és una situació que es dona. Però no sé si teniu constància de si amb les ràtios que hi ha actualment els professionals poden treballar en condicions o si rebaixant-les es milloraria. Horacio.
3: Clar, si les rebaixes, bueno. si les rebaixes millor. Però jo penso que...
0: Digues, Horacio. Sí,
1: digues. No, que por sentido común, siempre a menor ratio, mejor calidad de enseñanza. Eso no cabe duda. Hay que ver el tema de los presupuestos, hasta qué punto lo permiten, ¿no? Esto, yo creo que esto no tendría que ser un cálculo a ojo. Tiene que estar ya los especialistas y los científicos que esto se calcula, esto se mide, porque el nivel de captación de los conocimientos de determinadas edades... Es bastante transversal, entonces ya es algo medible. ¿Qué cantidad máxima de alumnos no va a ser la misma en una universidad que en una primaria? Esto yo puedo opinar como opinamos todos, pero yo creo que esto ya tendrían que ser datos muy concretos que el Ministerio de Educación tendría que conocer. Luego, si hay presupuesto para contratar los maestros, profesores y auxiliares que hagan falta para cumplir esos ratios, ya es otra historia. Pero esto de ampliar a mitad de curso, cuando haya movilidad de las familias de una ciudad a otra, de una comunidad a otra, lo he vivido mucho y muy de cerca, tengo 4 hijos, y ha funcionado muy bien. Obviamente no pueden aparecer en un curso de 20 alumnos que aparezcan 10 nuevos a mitad de curso, pero según que el curso esté recién iniciado, yo creo que es una opción atendible que se puedan incorporar, y si está por terminar se incorpora como oyentes para ir tomando un poco de conocimiento, porque ya obviamente no va a aprobar ese curso, entrará en el siguiente. Pero así opinar algo tajante y rotundo para todos los casos es complicado.
0: Mm-hmm. No ens queda temps. No sé, Òscar, si pot ser molt breu...
2: No, jo estic molt d'acord amb el que acaba de dir l'Horacio. Estic molt d'acord perquè han de ser gent molt especialitzada que han de treure les conclusions per arribar a tenir una opinió concreta. Però, clar, si això també es pren des d'un despatx sense tocar aules, sense tocar alumnes, crec que és molt difícil de poder opinar i de treure conclusions.
0: Ho hem de deixar, no ho farem nosaltres, que decideixin els qui en saben. Horacio, Òscar i Enric, gràcies i que tingueu molt bon estiu, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
1: Bon abraçada.
4: El Prat Ràdio, 91.6 FM. Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
5: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
6: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
7: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
6: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
7: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
8: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
9: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.
10: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana. Todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Colme FM, ventana radiofónica de el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Colme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Colme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Colme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Colme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 5.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Bona tarda, els parla Ivan Conde. El Prat està en alerta vermella per calor molt intensa. El Servei de Protecció Civil de la Generalitat ha comunicat les zones de Catalunya que estan avui en alerta vermella per calor molt intensa. Pràcticament la meitat del país ho està i el Prat ha entrat en aquesta situació des de les 12 del migdia i sortirà a les 6 de la tarda. Durant la nit també es preveu que la calor sigui intensa a tot el litoral central català. Durant la jornada d'avui és especialment important prendre precaucions, no fer activitat física a l'aire lliure i hidratar-se constantment. AEN ha adjudicat la redacció del Pla Director i de l'Avaluació Ambiental de l'ampliació de l'aeroport per 2,68 milions d'euros a la UTE formada per Mott MacDonald Spain i Dom Consultoria. AENA preveu aprovar el pla director a finals de 2029, que podria incloure unes compensacions ambientals d'unes 270 hectàrees, terrenys que haurà de comprar l'ens públic. El projecte està valorat en 3.200 milions d'euros i necessita el vistiplau de la Comissió Europea, ja que afectaria la zona natural protegida de la Ricarda, inclosa a la xarxa Natura 2000. Des de mitjans de juny, les famílies poden bescanviar els vals escolars per fer compres de material i llibres per al curs 2026-2027. Aquesta campanya, que arriba a la quarta edició, envia dos xecs de 30 euros a les famílies per cada alumne de primària i secundària inscrits en centres públics i concertats catalans al curs 26-27. Abans de fer-los servir, els vals s'han d'activar des de la web de la campanya. Les famílies podran gastar-los en la compra de material escolar fins al 30 de novembre. Escoltem Maria del Mar Baltà, responsable de Servei Secretaria i el Club del Llibre, i Isabel Jiménez, responsable de les llibreries Drac i Atenea.
9: Són dos vals de 30 euros, es poden gastar un i després l'altre o els dos alhora. I tenen de data fins al 30 de novembre, del 16 de juny, que va estar actiu, fins al 30 de novembre, que es conclourà.
10: Pots agafar doncs, el llibre que t'agradi o material, el que vulgui, el pots fer servir, el que més et faci falta, no? Però, bueno, jo veig que quasi totes són llibres, eh?
7: La mesura vol pal·liar els efectes de la pujada de preus i alhora impulsar el comerç de proximitat. És per això que els vals no es poden bescanviar mitjançant plataformes de venda online.
8: Esports.
7: El migcampista Albert Morral es converteix en el primer fitxatge de l'Associació Esportiva Prat de cara a la temporada vinent. El futbolista de 24 anys arriba procedent del Rubí. Morral és un jugador que s'ha format a la base del Sabadell i amb el que va competir a tercera ref durant dues temporades vestint la samarreta del filial arlequina. I fins aquí el butlletí informatiu. La informació torna d'aquí a una hora.

0: A les 5 i 3 de la tarda reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. A hores d'ara la BB-2131 està tallada entre Carme i la Pobla de Claramunt en tots dos sentits per un incendi forestal. Pel mateix motiu també s'ha restringit la C-25 entre Sallent i Artés en tots dos sentits. També per incendi només és permès el pas dels veïns a la GI-660 entre Forallac i Calonja, a la GI-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, a la GI-6612 entre Calonja i Santa Cristina d'Aro i a la GI-6703 entre Quart i Madremanya. A banda d'això, a l'AP7 hi ha retencions de Granollers, la Roca del Vallès en sentit Girona per un accident que ocupa el voral. També hi ha cua de Santa Perpètua de Mogoda de Barberà i l'antídic de Sant Cugat en sentit Tarragona. A l'autovia 2 hi ha retencions de Sant Vicenç dels Horts de Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona per un accident que talla un carril i cua de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. La B23 va carregada de Molins de Rei al Papiol i a Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona. A la C32 i a l'antídic de Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. A la C58 hi ha retencions de Badia Sant Quirze del Vallès en sentit nord per un vehicle variat que talla un carril, i a la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C60 hi ha retencions d'Argentona en sentit Mataró. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a Poblenou i a Bonpastor en sentit Besòs, i de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Mireia. Bona tarda.
2: A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
3: Can't touch this. Can't touch this. Connectats.

0: Paco Minuesa és un artista que ha convertit la quotidianitat en poesia visual. Pintor, escenògraf, il·lustrador i docent, la seva trajectòria està profundament lligada a Sant Cugat, ciutat que considera casa seva des dels 11 anys. Conversem amb ell sobre la vida, l'art i tot allò que dona llum als seus quadres. Què tal, Paco? Com estàs?
1: Hola, pues mira, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Tu vas néixer a Beas de Segura, però cap als 11 anys la teva família va decidir venir a Sant Cugat.
1: Sí.
0: Vau venir directament a Sant Cugat?
1: Vam venir directament a Sant Cugat. Prèviament els meus pares havien tantejat, havien cercat a altres indrets, però teníem molta necessitat de... El meu pare va decidir, doncs, que efectivament havien de marxar d'allà. Era el temps aquell de la immigració, realment d'Andalusia, d'Extremadura,
0: Múrcia,
1: de Múrcia, i nosaltres érem, doncs, uns més, no?, que vam venir aquí, i vam venir expressament a Sant Cugat perquè teníem el plus de tenir part de la família aquí, i per tant, doncs, vam decidir per això.
0: I què et queda ja segura?
1: A Beas de Segura, el batec del cor intens quan vaig, i em porta directament d'una manera fulminant a la meva infància. Em queda el record, doncs, del meu carrer, de la casa meva, que encara hi és en peu, i per tant, doncs, els records de la infància molt tendres.
0: I com recordes aquell canvi de vida a partir que arribeu aquí a la ciutat?
1: Jo el recordo, doncs, era molt, molt... era un infant, tenia 11 anys i jo seguia molt els tic-tacs de la meva mare, sobretot. Deia, aquí estarem bé, i jo hi confiava, i de seguida m'hi vaig habituar. Home, trobava a faltar, teníem a casa... Era una casa que teníem uns patis i teníem un espai per, doncs, gaudir i jugar a l'aire lliure, i aquí no ho tenia, perquè estàvem en un piset molt petit. Però era, per mi, tot allò... estar amb els ulls com a taronges, perquè tot era nou, per mi era tot... Era diferent, era molt gran tot, i per tant, doncs, estava més fascinat que una altra cosa, saps? Vull dir, no tenia enyorança d'infant, no?, de la meva procedència.
0: Sovint expliques que de petit tu somiaves com ser Picasso.
1: Sí, més que somiar, jo de petit, no sé, de petit és allò que tens molts somnis, no?, de dir, vols ser torero, vols ser Tarzán, vols ser Joselito, o
0: tu
1: vols
0: ser... Tu no, tu Picasso.
1: Saps? No, vaig passar per tot aquest procés.
0: Ah, sí?
1: Sí. I ja va arribar un moment que ja, doncs, aquesta edat, que ja vaig començar a dibuixar i a enganxar-m'hi amb el tema, doncs ja volia ser com Picasso. I no ho he deixat... No, ja t'ho explicaré, ja ho explicaré un altre dia, el per què he deixat de voler ser Picasso.
0: Per què? No, digueu, per què?
1: No, perquè he conegut la figura de Picasso i de la seva biografia i de més, i ara m'ha influït moltíssim, inclús la mirada que tinc sobre la seva obra, la seva personalitat. I al conèixer la seva personalitat, una persona que era... absolutament un malic, un gran malic amb un pinzell, doncs esclar, a mi m'ha decepcionat moltíssim aquesta figura, i ja no vull ser Picasso, ara vull ser Paco Minuesa.
0: Això està molt bé. Escolta, què tenia aquell infant, el Paco petit, que intuïa que el seu camí seria l'art?
1: Què tenia? Què podia tenir? Doncs mira, et diré una cosa. Principalment, jo trobava que a través del dibuix, que, no sé, certament em sortia mitjanament bé, doncs tenia el reconeixement dels pares, tenia l'atenció dels pares. Era la forma de trobar que la meva mare i el meu pare estessin una mica contents de les meves actituds, les meves funcions com a nen, i llavors vaig continuar amb això, apostant per això. És a dir, fer una funció en la qual t'estimin. Això és una cosa que jo vaig detectar de seguida.
0: Però tindries habilitats per fer aquella funció?
1: Sí, sí, sí, vaig desenvolupar aquestes habilitats, sobretot perquè vaig insistir, fent el, dibuixant el Pato Donald i els tebeus aquells del Capitán Trueno i el Jabato. Copiava...
0: Eren lectures habituals
1: sí,
0: teves.
1: Sí, sí, sí.
0: Escolta, la teva formació després continua a l'escola, la Llotja de Barcelona. Què et va portar aquells anys d'aprenentatge i no sé si recordes algun mestre en especial?
1: Mira, jo l'escola d'Arts i Oficis de Llotja de Barcelona, jo vaig cursar, amb 2 anys, vaig cursar els 4 cursos. Intensivament, perquè jo estava ja treballant a l'escola d'art. O sigui, jo aquesta titulació la vaig treure ja sent una persona que estava funcionant, estava treballant, i ja em guanyava les garrofes. És a dir, necessitava

0: es necessitava oficialment per poder donar aquestes classes que jo deia i tenir un contracte com Déu mana.
1: Has treballat en disciplines diverses, ho hem apuntat al principi, la pintura, la il·lustració, escenografia, cartellisme, escultura... Sí. Quina necessitat hi ha darrere d'aquesta inquietud d'explorar llenguatges que són diferents i alhora tenen una font comú?
0: Clar, perquè t'ho preguntes sempre. Quan estàs treballant dintre de del món plàstic, sempre et fas preguntes, i aquestes preguntes et condueixen a la recerca. Però han estat molt puntuals sempre. La funció aquesta tridimensional que he fet a vegades ha estat quasi, anem a dir, no seria anecdòtica, però quasi, perquè jo m'he abocat absolutament a la pintura, a la bidimensionalitat. Quan he treballat sobretot amb escultura o això, ha sigut perquè m'ha portat per una idea concreta en aquell moment i he volgut investigar i fer allò. Però després he tornat a lo meu, que és la pintura i això, i la il·lustració, per cert, però sempre dintre del dibuix i la pintura.
1: Vas fer treballs per al País?
0: Sí, vaig estar treballant, això, 15 anys, vaig estar treballant en la part, diguéssim, d'opinió del diari El País de la secció Catalunya, on participaven científics, polítics i de tota mena de persones insignes de... I vaig fer doncs una important tasca en el sentit de que allò era una gimnàstica per mi, mental, per desenvolupar la capacitat creativa, saps? Vull dir que això ho agraeixo d'haver estat fent aquesta funció, perquè després repercuteix sobre la teva obra.
1: Tot repercuteix. I escolta'm una cosa, explica'm o parla'm de la teva relació amb la manufactura IMAT.
0: Sí.
1: Amb la qual hi has estat relacionat 11 anys.
0: Sí. Sí, jo vaig entrar de petitet, Vull dir, tenia 13 anys i vaig entrar a treballar allà. Llavors, en aquells temps, els pares deien, bé, aquí cadascú s'ha de guanyar les garrofes. I, per tant, doncs, em van portar allà perquè el meu pare va cercar una feina que tingués alguna cosa a veure amb el dibuix i la pintura, perquè al nen doncs li agrada el dibuix i la pintura, doncs que vagi amb alguna cosa. Allà vaig entrar d'aprenent a dibuixar catifes, no? I ja m'hi vaig quedar, efectivament, perquè doncs, després anava a la tarda, m'anava a estudiar al batxillerat, i així va ser que vaig entrar a la IMAT. Sí, sí.
1: Mm-hmm. Quin record guardes d'aquella etapa?
0: Home, un record fonamental per la meva educació, per la meva formació, quasi com a ésser humà, inclús, perquè allà vaig aprendre el català, pràcticament. Tots els meus companys que havien allà doncs, em van ensenyar el català, parlar-lo. I vaig descobrir, doncs me'n recordo molt de la nova cançó, teníem tot el dia la ràdio engegada, i de la nova cançó doncs em vaig enamorar d'aquella música, d'aquella cultura. Estimo profundament aquest país per moltes coses, però una fonamental és perquè allà em van introduir, a IMAT em van introduir dintre d'aquest país l'amor per aquest país i el rebuig cap a la dictadura, etc. Per tant, tinc un record fonamental. I després, a nivell artístic i creatiu, pues, home, la segona part, que és aquesta de que allà em vaig expressar i em vaig esprema la meva possibilitat o el meu talent, no? per doncs, fer coses que eren necessàries, no? Per treballar.
1: Després hi ha una altra etapa que té a veure amb la docència. 3 dècades com a professor de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat. Què t'ha ensenyat més, Paco? Ensenyar a pintar o pintar?
0: Ostres, no, Carme, no sabria dir-ho, És a dir, és una cosa que es dona tant la mà, no sé, la funció la

0: funció pedagògica és una funció que és d'un diàleg amb l'alumne o amb la persona que tu tens la responsabilitat de guiar o de formar. I quan estàs sol amb la pintura, és un diàleg amb tu mateix. I llavors el diàleg amb mi mateix, quan pinto, per exemple, m'influeix moltíssim el que ha passat amb el diàleg amb els alumnes. I a l'inrevés, saps? Per tant, es donen tant la mà que es fusiona, això, no ho sabria dir-t'ho.
1: Mm. I parlant de les teves pintures, et podria preguntar per que defineixis el teu estil, però jo diria que hi ha un element comú en la teva obra, que són les persones, sobretot les persones anònimes. Hi ha persones en totes les teves pintures,
0: sí.
1: o gairebé totes, perquè no les he vist totes, però en la majoria surten persones.
0: Sí.
1: Què busquen? Què busques tu en aquestes persones? O què hi trobes? Què hi veus?
0: Bé, no sé. Mira, l'altre dia sentia fent una entrevista al Serrat, i li van dir què és el que t'hagués agradat més durant el temps que doncs, tu vas estar actiu i de més que poder fer i que no vas poder fer. Escolta, seure a la Rambla, per exemple, i poder observar la gent passar, no? Em vaig sentir tan identificat amb això que dic, doncs jo ho estic fent. O sigui, jo observo i m'apassiono. Per què? Perquè hi ha un munt de tendresa i de bon rotllo i de no sé, en la quotidianitat, en el que és quotidià, està lo còsmic. He trobat que a partir d'això, no sé, és còsmic, vull dir que no hi ha res més, perquè l'altre, doncs, sí, podem anar cercant i tal, però escolta, un gest, un caminar, un raig de sol que et toca aquí i tu doncs ho agraeixes i això ho pots reflectir, doncs és una cosa que a mi m'emociona i no sé, i per tant a mi m'agrada molt la gent, saps? Però la bona gent com tothom, clar que li agrada, però que jo la vull reflectir amb colors i amb formes i amb manera de tractar això. Vull reflectir que hi ha esperança en el món, que cal...
1: Ets un optimista, doncs.
0: Sí, que cal apostar perquè, hòstia, estar viu és una gran notícia i això, doncs... Això ho vull pintar, saps, Carme? Jo vull pintar-ho, això, deixar-ho. Jo sé que me n'aniré d'aquí i el que vull deixar és un bon rotllo. És un bon aspecte, no allò de menjar-te el coco, vull dir, no...
1: I perquè quedi reflectit d'aquesta manera, el tema de la llum i el color també són molt importants en la teva obra.
0: Bàsic, sí.
1: La llum, jo he vist, per exemple, la pintura d'un passeig de Gràcia a la nit.
0: Sí.
1: Molt xula.
0: Sí, sí, sí. Sí, hi ha misteris, hi ha misteris que passen, en un moment determinat. Si jo he tingut un gran disgust un dia i estic al Passeig de Gràcia i ja, segurament que ni ho veuré, però estic tranquil i veuré la bellesa que pot tenir el Passeig de Gràcia il·luminat al vespre.
1: I tot això ho trobarem a les seves obres, tant la llum, el color, les persones. Has exposat individualment,
0: sí.
1: Has fet exposicions col·lectives, has exposat a Estats Units, a França, a Itàlia, a Alemanya,
0: sí.
1: A casa teva, aquí a Sant Cugat. Et sents profeta a la teva terra?
0: Sí, perquè tampoc és una cosa que jo hagi cercat de ser profeta. És a dir, quan no et sents profeta és perquè ho has cercat. Vull ser profeta. No. Jo m'he dedicat molt a les coses que m'he dedicat a Sant Cugat. He sigut profeta, però sense buscar-ho. I jo he estat, doncs, de professor a l'Escola d'Art i allà em trobava la mare de feliç i les pintures i les exposicions que he fet a la Casa de Cultura o a altres llocs, doncs he estat molt, molt ben rebut i molt feliç. I no és que jo sigui una persona, doncs, entenc jo, bueno, superconeguda o famosa, no sé què, com per dir, escolta, clar que és... Clar, clar que em sento, doncs, profeta, perquè, guaita, aquí sóc jo, no? No, em sento profeta a casa meva, perquè la meva dona i la meva filla, pues, jo, són les fans més grans i tot m'ho valoren i tot això. Aquesta sí que em sento profeta aquí, no?
1: Ara que parlem de la família, tu has explicat que la mort dels teus pares va ser una de les experiències, sí, que més t'han marcat.
0: Sí.
1: Tu ets avi ara.
0: Sí.
1: I tot això barrejat amb el record, no?, de quan tu eres nen,
0: sí,
1: com ho portes en el dia a dia? T'agrada això de fer d'avi?
0: Pues sí, bueno, això mateix, fer d'avi, vull dir que ja saps, no, Carme, que no tenim ni idea, vull dir que fem les coses ni per vocació ni per professionalitat, és a dir, les fem perquè ens toquen fer-les. Ara jo, sent pare i avi, doncs entenc els meus pares, doncs, que ho fessin com ho feien, no? És a dir, ara ho entenc sobretot. Has de trobar-t'hi i enfangar-te per saber-ho. Doncs, no t'ho sabria dir, és pur sentiment, no? I aquest sentiment a vegades tampoc no ho pots transmetre, vull dir que no, costa molt posar en paraules d'això. Els meus pares vaig trobar a faltar, el meu pare sobretot va morir molt jove i em vaig trobar com saps allò dels astronautes que se'ls hi talla el cordó umbilical aquell de la nau
1: i queden flotant,
0: i queden allò flotant. Pues em vaig trobar flotant, i amb la meva mare igual, i això és el... per tant, sempre planteja de dir, ostres, almenys doncs deixa coses que estiguis el més vigent possible. Quan te'n vagis, estiguis el més vigent possible durant molt, el més temps possible, perquè no hi ha res més, saps?
1: El Paco, més enllà dels pinzells, també li agrada la música, l'esport, que ocupen un lloc important en la teva vida, però hi ha una cosa que això o es té o no es té, que és l'humor, el sentit de l'humor,
0: sí.
1: I tu no l'has perdut.
0: No, jo crec que inclús amb defensa pròpia, t'ho diria, no hi ha més remei que posar-li, perquè tal com està el pati, realment, si no tens sentit de l'humor, no sé, el que estàs fent és... jo, en el fons, penso que una autodestrucció, encara que no sigui física, psíquicament cada dia estaries més de mala llet. Per tant, tira milles i posa-li un somriure, no?
1: Doncs, escolta, molt agraïts per la visita i que continuïs pintant.
0: Sí.
1: Pinta molt.
0: Moltes gràcies i ho faré.
1: Gràcies. Adéu-siau.
0: Adéu.

0: Després de gairebé 6 dècades dedicades a la natació, la sabadellenca Lola Balbuena ha rebut el Premi Panatlón 2026, un reconeixement a tota una vida vinculada a aquest esport. És només la tercera dona que rep aquest guardó en la història del Panatlón Club Sabadell. L'Anna Clara ha pogut conversar amb ella.
1: Bona tarda, Carme. Doncs sí, i a més ho fa en un moment especialment dolç, perquè també s'ha proclamat campiona d'Espanya Màster 65 a Logroño, demostrant que la passió per competir no té edat. Bona tarda, Lola, com estàs?
2: Bona tarda a tothom. Bé, molt contenta de que penseu en la gent gran que fem esport, i em fa molta il·lusió aquesta entrevista.
1: Primer de tot, moltíssimes enhorabones. Què vas sentir quan et van comunicar que eres la guanyadora del Premi Panatlón 2026?
2: Doncs una enorme sorpresa, moltíssima alegria i fins i tot incredulitat, saps què vull dir? Perquè el Panatlón està composat per persones que han viscut i estan molt per l'esport, m'entens? Que, bueno, m'entens, que els agrada a tots els esports. Uh-huh. És diferent quan amb la teva entitat et fan un reconeixement, però a nivell de ciutat el Panatlón Club té moltíssima solera. I que, bueno, que me ho donessin a mi, realment va ser sorpresa i alegria i orgull, per descomptat.
1: Mm-hmm. Com bé has dit, és un premi que reconeix tota una trajectòria, no? Exacte. Què significa aquest guardó?
2: Bueno, aquest guardó significa, doncs, això, el que ell mateix diu, que jo des dels 9 anys estic vinculada a la natació en totes les vessants, com l'Adrià va dir, amb tota l'auca, menys mare de nedadora. No he estat mare de nedadora, però sí he estat nedadora, monitora, entrenadora, directiva, i ara nedadora màster. I clar, és allò que dius, que bé que algú hi pensi, que portes tota una vida dedicada a l'esport. I realment potser vaig prendre consciència en aquell moment, perquè quan dius 60 anys, que és bé 60 anys o 58, són molts anys. Clar. I sempre he estat vinculada a la natació. Mai he estat una... O sigui, jo no he nedat sempre, hi ha molts anys que vaig estar sense nedar, però ha estat el meu moment d'entremonitora, entrenadora i directiva.
1: Uh-huh. Sí. De fet, ets només la tercera dona que rep aquest premi. Creus que això també diu alguna cosa sobre el paper que han tingut les dones en l'esport?
2: Bueno, hi ha moltes més dones que han fet esport aquí a Sabadell, no? Moltes. El que passa és que ara es doni, que s'hi fixin, o sigui, perquè... a l'esport, ja ho sabem, és molt, molt masculí. Tots uh-huh. els esports són molt masculins, excepte aquells que només eren femenins i ara també són masculins, com la natació artística. Bueno, sí, la natació artística, ja ho estic dient bé. Doncs, clar, doncs està molt bé, perquè jo sóc molt pro, de que es destaqui el paper de la dona en tots els àmbits socials.
1: Uh-huh. I si mires enrere, quin és el primer record que et ve al cap de la teva relació amb la natació?
2: El primer record, òbviament, el Club Natació Sabadell, que nosaltres vam anar a parar al Club Natació Sabadell perquè aquell estiu no podíem anar de vacances, i els meus pares ens van fer socis del Club Natació Sabadell i descobrir aquell món d'aigua, que jo sabia nedar perquè havia après a la platja, uh-huh. com t'ensenyaven llavors als anys 60, i va ser, i de seguida ens van agafar a mi germana i a mi com a nedadores.
1: O sigui, realment va ser com una casualitat, no? El fet de que poder anar d'estiu al lloc.
2: Correcte,
1: ostres.
2: Correcte. Totalment casualitat. Aquell estiu el meu pare treballava al tèxtil i aquell estiu no es va poder anar, no vam poder anar a Blanes, que era on anàvem de vacances, i ens va apuntar al Club Natació Sabadell i vam començar tota una vida, mm-hmm. realment. No crec que haguéssim fet natació, si no s'hagués donat aquesta circumstància.
1: Sí. Bueno, com bé dius, és una casualitat, però que t'ha portat a gairebé 60 anys vinculada a aquest esport. Què és el que t'ha mantingut sempre enganxada a l'aigua?
2: Uf, és una passió. Per mi és una passió, m'agrada molt la natació. No nedar-la jo, sinó veure natació i saber tot el que passa en el món de la natació. Jo sempre dic que jo sóc una friqui de la natació, perquè sí, m'agrada molt, o sigui, és allò, és pura passió. Pensa que jo, potser estic a la piscina i veig algú nedar al meu costat que no ho fa gaire bé, i li dic, escolta'm, podries millorar això, podries corregir allò, sí.
1: Bueno, de fet, perquè tu, a part de nedadora, també has estat entrenadora,
2: sí,
1: monitora,
2: exacte,
1: i també directiva. Sí. Amb quin d'aquests papers t'identifiques més?
2: Monitora entrenadora va més amb el meu caràcter. Jo vaig estar monitora del Club Natació Sabadell i entrenadora del Club Natació Badia i del Club Natació Santa Perpètua, i després finalment entrenadora de màsters al Nagy de Sabadell. I aquesta època em va agradar moltíssim perquè els nedadors els porten els pares a aprendre a nedar, i hi ha uns es queden perquè els agrada i uns altres perquè els pares volen. Però allà el Nagy era tot gent adulta que competia per primera vegada, gent que començava a competir amb 55, 60 anys, i que realment, ostres, els agradava nedar. I per mi va ser molt gratificant, pues, doncs, gent que no, pues això, perquè el metge els recomana, vés a nedar perquè tens l'esquena malament, sí, o el que sigui. I llavors, ostres, veure que volen competir sense haver competit mai i que s'atreveixen a fer proves inaudites com pot ser un 100 papallona, doncs dius, ostres, i a mi em va agradar molt, com a professional, va ser una època molt, molt, molt satisfactòria.
1: Clar, tu ara has dit, no?, que de fet els metges a vegades recomanen, estic pensant justament en la meva àvia, no?, de que li recomanen anar a la piscina pel tema dels ossos i tot això,
2: sí,
1: però
2: sí,
1: clar, una cosa és anar com d'oci, però l'altra és, en el teu cas, que continues competint al màxim nivell.
2: Bueno, perquè aquí entra la part de que jo m'agrada nedar, però si no tinc un objectiu... Jo també vaig tornar a nedar per l'esquena, perquè em vaig fer una lumbalgia molt severa i em van dir a nedar. Dic, doncs mira, això ho sé fer, tornem a nedar. Que jo estava treballant, però jo no nedava. Quan vaig estar d'entrenadora, pràcticament, o sigui, anava a la piscina, treballava i marxava. O sigui, no nedava.
1: No t'hi ficaves dins l'aigua.
2: No, i al mar, allò, pues, sense mullar el cap, com aquell que diu, sense les espatlles i tal. Però quan vaig fer la lumbalgia aquesta, llavors em van dir a nedar i vaig dir, bueno, doncs no tinc més remei que tornar a nedar. I em va anar molt bé perquè de pas vaig deixar de fumar, perquè era una fumadora empedernida i vaig deixar de fumar. I això del nedar jo ho faig perquè... Què fem ara actualment amb la meva família, amb el meu marit? Hi ha el campionat ara, al mes d'agost, hi ha el campionat d'Europa a Sant Morín. Doncs anirem a Sant Morín, perquè farem turisme, perquè no hem estat mai a Eslovàquia...
1: Clar, aprofitareu.
2: Exacte, és el que fem cada any. Bé, bueno, cada any, no, perquè no sempre quan es repeteixen els llocs ja dius, ja he estat aquí tantes vegades, ja hi vaig, no? Però l'any passat mateix, Singapur, doncs jo de turisme a Singapur no hagués anat mai.
1: Clar.
2: Però, sí, però ja que posen un campionat, dius, ah, doncs pues vinga, vamos a Singapur.
1: Aprofitem, clar que sí.
2: Exacte, sí. I ho fem. I vaig a competir per això, perquè si no tinc competició, em costa més. Però si haig d'anar a una competició, ja haig d'anar, perquè clar, vulguis o no, sempre vol fer-ho bé.
1: Clar, no, hi ha una preparació prèvia, també, entenc.
2: Exacte, no és el més important. Per mi el més important és la part social, perquè estàs amb la gent i perquè ja et dic, hi ha moltíssima gent que no havien competit de joves i que n'eren de meravella, perquè jo hi ha casos de Sabadell que quan jo els havia tingut el Nagy, que els havia dit, hosti, si haguessis passat pel club natació Sabadell als anys 60, mare meva, perquè doncs, bueno, que això, que no han competit i que de joves i que ara ho faran entusiasmadíssim.
1: I ja, com que tu també has viscut molts anys dins d'aquest món, com diries que ha canviat el món de la natació des que tu vas començar fins avui?
2: Ostres, para muy bien.
1: Para molt bé.
2: Para muy bien, sí, para muy bien, clar. Perquè les instal·lacions que tenim ara, que hi ha a tot arreu, no té res a veure amb els anys 70, perquè els anys 70, Sabadell, clar, estàs parlant amb una persona que ha nedat al Club Natació Sabadell, que sempre han estat de les millors instal·lacions d'Espanya, si no d'Europa. Perquè, clar, sempre aquí hi ha hagut molta cultura de l'aigua, superada només a països com a Hongria, que també tenen molta cultura de l'aigua, llavors tenen instal·lacions molt bones. Però bueno, no té res a veure. Ara tot Espanya té piscines cobertes, tot Espanya té piscines de 50 metres, o sigui, no. I, a més, que hi ha molta igualtat, perquè abans la selecció... una dona havies de fer-ho molt bé.
1: Sí, destacar molt.
2: Sí, destacar molt perquè algú et digués, vale, vine, va dir, la prova està que no van començar a ser massives les Olimpiades de dones fins a Barcelona 92, en natació, vale? Perquè a Los Angeles no van a cap, a Moscou van anar 4, a Múnich van anar 2, o sigui, que no. I ara no, ara, per sort, ja no és una cosa subjectiva, et posen unes mínimes. Això estic parlant de natació absoluta. Posen unes mínimes i la gent, doncs, sí, el que les fa i el que no les fa, no les fa, independentment que sigui dona o home.
1: I parlant de premis, també recentment t'has proclamat campiona d'Espanya a Màster 65. Com va anar aquest campionat de Logroño?
2: Oi, genial. Perquè quan fan els campionats amb llocs atractius, com pot ser la ciutat de Logroño, encara que les instal·lacions eren molt lúdiques i no era una piscina d'aquelles bones, però molt bé, va batre rècord de participació, més de 1.500 nedadors de tot Espanya, són molts, eh? 1.500 nedadors de tot Espanya, 4 dies de competició a tope amb un sol horrible, però ens ho hem passat molt bé, molt bé. Així tinc la veu, perquè de riure, i clar...
1: A veure, això és bona senyal.
2: Sí, no, perquè el que fas és això, et veus amb gent que fa mig any, que, bueno, perquè fan dos campionats d'Espanya a l'any, un a l'hivern i un altre a l'estiu, i clar, et veus amb gent, doncs, que tens... Com a mínim saps que els 1.500 que estan allà, a tots els que agrada la natació. Va, que és allò que
1: clar.
2: Dius, bueno,
1: un objectiu en comú, tots els allà.
2: Exacte. I ens ho hem passat de conya, ens ho hem passat molt bé, molt bé.
1: I ja per últim, Lola, et vull preguntar, perquè hi ha potser molta gent que associa la categoria màster, potser, amb un esport més tranquil, no? Què els diria a tots aquells que no coneixen aquest món?
2: Bueno, que primer de tot, que la natació és salut. La natació és salut, ara ja s'ha demostrat, abans es deia, però ara s'ha demostrat. No hi ha ni un traumatòleg, ni un metge que no et recomani, que no, si tu estàs lesionat, et diuen que anedis, si tens problemes d'obesitat, et diuen que anedis, si tens problemes cardíacs, et diuen que anedis, o sigui, la natació ja no... O sigui, nedar, l'únic que, bueno, per les dones hi ha algunes que el tema mullar-se el cabell...
1: Sí, costa més, no? Els hi tiren enrere.
2: Costa més, però, bueno, hi ha molta tecnologia, hi ha molta maquinària, molta tecnologia, i nedar realment és salut, per mi i per tothom, eh? No sé, que siguis un kamikaze i diguis que vols entrenar 14.000 metres diaris, llavors et diré, no ho facis, però si tu fas una natació de 2-3 dies a la setmana, 40-50 minuts una hora, és salut.
1: És el que tu recomanes, no, de fet?
2: Sí, 2-3 cops a la setmana, i si pot ser una hora, doncs millor que 50 minuts. Sí.
1: Molt bé, doncs ens quedem... Digues.
2: No, que és molt bo per tots, fins i tot per tu, que no sé quina edat tens.
1: Doncs mira, jo tinc 27.
2: Bueno, encara t'ho pots pensar. Però mira, a les dones també, o sigui, abans, ara, després de la maternitat, també recomanen que anedis perquè tot torni a puesto, o sigui...
1: Sembla mentida que és un esport molt complet.
2: Molt. I a més no és agressiu, no és gens agressiu, i no és molt difícil, et pots lesionar si et caus caminant per la piscina, però nadant és pràcticament impossible.
1: Però també crec que s'ha de saber nedar.
2: Això és principalment la tècnica.
1: És important.
2: Que t'ensenyin a nedar. Jo, per això és el que et deia, que jo a vegades algú que veig nedant i que, escolta'm, o els hi corregeixo o els hi dic, vés a fer un curset de perfeccionament que li trauràs molt més profit, això. Sí, clar, s'ha de saber.
1: Clar, perquè si no fas dos piscines i ja t'ofegues.
2: I ja estàs mort, sí.
1: Exacte. Molt bé, doncs ens quedem amb això últim que ens has dit. Moltíssimes gràcies, Lola Balbuena, per passar-te per aquí pel Connectats.
2: A vosaltres. Vinga, moltes gràcies. Adéu.

Hola, sóc la Valeria del Prat i us vinc a recomanar el disc Galàxies del Manu Guix, un disc que va sortir fa ben poquet, de fet, i que parla de l'amor profà des de totes les seves vessants. Des de l'amor més profund, l'amor des del punt de vista de l'amistat, l'amor des d'un punt de vista més salvatge i sensual, o fins i tot des d'un punt de vista de la pèrdua d'un ésser estimat. I tot això amb un fil conductor que són l'espai, les galàxies, amb títols com Més enllà dels estels, Galàxies, Satèl·lit orbitant, Astres, com podeu veure, tot amb temàtica del espai. És un disc que a més barreja molts estils musicals diferents, com poden ser el funky o el pop més melòdic, o fins i tot alguna cançó més intimista, i tot això amb el segell i la màgia del Manu Guix darrere del piano i la composició. I espero que us agradi tant com em va agradar a mi el disc.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà.
4: Ràdio Municipal de Terrassa.
5: Bona tarda, banda de Sant, de Sitges de Terrassa.
6: El Prat Ràdio.
7: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
8: Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreeixidors per
10: Ràdio Castellà.
11: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb

0: La cantautora barcelonina Bianca Estec actuarà aquest divendres al FEM Festival de Castellar del Vallès. Ella viu a Brussel·les. Combina la música amb l'arquitectura i ens ho explica tot plegat la Marina Antúnez, que es troba a Ràdio Castellà. Bona tarda.
1: El FEM Festival de Castellar del Vallès continua, ho fa aquest divendres, el dia 10, a partir de 2:15 del vespre, als jardins de l'Escola de Música Torrelavit, aquells jardins preciosos que de ben segur gaudirem moltíssim, doncs, justament aquest divendres, perquè torna un dels concerts esperats, en aquest cas amb la protagonista Bianca Estec, que ens visita aquí a Castellar del Vallès, ens fa molta il·lusió, i a més ara la tenim al telèfon, per tant encara ens fa més il·lusió. Bona tarda, Bianca.
2: Bona tarda.
1: Benvinguda.
2: Gràcies per convidar-me.
1: Doncs de res, a tu per doncs acceptar la invitació. A veure, per conèixer-te una miqueta més aquelles persones que encara no t'hagin pogut sentir en directe. Vas néixer a Barcelona, vius a Brussel·les, tens arrels familiars ben diverses. Com ha influït tot això en aquesta, o sigui, aquesta barreja cultural en la teva manera de fer música?
2: Crec que molt, perquè bàsicament sí, vaig néixer a Barcelona i vaig créixer aquí a Barcelona, però la meva llengua materna és anglès i a casa sempre s'ha parlat anglès. I sempre he vist el món d'alguna manera, si li podem dir món, bastant, de manera bastant líquida, en el sentit que no m'he sentit mai arraigada a un lloc concret. I crec que amb la música passava una mica el mateix, i a casa escoltàvem de tot, i jo vaig estudiar música clàssica, piano i clarinet, i d'alguna manera la música ha pres el camí, un camí com molt, molt orgànic, no ha estat mai lligat a una mena d'objectiu, o simplement escrivia jo en anglès des de petita i així va seguir sent i continua sent avui en dia.
1: Com deies, vas començar amb una formació clàssica de piano i clarinet, però potser en algun moment vas sentir que volies explicar tu mateixa les pròpies històries a través de les cançons?
2: Mm-hmm. Sí, crec que va arribar un moment on també m'agradava molt viatjar i el piano és un instrument que no podia portar amb mi. Uh-huh. I em vaig comprar una guitarra i jo en aquell moment escoltava també molt folk vaig començar a llegir poesia i a escriure, simplement ja no ni tan sols cançons, simplement escriure en una llibreta, i va ser llavors que amb la guitarra vaig començar a escriure més històries i va sorgir així.
1: Uh-huh. Expliques també en alguna ocasió que comences a compondre durant la teva etapa a Oslo. Què va tenir aquell moment perquè t'animessis a, doncs, això, a compondre?
2: Aquell moment va tenir que jo també sóc arquitecta i estava a Noruega estudiant arquitectura, però havia de tornar a acabar els meus estudis aquí, a graduar-me aquí a l'ETSAP, i recordo estar molt trista perquè jo volia quedar-me i estava molt bé i molt feliç, i en aquell moment vaig pensar, encara tenia un any per endavant abans de tornar, i vaig pensar què puc fer aquí que podria fer qualsevol lloc i que potser em fa estar millor, i vaig començar a posar en forma de cançó tots els escrits que tenia, i va ser com una necessitat, i va ser una decisió que vaig prendre. Vaig escriure aquestes, vaig posar-me un número, vaig escriure un primer EP, i així quan torni a Barcelona també tinc una cosa a fer, i és gravar aquestes cançons.
1: Anem a atacar aquestes dues disciplines, compagines, com has dit, la música amb l'arquitectura. No sé si hi ha alguna connexió entre totes dues.
2: Ara mateix hi ha una connexió molt directa perquè em dedico a dissenyar estudis de mescla, mastering i estudis de gravació. Per tant, he trobat...
1: Carai, molt bé!
2: El que pensava que no trobaria mai, perquè jo crec que tota la vida va ser una mica una batalla per... simplement d'organització, no? De poder gestionar-ho tot, perquè volia fer-ho tot i de vegades tot no es pot fer. I ara he trobat el millor dels dos mons fent això allà a Bèlgica.
1: Els teus arranjaments, d'altra banda, transmeten una sensació com molt cuidada. No sé si creus que aquesta manera també de construir les cançons té alguna cosa d'arquitectura també, d'arquitectònica?
2: Pot ser, sí que és veritat que sobretot aquest primer disc, i és el que estarem tocant al concert de divendres, sí que hi ha una certa preocupació pel so i pels elements i per la distribució de tots els elements dins l'espai, i és un disc molt produït en aquest sentit, tot i que està ple d'instruments, diguéssim, acústics. Sí que és un disc molt produït i molt, molt cuidat i molt treballat, i pot ser que hi hagi una part de voler treballar amb la música gairebé com si fos una manualitat, sobretot en aquest primer disc, que no vol dir que segueixi així. Jo crec que ara, per exemple, estic escrivint noves cançons i treballant un segon disc, i crec que el procés serà més intuïtiu i més, si es pot dir així, més, en anglès la paraula és raw, no em surt en català, més cru. Però sí que és veritat, amb aquest primer disc potser.
1: El teu primer àlbum, The Joy of Coincidence, ja parla, de fet, el títol, de les coincidències. Quines coincidències han estat decisives en el teu camí musical?
2: Crec que el títol no es refereix a cap coincidència concreta, però sí que és més... The Joy of Coincidences es refereix més a... A mi hi ha una cosa amb les coincidències, m'aporten per alguna raó molta lleugeresa, en el sentit que sóc una persona que pensa de vegades massa, si això existeix.
1: Clar, exacte, sempre es pot dir molt, però massa? Quan és massa?
2: Crec que entro una mica... puc entrar una mica en un espiral, no?, de vegades, i quan vaig pel carrer i estic en aquest espiral i em trobo una coincidència, diguéssim que fa que surti una mica d'aquests pensaments, i això m'aporta molta felicitat, i és una cosa que algú podria dir que és molt banal, però crec que simplement de vegades necessitem petites coses que són senzilles, no?, i que ens fan estar més contents, i és el meu cas, amb les coincidències em fan gràcia, simplement.
1: I en aquest disc també tries instruments com l'arpa, el clarinet, que de fet ja l'havies estudiat doncs al principi, el fiscorn, una electrònica també. Per què fas tota aquesta tria?
2: Aquesta tria en aquest primer disc va ser per pura diversió, és a dir, em venia molt de gust agrupar a diferents músics en un mateix estudi, i en aquest cas juntament amb el Nil Ciuró, que és artista català i amic meu, vam treballar aquest disc junts com a productors, i va ser una intenció volguda de anem a utilitzar molts sons que ens agraden, i en aquest cas doncs, sons molt, molt onírics com l'arpa, per crear un món una mica màgic, i sempre amb l'objectiu de que soni el contrari, no? De que soni com que no hi ha, que no està passant tanta cosa realment, i crec que això sí que ho vam aconseguir, treballar amb molts sons, però mai tens la sensació de que està passant masses coses, sinó més aviat al contrari, hi ha pas molt minimalistes en el disc, i això estic contenta que ho poguéssim fer.
1: I sempre així molt delicada i molt, molt sensible, no? No sé si això és perquè escriure cançons t'ajuda a canalitzar també i a endreçar les teves emocions.
2: Sí, això segur. No sé què faria si no pogués escriure. De fet, em va passar fa uns mesos que vaig estar potser un parell de mesos sense escriure res, i em vaig adonar que estava completament estressada i no sabia el per què, i no en tenia... I una amiga em va posar en un estudi amb un piano i em va dir, tanca d'aquí dins, i després surt i en parlem. I em va anar molt bé, no? Hi ha gent que té... Cadascú troba la seva manera, i la meva manera és escriure, i realment aquesta és la paraula, em calma molt.
1: Has guanyat el concurs belga Soundtrack, i també Impala t'ha inclòs entre les 100 artistes europees a seguir. No sé si això per tu és una pressió o una motivació.
2: És una motivació, sobretot en la part internacional, perquè com t'he dit al principi, no sé molt bé d'on vinc, i crec que la part de creuar fronteres amb la música és la part que em fa més feliç, i no hi ha res que m'agradi més que poder viatjar per poder compartir el que escric al meu llit, sola, a casa, on sigui.
1: Com has dit, estàs a Brussel·les. Tens la sensació que hi ha més oportunitats aquí que no des de Barcelona per un artista independent?
2: Et diria, cantant en anglès i sent una persona que se sent una mica, en aquest sentit podríem dir europea, crec que sí. Crec que he trobat un públic més obert, o potser s'esperava sempre a Barcelona. Crec que també hi ha una qüestió geogràfica, que a l'estar en una península, no?, a la que vols fer una gira europea, doncs és una mica més complicat. Brussel·les està en un centre molt estratègic, on agafes un tren i en una hora estàs a París, en 2 hores estàs a Londres i en 1 hora estàs a Amsterdam, i crec que això, quan ets músic i sobretot quan estàs començant, jo crec que quan ets músic doncs, més conegut i ja portes més anys fent el que fas, ja pots potser viure una mica on sigui, però sobretot quan ets emergent crec que és important estar en un punt geogràficament estratègic per poder moure't més fàcilment. I en aquest cas sí que ho he vist.
1: En tot cas, ara tornes a tocar a prop de casa, vens a Catalunya, té un significat especial per tu poder doncs, oferir aquest concert, com hem dit, a Castellà del Vallès aquest divendres?
2: Moltíssim, és molt especial. Crec que és el més especial per mi és tornar a Catalunya per poder tocar. És una sensació molt especial, no sé molt bé com explicar-la, però sempre que agafo el vol o el cotxe i vinc i estic molt contenta, realment.
1: I no només sí. Ho fas a Catalunya, sinó que també ho fas amb el FEM Festival, com hem dit al principi, aquest festival doncs, que intenta posar en valor o fer més visibles doncs, tot aquest talent femení que tenim al nostre país. Com ho veus, això?
2: Ho veig molt important i molt agraïda del que esteu fent. És que aquesta vegada vinc amb una artista, una noia que es diu Marjolaine, que ve de Brussel·les també. I fem un format molt especial perquè és un format amb piano de cua i arpa, i és una mica una manera de veure el disc, és diguéssim la manera més minimalista d'escoltar la meva música, i crec que és en aquests moments on veus l'essència i veus l'esquelet de les cançons i veus que no depens que per molts instruments que gravis en un estudi, si pots pujar en un escenari i amb una guitarra i una arpa o amb un piano i una arpa interpretar aquelles cançons, hi ha alguna essència allà que no es perd.
1: Bianca, doncs moltíssimes ganes de sentir-te aquest divendres, el dia 10, no us ho perdeu, és un concert a més gratuït, val molt la pena, als jardins de l'Escola de Música de Torrevelada, uns jardins preciosos, amb moltes ganes doncs, de poder escoltar la veu i els instruments amb la Bianca Estec i també amb la Marjolaine, doncs, que t'acompanya. Bianca, ja falta ben poquet, ens veiem aviat, no?
2: Sí, ens veiem divendres i moltes gràcies, amb molta il·lusió.
1: Doncs una abraçada forta i fins ben aviat.
2: Igualment, fins aviat.

això és tot el que us havíem d'explicar en aquesta edició de dimecres del Connectats. Baixem la persiana, esperem que refresqui, i demà, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, aquí ens hi trobareu. Gràcies a tots, acabeu de passar una molt bona tarda.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica en el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
7: Són les 6.
8: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
7: Bona tarda, els parla Ivan Conde. El Prat està en alerta vermella per calor molt intensa. El Servei de Protecció Civil de la Generalitat ha comunicat les zones de Catalunya que estan avui en alerta vermella per calor molt intensa. Pràcticament la meitat del país ho està i el Prat ha entrat en aquesta situació des de les 12 del migdia i sortirà a les 6 de la tarda. Durant la nit també es preveu que la calor sigui intensa a tot el litoral central català. Durant la jornada d'avui és especialment important prendre precaucions, no fer activitat física a l'aire lliure i hidratar-se constantment. AENA ha adjudicat la redacció del Pla Director i de l'Avaluació Ambiental de l'Ampliació de l'Aeroport per 2,68 milions d'euros a la UTE formada per Mott MacDonald Spain i Dom Consultoria. AENA preveu aprovar el Pla Director a finals de 2029, que podria incloure unes compensacions ambientals d'unes 270 hectàrees, terrenys que haurà de comprar l'ens públic. El projecte està valorat en 3.200 milions d'euros i necessita el vistiplau de la Comissió Europea, ja que afectaria la zona natural protegida de la Ricarda, inclosa a la xarxa Natura 2000. Des de mitjans de juny, les famílies poden bescanviar els vals escolars per fer compres de material i llibres per al curs 2026-2027. Aquesta campanya, que arriba a la quarta edició, envia dos xecs de 30 euros a les famílies per cada alumne de primària i secundària inscrits en centres públics i concertats catalans al curs 26-27. Abans de fer-los servir, els vals s'han d'activar des de la web de la campanya. Les famílies podran gastar-los en la compra de material escolar fins al 30 de novembre. Escoltem Maria del Mar Baltà, responsable de Servei Secretaria i el Club del Llibre, i Isabel Jiménez, responsable de les llibreries Drac i Atenea.
9: Són dos vals de 30 euros, es poden gastar un i després l'altre o els dos alhora. I tenen de data fins al 30 de novembre, del 16 de juny, que va estar actiu, fins al 30 de novembre, que es conclourà.
10: Pots agafar el llibre que t'agradi o material, el que vulgui, el pots fer servir, el que més et faci falta, no? Però, bueno, jo veig que quasi totes són llibres, eh?
7: La mesura vol pal·liar els efectes de la pujada de preus i alhora impulsar el comerç de proximitat. És per això que els vals no es poden bescanviar mitjançant plataformes de venda online.
8: Esports.
7: El migcampista Albert Morral es converteix en el primer fitxatge de l'Associació Esportiva Prat de cara a la temporada vinent. El futbolista de 24 anys arriba procedent del Rubí. Morral és un jugador que s'ha format a la base del Sabadell i amb el que va competir a tercera ref durant dues temporades vestint la samarreta del filial arlequina. I fins aquí el butlletí informatiu. La informació torna d'aquí a una hora.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

0: En la bachata catalana, figa flava, cielo cartiti, day, sembra mala compañía. Presenta arriba la invitación para la consulta. Figa flava.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Bona tarda. El Prat està des de les 12 del migdia en alerta vermella per calor molt intensa. I és que s'enfrontarà a temperatures molt elevades durant tota la jornada, aquesta alerta que s'estendrà fins les 6 de la tarda. I és que en el que portem d'estiu s'han reportat 43 defuncions per cops de calor a Catalunya, tractant-se de la comunitat autònoma més afectada pel país. Per tant, és un dia per anar amb molt de compte amb aquesta alerta vermella i amb els avisos que ha decretat la Generalitat i Meteocat. De seguida ho ampliem, però abans repassem els titulars d'avui, dimecres 8 de juliol del 2026.

0: L'Ajuntament ha justificat avui la decisió de crear una zona taronja al Mas Blau, exclusiva per a personal de les empreses. Ho ha fet el magazín matinal d'aquesta casa, el Planeta Prat, on el tinent d'alcaldia, Juan Pedro Pérez Castro, ha assegurat que perseguir policialment les empreses de pupil·latge de vehicles és pràcticament impossible. Des de mitjans de juny, les famílies poden bescanviar els vals escolars per fer compres de material i llibres per al curs 2026-2027. Aquesta campanya, que arriba a la quarta edició, envia dos xecs de 30 euros a les famílies per cada alumne de primària i secundària inscrits en centres públics i concertats. El Tetris serà protagonista aquest vespre d'una sessió de joc competitiu a la capsa, una proposta emmarcada en la segona edició dels videojocs i música que des de mitjans de juny ha proposat crear un videojoc arcade amb estètica dels 80 i fer-ne la música a partir de joguines velles. Als esports, el migcampista Albert Morral es converteix en el primer fitxatge de l'Aeprat de cara a la propera temporada. El futbolista de 24 anys arriba procedent del Rubí. Morral és un jugador que s'ha format a la base del Sabadell, al club de la seva ciutat, i amb el que va competir a Tercera Federació durant dues temporades, vestint la samarreta del filial arlequinat. I el temps, com comentàvem, alerta vermella al Prat i a pràcticament mitja Catalunya per altes temperatures. Primordial extrema les precaucions, hidratar-se de manera constant i no realitzar activitats físiques a l'aire lliure, especialment en les hores cèntriques del dia. Demà continuarà fent moltíssima calor, de fet pràcticament la mateixa, amb un descens previst de com a màxim un grau. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i qui us parla avui, Ivan Conde Pérez. Doncs, com comentàvem a la portada, des de fa una hora i tres minuts el Prat està en alerta vermella per altes temperatures, una alerta que s'estendrà fins les 6 de la tarda, tot en un context on, recordem, s'han reportat fins ara 43 defuncions per cops de calor a Catalunya, tractant-se de la comunitat més afectada de l'Estat. Les temperatures en el període estival són cada cop més elevades, motiu pel qual és important seguir els consells i recomanacions dels serveis sanitaris i garantir-nos la màxima protecció dels efectes negatius que pot tenir la calor sobre nosaltres. Escoltem Elman Arros.
1: Molt important beure aigua i no esperar a tenir set. De manera contínua tenim que beure aigua. ¿Vale? També pues, evitar sortir a les hores, no?, que n'hi ha més calor, que són entre les 12 i les 5 de la tarda, portar roba lleugera, no?, i clara, i buscar llocs frescos, no?, els menjats, els àpats que siguin lleugers, no?, amanides, no?, fruita, no?, menjars que siguin molt calents.
0: Davant el risc de patir un cop de calor, és important reconèixer la simptomatologia per tractar d'aturar o rebaixar la situació. Tornem a escoltar el Elman Arros, que és infermera i directora del CAP Pujol i Capçada del Prat.
1: Això comença quan apareix que tens molta set, estàs molt cansat, mareig, mal de cap, te sents dèbils, pots tenir com rampes musculars, nàusees, no? És com una sensació de malestar brusca, no tot de cop, tu la notes abans.
0: En cas de no poder evitar una situació com aquesta, les autoritats sanitàries alerten de la importància d'actuar com més aviat millor per garantir la recuperació de la persona i evitar possibles conseqüències negatives, com ho són les lesions cerebrals, insuficiències renals, problemes al cor o, de vegades, la mort.
1: Si estem davant d'una persona, no?, també que veiem que necessita ajuda, que està patint un cop de calor, el primer que hem de fer és trucar-se a dutxa, i després, mentre s'arriba, portem aquesta persona a un lloc fresc. Li podem treure l'excés de roba una mica, no?, intentar baixar-li la temperatura amb aigua fresca, no?, o posar-li roba humida a sobre, especialment a sobre d'alcohol, les aixelles.
0: Per contribuir a la prevenció de les conseqüències negatives de la calor, la Generalitat ha demanat als ajuntaments la previsió de disposar de refugis climàtics als municipis. Al web de l'àrea metropolitana de Barcelona s'ha habilitat un cercador amb el qual la ciutadania pot consultar quins refugis climàtics o itineraris frescs tenen disponibles a la vora, quelcom que també ja té disponible des de fa temps l'Ajuntament del Prat i que podeu consultar a la pàgina, o millor dit, a la notícia que ara mateix és portada al prat.digital.
2: Les notícies de la teva ciutat al Prat Ràdio.
0: L'Ajuntament ha explicat i justificat avui la decisió de crear una zona taronja al Mas Blau, exclusiva per al personal de les empreses que hi estan ubicades. Ho ha fet el magazín matinal d'aquesta casa, al Planeta Prat, on el tinent d'alcaldia de l'àrea d'acció institucional, projectes urbans i mobilitat, Juan Pedro Pérez Castro, ha assegurat que perseguir policialment les empreses de pupil·latge de vehicles és quelcom pràcticament impossible.
3: Marxes de vacances, que sé jo, una setmana, i has d'agafar un avió, i el que fas és anar a aquesta empresa, li deixes el cotxe, et porten a l'aeroport, et tornen a recollir quan vens de vacances i et tornen a portar el teu cotxe. Tu et penses que el cotxe el tenen a un garatge o on sigui, vigilat, i el que estaven fent és deixar-lo als carrers del Mas Blau, fet que impedia que els treballadors i treballadores d'aquest parc de negocis poguessin aparcar. Policialment no podíem controlar, la policia no se'n podia fer càrrec, és una extensió de terreny molt gran, amb molts cotxes, la policia no sap exactament de qui és cada cotxe i el temps necessari per fer les comprovacions seria exponencialment alt.
0: Per això, el passat ple municipal es va aprovar l'ordenança que regula aquesta nova zona d'aparcaments, que estarà limitada a les persones autoritzades. Cada treballador o treballadora podrà registrar dues matrícules en una aplicació que els donarà dret a estacionar en aquesta zona. Un cotxe amb lector de matrícules s'encarregarà de circular pel Mas Blau comprovant que els vehicles estacionats estan autoritzats a fer-ho.
3: El que fem és demanar a les empreses que ens donin un llistat dels vehicles dels seus treballadors i treballadores, que en poden aportar un parell. Cada persona treballadora al polígon Mas Blau ens pot donar un parell de matrícules. Prat Espais, l'empresa municipal, gestiona tot això per tal que estiguin introduïdes al sistema i té un preu de 8 euros al mes, que són 40 cèntims al dia.
0: La zona taronja al polígon Mas Blau entrarà en vigor entre setembre i octubre, en funció de si hi ha esmenes o recursos a la mesura. Mentrestant, la plantilla de les companyies d'aquest parc de negocis hauran de comunicar a la seva empresa les matrícules que volin que constin al sistema d'aparcament. Caldrà també que es descarreguin l'app específica que se'ls indicarà per part de l'Ajuntament.
2: Educació.
0: Des de mitjans de juny, les famílies poden bescanviar els vals escolars per fer compres de materials i llibres per al curs 2026-2027. Aquesta campanya, que arriba a la quarta edició, envia dos xecs de 30 euros a les famílies per cada alumne de primària i secundària inscrits en centres públics i concertats al proper curs, el 2026-2027. La principal novetat d'aquesta edició és que la distribució del val és digital per garantir-ne la sostenibilitat ecològica. Es contactarà amb els beneficiaris mitjançant un correu electrònic en què apareixeran les dades i les instruccions d'ús. Abans de fer-lo servir, els vals s'han d'activar des de la web de la campanya. Les famílies poden gastar els vals en la compra de material escolar, com ara elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius abans del 30 de novembre. Escoltem Maria del Mar Baltà, responsable de Servei Secretari al Club del Llibre, i Isabel Jiménez, responsable de les llibreries Drac i Atenea.
4: Són dos vals de 30 euros, es poden gastar un i després l'altre, o els dos alhora. I tenen de data fins al 30 de novembre, del 16 de juny, que va estar actiu, fins al 30 de novembre, que es conclourà.
5: Pots agafar el llibre que t'agradi o material, el que vulgui, el pots fer servir, el que més et faci falta, no? Però, bueno, jo veig que quasi totes són llibres, eh?
0: La mesura vol pal·liar els efectes de la pujada de preus i alhora impulsar el comerç de proximitat. És per aquest motiu que els vals no es poden bescanviar mitjançant plataformes de venda online. Escoltem novament Maria del Mar Baltà.
4: Val molt la pena perquè, mira, és uns diners que no surten de la butxaca de qui ho ha rebut i és una bona ajuda.
6: Clar,
4: tant per el comprador com per les llibreries, que ajuda que la gent pensi més en el comerç de proximitat.
0: El curs passat, més de 700.000 alumnes van rebre l'ajut i es van fer servir el 90% dels vals. Enguany s'han sumat a la iniciativa més de 2.000 establiments a tota Catalunya. I moment ara per una proposta pels i les amants dels videojocs. Ens ho explica en Víctor Asensio amb aquesta crònica.

0: música tradicional russa en format 8 bits i formes geomètriques caient cada cop més ràpid. El quadrat i l'ela, l'infama T i la sempre desitjada línia llarga. I un únic objectiu, completar una línia sencera per evitar que la pantalla s'ompli de peces. És el Tetris, un joc soviètic de 1984 que aquest vespre serà protagonista d'una sessió de joc competitiu a la capsa. Aquesta proposta, que l'any passat tenia el Mario Kart com a protagonista, torna avui a les 10 de la nit, acompanyada d'una jam session en directe. Una proposta marcada en la segona edició del Videojocs i Música, que des de mitjans de juny ha proposat crear un videojoc arcade amb estètica dels 80 i fer-ne la música a partir de joguines velles. Una iniciativa del Centre Cívic Jardins de la Pau i la CAPSA que connecta cultura digital, experimentació sonora i creació col·lectiva per a joves. Escoltem Ayla Pellicer, dinamitzadora de projectes de cultura digital del Centre Cívic Jardins de la Pau, i Marta Barrufet, mediadora de la CAPSA.
1: Recuperar una mica, no?, també a nivell d'estètic, doncs és molt guai, com fer un remember, no?, també una mica.
2: Sí, jo crec que hi ha aquesta part com de deslligar-nos una mica de la forma com es juga ara, no?, i hem dit, vale, anem a fer una jugada col·lectiva, però també hem triat els jocs arcade una mica per practicitat, perquè són més senzills i ens permeten, doncs, en dues sessions tenir el teu propi joc i poder-lo jugar en directe.
0: Tot just d'aquí a una setmana, dimecres 15 de juliol, tindrà lloc la mostra final del projecte, també a l'exterior de la capsa, amb una mostra de jocs creats pels i les joves i amb la interpretació en directe de la música creada amb joguines.
3: I fins aquí l'informatiu vespre. La informació torna demà a partir de les 9 del matí al magazín Planeta Prat.

0: El Prat d'Esports.
1: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passen poc més de 50 segons d'un quart de vuit del vespre. Avui al programa parlarem d'aquesta nova arribada a l'Associació Esportiva Prat, el migcampista Albert Morral, que es converteix en el primer fitxatge del conjunt potalau de cara a la temporada vinent. El futbolista de 24 anys arriba procedent del Rubí, equip que aquest curs ha disputat el play-off d'ascens a tercera. I aquesta tarda us apropem un reportatge sobre l'intercanvi de cromos sobre el Mundial de Futbol i que s'està fent a la nostra ciutat. I, com sempre, tancarem l'edició tarda amb el darrer capítol d'aquesta temporada de Fanzine 11 amb en Kevin Hurtado. Abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i a la xarxa X, @PratEsports. I ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar. Comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.
2: Escoltes el Prat Esports.

0: L'Ajuntament del Prat ha reconegut esportistes i entitats esportives per les seves fites durant la temporada 2025-2026. Un total de 14 conjunts i 14 esportistes individuals que han guanyat o han aconseguit l'ascens en la màxima categoria catalana o bé que han aconseguit arribar al pòdium a nivell estatal, europeu o mundial de la seva disciplina. Els 14 esportistes que han rebut la distinció són Roger Arias i Leo Gomis, del Triple I Prat, la Isabela Plamenov, la Gisela Berzosa, totes dues de l'Associació Rítmica Prat Cor Blau, la Sofia Semliana i la Carol Escudero del Club Esportiu Rítmica Prateng i cinc representants del Club de Natació Prat, Lídia Joaquín, José Antonio Álvarez, José Miguel Velasco, Sandra Rojo i Daniela Boy. També Joel Ramos, del Prateng Associació d'Atletisme i José Luis Guaix, del Club Rítmica Prat. A l'acte, l'alcaldessa Alba Bou ha posat en valor el compromís dels les esportistes, així com també de les entitats.
1: Per tant, tota aquesta disciplina, aquest compromís que adquiriu, en primer lloc amb vosaltres mateixes, però també amb la resta de persones de l'equip, del club, és un esforç que de dilluns a diumenge és necessari, o crec que és positiu, que us puguem reconèixer. I per tant, en primer lloc, doncs, felicitar-vos per aquests assoliments a nivell particular i a nivell individual.
0: A la categoria d'equips han estat guardonats el sènior A i el cadet A del futsal Prat, l'equip de petanca de la Fundació Rubricatus, el sènior masculí del Club Hoquei Prat, el cadet femení del Triple I, els equips absoluts masculí i femení del Prat Triatló 1994, els equips sub-16, sub-15 i sub-11 B de l'Associació Esportiva Prat i també el sènior masculí i el 3x3 del Club Esquet Prat, així com l'infantil A de l'Associació Esportiva Rítmica Prat Cor Blau i el júnior masculí del Vikings Voli Prat. We'll be right back.

Obrim ara la carpeta de l'Associació Esportiva Prat perquè el migcampista Abel Morral es converteix en el primer fitxatge de l'AE Prat de cara a la temporada vinent. El futbolista de 24 anys arriba procedent del Rubí, equip amb el que ha jugat el play-off d'ascens a tercera. Morral és un futbolista que s'ha format a la base del Sabadell i que amb el que va poder competir a tercera federació durant dues temporades vestint la samarreta del conjunt arlequinat, el filial. A banda d'aquesta arribada, també s'ha anunciat la sortida de Rubén Gómez, el lateral de 23 anys, un fix en les alineacions d'aquesta temporada, no seguirà vestint la samarreta del conjunt potablava. Rubén tanca així la seva experiència a l'EPRA, que ha tingut una durada d'una temporada, havent jugat 32 partits, 28 d'ells com a titular i havent marcat 2 gols. Moment ara per fer una petita pausa i tornem amb aquest reportatge sobre els cromos del Mundial i amb el darrer capítol de la temporada de Fanzine 11.

0: Escoltes el Prat Esports.
1: L'espai de la granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
2: Èxit de la 52a Fira Avícola de la raça Prat.
3: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
4: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
5: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
6: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
7: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
6: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
7: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
8: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
9: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Barri Brada. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.
10: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
11: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
12: I els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
13: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
14: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancing, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
15: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
16: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
17: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
18: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
5: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
0: Escoltes el Prat Esports.
19: Seguim al Prat Esports i moment ara per apropar-vos, com us comentava a la portada, aquest intercanvi de cromos sobre el Mundial, un reportatge que hem fet des d'aquesta casa on hem parlat doncs, amb persones que s'estan donant cita en el nostre municipi, en un punt concret, en l'Avinguda Verge de Montserrat amb carretera de la Marina, i aquí és on fan aquest intercanvi de cromos, i des d'aquesta casa hem parlat amb la persona que va posar en marxa aquesta iniciativa, aquest punt de trobada, amb persones que participen, i també hem parlat amb el director d'Espanya de Panini per saber una mica com funciona aquest tema dels cromos de futbol. Tot plegat és un reportatge del nostre company Ivan Conde.
20: Desenes i desenes de persones es reuneixen cada divendres a la cruïlla d'Avinguda de Montserrat amb carretera de la Marina. És la febre per l'àlbum de cromos del Mundial, que enguany té molts adeptes, especialment entre la població jove. Fins ara la gent que volia intercanviar-los havia d'anar a Barcelona. Ara pot fer-ho al Prat, arran d'una iniciativa d'una botiga de llaminadores i d'una conversa casual.
21: Partió todo por un niño que conocemos, que él va a Barcelona a hacer intercambios de cromos y claro, le queda ya a trasmano, muy lejos y es complicado. Y bueno, una iniciativa también para que en las tardes los niños también puedan hacer un intercambio, sociabilizar entre ellos y no estar también tanto móvil, ¿sabes?
20: De mica en mica, el missatge ha corregut pel boca a boca i les xarxes socials i cada setmana s'hi afegeixen més persones noves amb el desig de trobar els jugadors i equips que encara se'ls resisteixen.
1: Y nada, aquí se junta mucha gente, intercambia cromos, la verdad que conviene bastante porque los repetidos uno no sabe qué hacer con ellos, entonces lo bueno que aquí puedes ayudar a cualquiera y cualquiera te puede ayudar a ti también.
2: Pues miré, vimos una como un papel que ponía que cambiaban cromos los viernes cada semana a las 5.
22: Mi hermano me dijo que viniera con él.
23: Aquí el chico de la tienda, donde ha dicho de quedar, es amigo de mi familia.
24: Tenemos 17 equipos completados para conseguir lo que nos falta y ahora nos faltan 36.
20: L'objectiu no és altre que completar l'àlbum de 980 cromos, gairebé un miler. Cada sobre amb 7 cromos costa 1,50 €. Aquest mercat d'intercanvi fa gairebé més il·lusió a les famílies que als propis nens i nenes, i si no, feu números. En aquestes rotllanes hi ha moltes teories sobre el repartiment de les cartes. Les estrelles es col·loquen de manera estratègica en uns pocs sobres? Hi ha algun truc per saber o esbrinar on estan Messi, Cristiano i Lamine Yamal? Per això ens acompanya en Lluís Torrent, el director general de Panini. Lluís, com està? Bon dia.
25: Bon dia. Com esteu?
20: Molt bé, amb moltes ganes de parlar aquesta estoneta. Expliqui'ns, primer de tot, que llegim a tot arreu que l'àlbum d'aquest any està batint tots els rècords de vendes i de dificultat. Com està anant aquesta edició, també a nivell de xifres?
25: Bueno, és encara molt aviat per donar xifres, però, evidentment, l'explosió que ha tingut aquesta col·lecció amb aquest Mundial no, aquí a Espanya no havíem tingut mai de la vida com estan anant ara. Ha sigut verdaderament una sorpresa molt gratificant per nosaltres i doncs, bueno, continua encara amb tota l'eufòria.
20: I a què ho atribueixen? Quines són les causes que creuen que ha provocat tot això?
25: Pues no hi ha una causa concreta ni clara, perquè en definitiva un Mundial de Futbol sempre és un Mundial de Futbol. Que hi hagi el tema de que si en Messi serà l'últim any, pues, fa 4 anys també deien que seria l'últim any. I afortunadament, per el que és la qualitat i la grandesa de Messi, doncs això no ha sigut així. Nous jugadors, pues, n'hi ha sempre. Hi ha moltes més seleccions, però són seleccions, diguem, menors, per dir-ho així, o de països no tan importants. Per tant, no hi ha una causa concreta i definitiva que digui això és el que ha fet explotar. No, sincerament, no ho sabem, però bueno, estem contents.
20: Clar, de vegades millor gairebé, no? Gaudir-ho simplement i ja està. Tenen estudis o també percepcions a nivell d'edat de la gent? És real aquesta sensació de que sobretot la gent jove és qui més s'està enganxant ara?
25: Bueno, les col·leccions de cromos tradicionalment i històricament sempre va amb un target d'edat entre els 4 o 5 anys fins als 14 o 15 anys. Sempre ha sigut així. Ara bé, una col·lecció de futbol, no solament de Mundial, per exemple de la Lliga Espanyola, que també té molt d'èxit en general, fa que aquesta col·lecció de futbol, quan el col·leccionista la porta a casa, s'hi enganxi els més grans, s'enganxi el pare, s'enganxi el germà gran, si és que el té dintre la família, l'avi, etc. I per tant, llavors ja no és una col·lecció de cromos, és una col·lecció, dic jo, de futbol, en el sentit de que és transversal amb diversos elements del mateix entorn familiar.
20: Mm-hmm. Com funcionen els cromos? Com és el seu procés de fabricació i sobretot en un cas que parlem d'un Mundial, no? amb la FIFA darrere, amb llicències, amb drets, com funciona també aquesta adquisició de drets?
25: Bueno, això és un tema evidentment molt complex i complicat i que s'ha d'anar federació per anar comprant els drets de les seleccions que participen en el Mundial. Però bueno, això és un tema que per nosaltres és habitual, que hi estem acostumats i no té major importància.
20: Mm-hmm. Hi ha algun cas que sigui més complicat que d'altre en federacions o més o menys?
25: Bueno, les que em toquen a mi no, no hi ha problema, hi ha molt bona relació i funciona tot correctíssimament. Evidentment, haver-hi 48 seleccions, com podeu comprendre, hi ha molts altres companys i col·legues meus d'altres països que es cuiden de tancar els acords amb aquestes altres federacions. Però ja dic, les que ens toquen a nosaltres, que és Espanya i Portugal, doncs no hi ha cap mena de problema.
10: Deia anteriorment, quan parlàvem de l'augment, no?, o d'aquesta febre per als cromos, ho enfocava, si no m'equivoco, força a Espanya. És un fenomen més aviat això a nivell espanyol i que potser a la resta del món no està sent tan exagerat com el que estem vivint aquí a casa nostra?
25: No. És en moltíssims països, no diria que tots, però quasi bé. Hi ha l'exemple claríssim de Xile, per dir alguna cosa, que no estan classificats per jugar al Mundial, i també és una verdadera bogeria a Xile. Brasil, tres quarts del mateix. Portugal, tres quarts del mateix. Jo diria que a nivells diferents d'explosió, però ha sigut una explosió general a quasi bé tots els països.
10: En moltes entrevistes, si no gairebé totes, li pregunten el mateix, i em sap greu que ho hagi de tornar a explicar, però hi ha molta mitologia amb el tema del repartiment dels cromos, no? És pràcticament com la loteria, que cadascú té la seva teoria de la conspiració i els seus trucs. Com funciona això del repartiment dels cromos? De que hi hagi un aquí i un allà?
25: És totalment aleatori. No hi ha cap fórmula que diguis aquest jugador no surt i aquest altre surt 30 vegades més. No. Els cromos dels jugadors s'imprimeixen tots igual, es barregen tots de la mateixa manera i se'n sobren tots de la mateixa manera. És aleatori i la sort fa que et surti, doncs, no sé, per exemple, ara fa poc he vist en un Instagram un nen petit cobria i cridava d'alegria enorme perquè li sortia Messi i el tenia ja repetit. Per tant, això és un mite que s'ha creat, que hi ha jugadors que no se'n sobren i altres que se'n sobren més. No, absolutament real que tots van a la mateixa quantitat i a la mateixa manera.
10: I veure aquest perfil de vídeos a vostè a nivell personal, què li transmet també després de tota una vida treballant amb els cromos?
25: Bueno, això ens dona una visió de que no tot es veu des del mateix punt de vista, no? Hi ha hagut aquesta mitologia de que els cromos amb el carai de les xarxes pues no serien tan apetecibles, tan interessants pel col·leccionista, i aquesta col·lecció del Mundial, però no solament aquesta, sinó moltes altres, s'està demostrant que no és així. I les xarxes, bé, l'Instagram, el Facebook, el Twitter, etc, el que fa és que li dona una altra dimensió. És a dir, el que fa és que ens està fent una publicitat gratuïta. Aquest Instagram que et acabo de comentar fa un moment, d'un nen que explota d'alegria per d'allòs, això és un element publicitari, per tant, ens va a favor.
10: El mateix passa, per exemple, amb les reventes, amb els mercats i amb els mercadejos. També és una cosa que a vostès els hi va bé?
25: Bueno, un dels motius importants del col·leccionisme és l'intercanvi. Hi ha mercats, Barcelona, per exemple, és el mercat de Sant Antoni. Hi ha moltíssimes ciutats i poblacions que el diumenge, especialment el diumenge, hi ha mercats d'intercanvi de col·leccionistes, però hi ha col·leccionistes de xapes de cava, col·leccionistes de clauers, col·leccionistes de moltes peces diferents. I el cromo, evidentment, és una peça important i fa que en aquests mercats d'intercanvi doncs hi hagi una expansió molt important en quant a l'interès que demostren els col·leccionistes i que van a intercanviar-se els repetits.
10: Imaginem-nos que algú, pel que sigui, perquè no pot o decideix que no vol intercanviar-se, vol completar la col·lecció, allò d'anar al quiosc i comprant. Més o menys tenen un càlcul de quants paquets hauria de comprar aproximadament per tenir tota la col·lecció?
25: Bueno, la col·lecció és de 980 cromos i aquests 980 cromos estan en sobres de 7. Això serien 140 sobres, evidentment, si sortissin tots el que només cap repetit, però lògicament hi ha repetits, per tant, en vez de 140 sobres, potser seran uns 200 sobres, en fi. De tota manera, també hi ha el tema de l'intercanvi, el que estàvem comentant fins ara. Això també facilita que els que t'han sortit repetit puguis intercanviar amb altres que no tens amb altres col·leccionistes.
10: I en un món que està resistint també, no? com bé deia, i adaptant-se a les noves tecnologies, què podem esperar del futur també dels cromos? Es parla molt també, no?, d'aquest punt de la digitalització, de tot el que es pot fer. Vostè, d'aquí a 20 anys o d'aquí a 50 anys, com s'imagina també l'evolució del món del col·leccionisme de cromos?
25: Bueno, jo m'imagino que continuarà igual i creixent, perquè hi ha opinions de tota mena. Jo recordo que tinc retallat un periodista que va fer un article d'una pàgina i mitja, diguem que el món del col·leccionisme i que Panini estava morta. Però si això és estar mort, que vingui Déu Nostre Senyor, vegi, perquè més vius que ara no ho havíem estat mai. Per tant, què passarà d'aquí 6 mesos? No ho sap ningú, i menys d'aquí 20 anys.
10: L'intercanvi esdevindrà encara més important d'aquí a uns dies, quan la gran final sigui la volta de la cantonada i els i les col·leccionistes els hi quedi només un cromo. En aquesta cantonada del Prat, unes persones podran fer molt felices d'altres. Un ritual molt senzill, però que ens allunya durant unes hores de la imatge de societat individualista i enganxada a les pantalles que existeix, especialment quan es parla de joventut.
3: Escoltes el Prat Esports.

0: Tram final del programa, moment ara d'anar amb un nou capítol de Fans in 11, de la mà d'en Kevin Hurtado. Bona tarda, Kevin.
1: Què tal, Jonathan? Sí, benvinguts a un nou episodi del podcast de Fans in 11. En aquest cas, el darrer episodi ja de la temporada. Jo ja he perdut el compte de quants números portem, però ha estat una autèntica bogeria i molt contents d'haver pogut fer aquesta primera temporada del podcast, que tots els col·laboradors que han participat de la revista, doncs ens agraïm moltíssim. Jo personalment he gaudit molt, hem rebut molt bon feedback dels oients, així que esperem que hagueu gaudit també amb nosaltres. Ja sabeu, Fans in 11 és una revista online sobre història i cultura del futbol, que podeu trobar tots els articles al web fansin11.com, o si no també al nostre compte d'Instagram @fanzine.11. I doncs, com dèiem, ha estat un plaer tota aquesta temporada fent el podcast, compartint amb vosaltres aquestes històries relacionades amb la pilota. I avui per tancar la temporada, doncs, parlarem d'una de les imatges més curioses de l'inici d'aquest Mundial del 2026. Jo he titulat aquesta història com els altres escollits del Mundial, i és que la Copa del Món sempre ha estat l'escenari de les grans estrelles, però les estrelles no són sempre les que esperàvem en el gran teatre del futbol, i caben els noms de sempre, els jugadors destinats a ocupar les portades, els contractes milionaris, les botes que semblen dissenyades per protagonitzar anuncis, fins i tot abans d'haver trepitjat la gespa. Però també hi caben els altres, els futbolistes que arriben sense seguici mediàtic, amb carreres construïdes en lligues modestes, en països petits o en racons del món on l'algoritme todavía gairebé mai no visita. Jugadors sense grans campanyes publicitàries, sense milions de seguidors, sense ningú esperant-los a l'aeroport. I de sobte, durant unes setmanes, el món sencer els mira, de vegades perquè juguen com herois i d'altres perquè internet decideix que ha arribat el seu moment. El Mundial del 2026 ja ens ha deixat dues històries que expliquen perfectament aquesta vella realitat. La primera és la de Tim Payne, defensa lateral dret de Nova Zelanda, el futbolista que s'ha convertit en tota una celebritat mundial no per haver marcat un gol impossible ni per haver protagonitzat una nit llegendària, sinó perquè un creador de contingut argentí va decidir que el jugador amb més seguidors del torneig mereixia deixar de ser invisible. La segona és la de Bocinha, porter de Cap Verd, 40 anys, una carrera construïda lluny dels grans focus en la segona línia del futbol portuguès, un home que durant una tarda contra Espanya es va convertir en una muralla, en un fenomen viral i en un símbol de tot el que un Mundial pot arribar a fer amb una vida. Són dues històries diferents, però en el fons parlen exactament del mateix, de com el futbol, quan es barreja amb l'emoció col·lectiva i amb la maquinària salvatge de les xarxes socials, encara és capaç d'alterar un destí en qüestió d'hores. Tim Payne sembla que té una història que sembla escrita per algú que entén a la perfecció la lògica sentimental d'internet. Nova Zelanda disputava el Mundial i entre els centenars de futbolistes que hi participaven al torneig n'hi havia un que gairebé no existia per al gran públic. Tim Payne, defensa lateral dret, tenia una carrera digna, sòlida, però construïda molt lluny del gran focus, i reunia tots els ingredients necessaris per convertir-se en el candidat perfecte per la solidaritat digital. Era desconegut, semblava simpàtic i provenia de la perifèria del gran futbol. Aleshores va aparèixer Valen Scarsini, conegut a les xarxes com El Scarso, un creador de contingut argentí que va llançar una idea tan senzilla com irresistible: trobar el jugador menys famós de tot el Mundial i convertir-lo en una celebritat. No el millor, no el més jove, no el més prometedor, tampoc el més extravagant, sinó el menys conegut. L'operació tenia una mica de broma, una mica d'experiment sociològic i també una certa sensació de justícia poètica. Internet, naturalment, va respondre com acostuma quan rep una missió absurda, divertida i aparentment innocent, obeint en massa. Tim Payne tenia poc més de 4.000 seguidors. De sobte, en va començar a sumar milers, després centenars de milers i finalment milions. En menys d'una setmana havia deixat de ser el jugador més conegut del Mundial per convertir-se en una de les històries més comentades del torneig. La seva visibilitat va superar la d'alguns dels grans referents esportius del seu propi país i el seu nom, que fins aleshores gairebé no havia sortit de l'ecosistema del futbol oceànic, va començar a circular per comptes de tot el planeta. El més bonic de la història és que ni tan sols ell semblava entendre del tot el que estava passant. En un vídeo d'agraïment, Payne va parlar en castellà per donar les gràcies a Scarsini i va reconèixer que tot allò li semblava una bogeria. El seu seleccionador, Darren Bazley, va admetre amb una barrella de desconcert i tendresa que tampoc no comprenia gaire bé com funcionaven aquelles dinàmiques virals, però va explicar que el jugador ho estava portant amb calma. Al vestidor, segons la premsa, els companys s'ho prenien amb humor. Hi havia bromes, cançons improvisades, comentaris constants, com si de sobte el futbolista més discret del grup hagués aparegut amb una corona absurda que no havia demanat. El més fascinant del cas de Tim Payne és que no va haver de fer res extraordinari per convertir-se en famós. No va necessitar marcar un gol des de mig camp, no va protagonitzar una actuació llegendària, tampoc no carregava amb una història tràgica. Va ser suficient una decisió col·lectiva nascuda fora del terreny de lloc. Va ser suficient que milers de persones sentissin que, per una vegada, l'anonimat d'un futbolista també es podia corregir, com si es tractés d'una petita injustícia. El Mundial, en el seu cas, no va ser només un aparador esportiu, va ser una mena de mecanisme de redistribució simbòlica. Algú que gairebé no tenia atenció en va rebre tota de cop. I al futbol contemporani, això també pot canviar una vida. De la història de Tim Payne passem a la de Bocinha, que la podríem titular com el prestigi d'una sola tarda. La història de Bocinha parteix a un altre gènere. No és la ironia afectuosa de les xarxes socials, sinó l'èpica futbolística més pura. El seu nom ja contenia alguna cosa especial abans de començar el partit. Bocinha significa una cosa semblant a avi o vellet en portuguès. I tanmateix, allà era ell, amb 40 anys, disputant la seva primera Copa del Món, situat sota els pals davant d'una de les grans favorites del torneig, com era Espanya, representant Cap Verd en l'escenari futbolístic més important del món. No arribava des d'una gran lliga, tampoc des d'un club de moda, ho feia després d'una carrera llarga i pacient construïda lluny del centre del futbol i vinculada durant molts anys a les categories modestes de Portugal. Un porter veterà, pràcticament anònim, fora de determinats cercles, un futbolista a qui el Mundial oferia una oportunitat que normalment només apareix una vegada en la vida. I aleshores va arribar a Espanya. El partit va acabar 0-0, però el resultat no explica completament el que va passar aquella tarda, perquè aquell empat va tenir un rostre, va tenir unes mans i va tenir uns reflexos. Bocinha va sostenir Cap Verd amb una actuació extraordinària, una d'aquelles tardes en les que un porter sembla multiplicar-se sota els pals, en què cada rematada de l'equip rival es converteix en una nova forma d'insistència inútil. Una mà baix, una sortida a temps, un vol impossible, una nova aturada i una altra... Bocinha va ser escollit el millor jugador del partit i, per una vegada, el premi no semblava un consol de màrqueting, era senzillament la descripció més exacta del que havia passat sobre la gespa. El que va venir després va ser vertiginós, una autèntica bogeria. Milions de persones que no sabien qui era el van descobrir de cop. El seu compte d'Instagram va passar d'una base modesta d'unes xifres pròpies d'una celebritat mundial. En qüestió d'hores, el porter d'una selecció petita es va convertir en un fenomen planetari. Ho va fer pel camí més clàssic de tots, jugant com un heroi quan ningú ho esperava. Tenia 50.000 seguidors, crec que era, al principi d'aquest partit, i ara mateix ja suma 15 milions. I hi ha alguna cosa molt bonica en aquesta transformació. Tim Payne representa una fama concedida per la comunitat digital. Bocinha, en canvi, representa el vell mèrit esportiu convertit en una llau contemporània. Una gran actuació, una càmera enfocant constantment el teu rostre, els comentaristes repetint el teu nom, les repeticions de les aturades, els vídeos destacats, els comptes virals i, finalment, l'algoritme. Abans una gran actuació en el Mundial et donava prestigi. Ara també et dona seguidors, però l'arrel del miracle continua sent la mateixa, la llespa. En el cas de Bosinha, a més, hi havia un detall encara més commovedor. Després de fer-se viral, ell mateix va intentar treure importància al fenomen, va demanar que es parlés menys de la seva figura i més de futbol, com si entengués que el vertigen de l'exposició pot resultar tan seductor com desconcertant. També es va conèixer una part de la seva història personal, entre altres coses les dificultats inicials perquè la seva mare pogués ser present al torneig per problemes amb el visat, una cosa que per sort es va solucionar en el segon partit. Tot plegat va humanitzar encara més el personatge i de sobte Bosinha ja no era només un porter capaç d'aturar-ho tot davant d'una de les favorites com era Espanya, era un home de 40 anys, un futbolista que en aquell moment encara no tenia club i que estava vivint el torneig de la seva vida mentre la resta del planeta tot just començava a descobrir-lo. El coneix Tim Payne i Bosinha no és únicament el Mundial, és la manera com el Mundial continua funcionant com una màquina capaç d'alterar jerarquies. Durant un mes, el futbol crea una mena de república paral·lela. Els grans noms continuen sent grans, però ja no poden monopolitzar tota l'atenció. En una competició de lliga convencional, Tim Payne probablement hauria continuat sent un defensa conegut, sobretot dins del seu ecosistema. Bosinha hauria continuat sent un porter veterà i respectat, però instal·lat als màrgens del gran futbol. El Mundial, però, comprimeix tot el planeta dins d'una única pantalla. I quan això passa, qualsevol gest pot amplificar-se fins a límits inesperats. De vegades és un gol, d'altres una aturada, i de vegades una campanya aparentment absurda impulsada per un creador de contingut. El resultat, però, acostuma a ser el mateix: visibilitat. I la visibilitat en el futbol modern pot significar diners, prestigi, contractes, entrevistes, patrocinadors i, en definitiva, futur. No totes les explosions virals acaben convertint-se en una nova carrera, però sí que poden obrir portes. En el cas de Tim Payne, la seva incorporació a l'Olimpia de Paraguai va coincidir amb aquell fenomen de popularitat fitxat per al conjunt paraguaià de cara a la següent temporada, com si la fama sobtada també hagués accelerat la seva circulació professional. En aquest sentit, l'aparador del Mundial continua a ser tan antic com modern. Abans t'observava un director esportiu assegut a la graderia, ara t'observen milions de persones, i entre aquells milions probablement també hi ha algun director esportiu. Potser és per això que el Mundial continua sent el torneig més democràtic de tots dins d'un esport profundament desigual, perquè en una mateixa taula hi poden seure Kylian Mbappé i un defensa neozelandès pràcticament desconegut, perquè una tarda qualsevol pot convertir un porter capverdià de 40 anys en el nom més repetit del planeta, perquè durant unes setmanes el repartiment habitual de l'atenció es trenca. Les grans estrelles continuaran ocupant el centre de l'escenari. Això no canviarà. Els mundials també existeixen per a elles, però els grans noms competeixen sota una pressió diferent, perquè els països projecten una part del seu orgull sobre 11 samarretes, perquè els futbolistes que semblen destinats a fer història intentin confirmar el seu destí. Però al voltant d'aquest nucli de luxe sempre hi ha una altra narració, més discreta, més inesperada i moltes vegades més humana. La dels jugadors que arriben des de llocs invisibles i que abandonen el torneig convertits, encara que només sigui durant un temps, en protagonistes. Tim Payne i Bosinha pertanyen a aquesta categoria. Un es va fer famós perquè internet va decidir reparar el seu anonimat, l'altre perquè durant 90 minuts va ser impossible ignorar-lo. Un representa el poder juganer de la multitud digital, l'altre la justícia poètica d'una actuació inolvidable. Entre tots dos expliquen força bé com ha canviat el futbol i com al mateix temps continua sent exactament el mateix, perquè al final el Mundial continua fent allò que sempre ha fet: canviar vides, només que ara, a més de canviar-te la carrera, també et canvia l'algoritme. I fins aquí aquest darrer episodi del podcast de Fansin 11. Espero que puguem tornar la temporada vinent, veurem si amb un nou format, així que si us ha agradat el podcast de Fansin 11, ens ho podeu fer arribar a través de les xarxes socials i ja podem tornar la temporada que ve i seguir oferint-vos aquestes històries que tant ens agraden del món del futbol.

ràpid. I fins aquí el programa d'avui, com sempre. Marxem agraint la col·laboració de la redacció d'Esports, del Prat Ràdio, i des del control tècnic que hem estat amb el Sergio Villar. Els esports tornen demà a partir de 2:15. Ara us deixem amb la programació del Prat Ràdio. Gràcies per escollir-nos i fins demà. Adeu.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor.

0: Rocío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pampina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rampen.

0: Bon dia, un dijous que es presenta fred i amb força núvols, sobretot aquest matí i migdia. Núvols que igualment no deixaran gaire aigua. Sí, alguns flocs de neu a l'Alt Pirineu i també algun ruixat entre el Maresme i la Selva, amb alguna calabruixada, per tant aquesta calamarsa tova en algun moment. També aquesta tarda alguna gotellada, algun floc de neu cap als 800 metres de cota al Prepirineu, les comarques de Girona, també al voltant del Montseny, i aquesta matinada cota de 300-400 metres a Girona, però molt poca neu. Sí que la nevada de l'Alt Pirineu s'anirà intensificant i també anirà fent vent, sobretot a Tarragona i al voltant de l'Empordà, fent que hi hagi molta sensació de fredor. N'estem pendents a la xarxa.
1: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

He buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: Badid.
1: Mickey, bapa sakit pagkatu.

som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és

Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: hi ha res més.
1: Com que no hi ha res més.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que la nit ens espera.
1: Com que la nit ens espera.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que no ho fa per tothom.
1: Com que no ho fa per tothom.
0: Llavors, tan breu.
1: Tan breu.
0: Com qui no espera resposta.
1: Com qui no espera resposta.
0: Tan breu.
1: Tan breu.
0: Com qui sap el que diu.
1: Com

responsable del que pugui seguir. Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso revisar-los.

que avui que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rompe, lo rompe, ho trenca.

0: com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no vol, després què? Es

Yeah.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor. I l'endemà trobo la barra, tal i com et recordava, estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso...

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

veig un sol dissident amallat dins els nivells. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nivells. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars d'unes formes copulants. D'aquest amor consumible.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Qu'est-ce que tu veux?

0: germans que es barallen per l'herència.
1: Ah, l'herència, clar.
2: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
3: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat tres dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Pampina fa una prena. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: content. Ja sé que estic content aquest Nadal. Vinga, home, au! Au, au, passa! Au! Vinga, home, au! Fora!
1: Estem rodant. Més, més, més. Top, fora cotxe, mula.
2: Ara.
1: Molt bé, molt bé. Vinga, vinga, vinga, vinga, vinga, vinga, vinga, vinga, stop. Vinga, sigue, sigue. Vale, sortim. Música.
3: Està, però no surt.
1: Música.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.